0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené és la secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
4: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
5: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i la USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: 3Cat Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
7: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
8: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire, Mònica

0: Sales, el popular Juan Fernández i la copaire Pilar Castillejo.
1: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
2: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
3: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
0: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
4: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
0: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez. Un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
7: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
6: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us ho destacava amb els titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, Recordaven declaracions a 3Cat Info la importància de no travessar zones inundables.
8: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nàtia Dell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Batum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, intentar viure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, s'ho a Barcelona i sempre m'agafa amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiita libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou, un informe, Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer i definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els vertinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
21: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
22: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
23: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
17: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli i Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo al Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Lucca Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janent és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
3: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
24: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les dues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
0: 3CAT Info. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
25: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
26: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
25: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
9: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
11: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
9: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
12: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
9: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
13: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
14: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
15: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
16: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea, que precisament redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
18: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments, creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
19: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
20: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
19: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
23: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja. i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris, només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava. I finalment, l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bad Gyal, una pluja doncs que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
1: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
3: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica en Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i amor de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, n'informa Marta Vives.
4: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
5: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
4: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
6: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, és recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
11: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
24: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
25: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
26: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
22: 3CAT Info.
17: Més futbol. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
27: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Florentino Pérez, mentrestant, ha acusat Riquelme de mentider en declaracions a 4.
28: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un farol.
17: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
22: Trescat Info.
17: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I el Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.

0: Són les 3.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiita ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. I s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps. Aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
0: 3CAT Info.

0: 1% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho ha dit la seva portaveu Iolanda Segura.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
2: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
3: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
4: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament, per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i la USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
5: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
6: 3CAT Info.
0: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels comuns.
7: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
8: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
9: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
10: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
11: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
0: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
12: en un Parlament

0: plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
4: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
3: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
1: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Us ho destacàvem als titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
5: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Batum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, però intentar rebre viure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, s'ho diu a Barcelona i sempre m'agafa amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes a la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a dos quarts en punt amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UQAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'àrea del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
21: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
22: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
23: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara a Fil Poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
17: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Chalinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Chalinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El barceloní Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli-Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janent és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, si no aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà, i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
3: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
24: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les ues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
25: 3CAT Info.
0: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
26: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
27: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
26: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
9: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
11: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
9: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
12: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
9: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
13: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
14: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
15: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
16: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
25: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea, que precisament redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
10: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
18: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
19: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
18: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
21: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
22: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja. i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava. I finalment, l'última en decidir la cancel·lació, perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari, ha estat Bat Gyal, una pluja doncs que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
1: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
3: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, n'informa Marta Vives.
4: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
5: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
4: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
6: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1. la vermella entre les estacions de Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
11: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
23: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
24: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotragada.
26: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
25: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
27: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Florentino Pérez, mientras han acusado Riquelme de mentider, en declaraciones a 4.
28: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farro.
17: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
25: Trescat Info.
17: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Chwalinska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I el Giro d'Itàlia femení triomfa a l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.
25: 3CAT Info. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto al foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps, aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar

0: acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené és la secretària del sindicat.
2: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
3: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
4: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
5: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
6: 3Cat Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
7: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
8: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
9: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
10: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
11: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
1: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels Comuns als números del govern.
12: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat

0: de l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
2: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us ho destacava amb els titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé 100 d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un 100 d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
4: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Batum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens. Una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 en punt amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'ale del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra, en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
21: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
22: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Román Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
23: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
17: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli i Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janent és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
3: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
24: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les seves cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
0: 3CAT Info. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
25: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
26: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
25: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
9: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
11: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
9: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
12: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
9: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
13: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
14: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
15: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
16: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea que, precisament, redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
18: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments, creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
19: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
20: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
19: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
23: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja. i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris, només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bad Gyal, una pluja doncs que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
1: En especial ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
3: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica en Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i amor de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, n'informa Marta Vives.
4: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo es la directora.
5: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
4: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
6: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
11: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer i definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
24: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
17: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els vertinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
25: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
26: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
22: 3CAT Info.
17: Més futbol. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
27: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Florentino Pérez, mientras han acusado de que él me da mentiré, en declaraciones a 4.
28: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un faro.
17: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
22: Trescat Info.
17: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. I s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps, aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
4: hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes en les properes

0: comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
2: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
4: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
5: 3CAT Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels comuns.
6: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
7: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
8: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
9: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
10: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
1: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
11: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietàries.

0: de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez. Un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
1: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
0: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la CEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la CEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
2: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Us ho destacàvem als titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
4: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
2: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nàtia Dell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, intentar reviure això com si fos un crió petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah a l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alt el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou, un informe, Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes a la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 14:45 amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer i definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com t'he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra, en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
21: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas las jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
22: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Román Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
23: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
17: El quadre femení del torneig de tennis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en 2 sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en 2 parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli i Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janet és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, si no aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà, i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
3: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
24: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les oves cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
2: 3CAT Info.
0: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
25: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
26: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
25: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
9: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
11: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
9: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
12: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
9: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
13: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
14: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
15: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
16: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea, que precisament redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
18: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
19: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
20: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
19: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
23: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja. i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava. I finalment, l'última en decidir la cancel·lació, perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari, ha estat Bat Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
1: En especial ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
3: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Vives.
4: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut, i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
5: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
4: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
6: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1. la vermella entre les estacions de Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
11: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
24: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
25: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotragada.
26: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renoven la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
22: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
27: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
17: Florentino Pérez, mentrestant, ha acusat Riquelme de mentider en declaracions a 4.
28: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farro.
17: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
22: Trescat Info.
17: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Chwalinska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Reven, que continua liderant la general.
22: 3CAT Info.

0: matiners.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 14 graus a Batea, 10 graus a Sant Pau de Segúries i 15 a Parets del Vallès. La pluja d'ahir, que ha refrescat l'ambient, ha deixat també algunes incidències. Per cert, l'R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll continua tallada després que un tren xoqués contra un arbre que havia caigut precisament a la via. No hi va haver ferits i també es va tallar la C-17. Els bombers havien fet fins les 11 de la nit 89 sortides. I la pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa, com amb les figures cobertes amb plàstics, o el Primavera Sound.
1: Atención, por razones meteorológicas, las actuaciones de este escenario quedan temporalmente suspendidas. Por favor, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y organización.
0: L'aigua i el vent han obligat a suspendre, com sentíem ara, les actuacions dels principals caps de cartell de la primera jornada del Primavera Sound, Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. I avui divendres tenim nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i que arriba també marcada pel no de l'acord que havien arribat la setmana passada a la conselleria amb els sindicats majoritaris.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Per tant, ja no són majoritaris, perquè si en una votació no surt el que ells havien pactat, doncs això canvia. De fet, USTEC, que és el que fins ara havia estat el sindicat majoritari, és el sindicat que surt més malparat d'aquest resultat i amb les eleccions sindicals al pròxim curs. És la central majoritària i l'únic sindicat convocant de la consulta que ha fet una campanya activa pel sí i amb el no, doncs, per tant, hauran d'assumir un resultat i es veuran també forçats a tornar a convocar unes vagues dels quals, doncs, ells estaven d'acord en l'acord. Avui ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC en el programa, també la consellera Niubó, que ahir, per cert, no tenia més remei. Iolanda Segura de fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també, doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats, perquè mentre l'USTEC s'endú aquest cop més fort, hi ha altres sindicats com la CGT o la Intersindical que en surten reforçats. Per una banda, ara mateix, la CGT seria el sindicat que s'erigeix amb representació a la mesa i que ha tingut més valentia de plantar-se en aquest acord amb la conselleria. En parlarem amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I seguirem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge segueix collant el PSOE i el PSC, ara demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, perquè demà arriba a Madrid avui una carta oberta. Expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament i diverses entitats li donen la benvinguda i li mostren la seva esperança que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, tancava ahir així.
4: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no en faltaria més. Clar que sí.
0: A banda del Papa, avui a partir de les 10 també parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals. És la primera dona, Premi Goya, als millors efectes especials, i acaba de rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. A les 11 també plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, i com cada divendres ho rematarem amb les recomanacions del cap de setmana a la llista musical i els temes pendents.
5: Prefiero la respuesta.

0: I fem un cop de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs a l'embolica i al sector educatiu sumem-hi la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria. Suspendre les classes a l'aula quan hi faci massa calor. Aquestes últimes setmanes han estat molt habituals. N'hem parlat, temperatures de més de 30 graus, força superiors fins i tot a aquests 30 graus. Doncs bé, es diu que a partir dels 26-27 graus la concentració ja disminueix i per sobre els 32 suposa un risc per a la salut dels alumnes.
0: I a Brussel·les?
1: Amb la mirada posada a la reunió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra avui divendres a Viena, la Junta de Governadors, extraordinària, s'ha convocat arran dels atacs recents que hi ha hagut a l'Orient Mitjà contra una planta nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
1: El Senat ha rebutjat una llei impulsada pels republicans i que tenia el suport de Donald Trump i que pretenia exigir proves documentals de ciutadania dels Estats Units per registrar-se com a votant a les eleccions federals d'aquest any. Hi ha hagut 4 senadors republicans que finalment s'hi han oposat.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Amb l'anunci que el president Xi Jinping visitarà Corea del Nord dilluns de la setmana que ve. Una visita d'estat de 2 dies convidat pel president nord-coreà Kim Jong-un. La Xina, recordem, és el principal soci d'aquest hermètic país veí.
2: Avui és divendres 5 de juny. Ens despertem amb 11 graus a la Nou de Berguedà. Va ser el lloc on va ploure més ahir, 115 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva, 13 graus, i a Tarragona, 18 graus. Tenim restes de núvols encara a molts llocs de Catalunya. La tendència és que avui quedin retinguts a les comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona i a l'extrem sud. A la resta s'aniran obrint clarianes i la temperatura es recuperarà. Dissabte, una mica variable, també, amb més núvols al matí entre Tarragona i Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, al Prepirineu, en aquest sector habitual. I diumenge, durant el matí, ens passarà una capa, una franja de núvols. Podria deixar a la tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però la resta el temps serà més tranquil.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Avui hi ha convocada una nova vaga d'educació a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.
4: Les protestes s'han reactivat del tot després que ahir 2 de cada 3 docents rebutgessin rotundament la consulta unitària sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
5: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
6: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó, ho ha intentat 2 vegades, no està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
5: A banda de la vaga d'avui, els sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
8: Professors de secundària ja ha confirmat qui serà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
9: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: I els pressupostos de Salvador Illa comencen a caminar al Parlament, malgrat el toc d'atenció dels socis de govern per la gestió de la crisi d'educació.
4: L'oposició ha sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: Ara hi gira el Robert.
10: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
11: No tenim excuses.
12: Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
10: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
13: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
10: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià és la quarta setmana que mestres i professors fan vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu.

0: Més de 10.200 van tornar a sortir al carrer.
1: Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Andel és coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
2: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
1: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
0: I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes.
3: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes, unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Una vaga que afecta tant el personal de les biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, sumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la Ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i s'acabarà a l'Arc de Triomf.
0: 2 minuts seran 6:45 del matí. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins l'anomenat cas Leire.
1: Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
4: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
0: I en el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
3: Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va obtenir el 2017.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat, no tenia cap capacitat d'influir en res.
6: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
5: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i elevar la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve, el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I enmig d'aquests casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis però adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Doia Sagastizábal, del PNB.
7: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
8: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensen el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà la premsa italiana i espanyola.
3: Entre els germans hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC. En la missiva dirigida a Lleó XIV, els firmants donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: No recordo una carta així a Leo Messi, que portava no sé quants anys lluint a Catalunya i mai es va dirigir en català al soci del Barça. I que també estaria bé que ho apliquéssim a tots.
3: En tot cas, sobre el Papa, no sobre Messi, ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
9: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluja que aquesta nit ha afectat a diverses comarques.
10: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van haver de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències va rebre gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar també durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
11: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Són les 6 i 18. Soroll és el Primavera Sound. La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts d'aquesta primera jornada.
1: Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa.
0: Barcelona, Marc Ruiz.
12: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Kial, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Kial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en canvi, Berga ha plantat cara a la pluja aquesta nit amb una patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions.
13: Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
14: La pluja ha estat protagonista d'aquesta patum completa.
15: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
16: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
17: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
14: A la plaça, les ganes de patum eren enormes.
18: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
19: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
20: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
14: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des de que es tenen registres.
10: El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a bona part del territori. I en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus.
0: Cèlia Forment.
21: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
22: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
21: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la Serralada Transversal i el Massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara.
14: També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
0: Moscou, Cristina Solias.
14: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
23: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal.
2: Crec que això no és un caprici nostre.
4: Ni caprici nostre.
21: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hezbollah rebutja l'alto al foc pactat ahir per Israel i el Líban.
13: El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto al foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
13: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord.
0: Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i un net de Raúl Castro.
10: Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades cubà, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres i comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat als Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la seva determinació de resistir a l'atac imperial.
0: I fi de la campanya electoral per la segona volta a les presidencials diumenge al Perú.
21: Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra el missatge a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat, tot i el lleuger avantatge per Fujimori.
6: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Madonna apareix per sorpresa per fer un concert a Times Square a Nova York per presentar el seu nou àlbum. Ha estat aquesta matinada quan Madonna ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de la plaça. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I la segona?

0: I qui apareixerà en aquest cas avui és Nati Peluso. Serà a la Casa Seat de Barcelona a 3:15 en un concert gratuït que farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com dèiem, és gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat.
1: I la tercera?

0: Rosalía, que cancela els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar. Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça s'haurà de jugar al pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet de Múrcia.
2: Demà, partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
3: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
2: El Madrid guanya a Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona al Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I els responsables del Girona asseguren que el projecte del club passa per tornar a primera divisió imminentment.
2: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
4: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
2: El responsable de la propietat, Pere Guardiola, diu que mai no han tret cap euro del club i que totes les inversions han estat per reforçar la plantilla. Espanya empata un amb Irak amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9, partit de classificació pel Mundial de l'any que ve, mentre que Florentino Pérez assegura que el lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, està fitxat i que reserva un fitxatge estrella per 150 milions d'euros per la setmana que ve.
1: I avui juga el Sabadell,
2: Ah, molt bé, el Centre Esport Sabadell.
1: Sí, sí, contra el Madrid-Castilla.
2: Madrid-Castilla.
1: Sí, sí, el camp del Centre d'Esports, un partit important per saber si...
2: T'ho he fotut, per això.
1: Sí, sí, sí. Però bé, amb un 2-0 ho tenim fet. Veurem què passa. Abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir un record pels pobres nois i noies que ara mateix estan memoritzant a correcuita per la selectivitat uns coneixements que hauran oblidat abans que comenci l'estiu. És així, la selectivitat és una prova absurda que de cap manera, per molt completa que sigui, hauria de ser tan decisiva pel futur d'una persona. Però, noi, és el que hi ha i segurament sigui el menys pitjor dels sistemes possibles. Si ens atenem al que alerten molts professors universitaris sobre el cada vegada més baix nivell dels alumnes que els arriben de la secundària, sembla que la criba encara hauria de ser més forta. Però què passa? Que de l'altra banda tenim els professors de secundària, que també ens alerten que sense més recursos no podran ser més exigents. I com que els recursos no arriben, el que fem és anar implementant noves metodologies educatives cada vegada més permissives amb la ignorància, que només serveixen per maquillar els resultats. I mentrestant segueixen entrant a la universitat uns nois i noies que saben poquíssim del món que els envolta i el món que els precedeix, però això sí, saben moltíssim sobre ells mateixos.
1: Hi ha avui cançons per a un bon dilema.
6: Sí, perquè avui el dilema del matí de Catalunya Ràdio parlareu de si deixaríeu diners a un amic. Mm. Doncs bé, et porto un dels molts arguments que poden sortir, però en forma de cançons. Per exemple, suposem que sí, que et deixen els diners. Doncs agafa'ls i corre. Així ho cantaven Steve Miller Band, la cançó de l'any 76, amb aquesta que es diu Take the Money and Run. És bastant probable que amb el temps aquest amic te'ls acabi reclamant. I això és el que explica aquesta cançó de Bruce Springsteen titulada Pay Me My Money Down. I aquí comencen els problemes. Per tant, potser és millor separar els diners de l'amistat, perquè tal com canta The Notorious B.I.G. al costat de Puff Daddy, More Money, More Problems, un joc de paraules que vindria a dir si no hi ha diners, no hi ha problemes. A partir de les 11, el dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'USTEC, la CGT i Intersindical criden avui a la vaga després del no rotund dels docents a la consulta sobre el preacord firmat amb el govern.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
2: L'USTEC, ara sentíem Yolanda Segura, ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text, i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó.
0: Tot i el cop de porta del preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
3: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar. Professors de secundària que sí que han avalat el preacord en la seva consulta interna ja ha confirmat que hi aniran.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les parts, amb la consellera Niubó, amb Yolanda Segura d'USTEC, Laura Gené de la CGT, Marc Martorell de la Intersindical, també amb Lidón Gasull de la FAC, per saber què en pensen les famílies, i la resta de sindicats no han pogut atendre'ns avui al Matí de Catalunya Ràdio. Ho analitzarem també a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
2: Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous pressupostos.
3: Els socis adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Ballugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és, con què majories i con què credibilitat?
0: Un grup de polítics catalans, entre els quals hi ha l'expresident Pujol, Aragonès i Puigdemont, firmen una carta a favor del català durant la visita del Papa.
2: També hi ha diferents entitats del país després que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirmés que farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús, i sobre la polèmica afirmés...
8: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: I a l'Estadi Olímpic, per exemple, ens explicaven fonts de l'arcabisbat que serà un 99% en català tot l'acte que farà el Papa. Gairebé un centenar d'avisos per avisos de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda.
9: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: I la pluja ha afectat les dues grans cites anuals culturals també d'aquesta nit.
2: Ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. I a Berga va obligar a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa un alto al foc total i una trobada cara a cara amb Vladimir Putin.
3: L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
10: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
2: El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca.
11: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes,
0: Repassem ara les portades de la premsa, Lara García.
3: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. Lara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A Lara, la imatge principal és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu al Parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà el lleó 14". Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
0: Avui a Puigcerdà es desperten amb 8 graus, al migdia no passaran dels 21, a Riba-roja d'Ebre en tenen 17, amb una màxima prevista de 27. El dia comença amb força núvols, però sembla que a poc anirà sortint el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Sí, bon dia. Ara a primera hora pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes. Sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a diumenge.
0: I enmig del conflicte educatiu arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Quan sotmets una decisió a una votació democràtica, ja sigui en un referèndum nacional o en una consulta a un col·lectiu determinat, acostumes a dur-te sorpreses. Així ha passat en la negativa amb la qual els mestres han rebutjat l'acord entre els sindicats i l'administració, un resultat que invalida el paper d'interlocució de l'USTEC i la pretensió del govern d'acabar amb una vaga a cop de talonari. Els professors catalans han deixat ben clar, abans que res, que protesten per la supervivència d'un sistema educatiu, no pas per fer més pasta. Però també han posat de manifest que els líders sindicals els representen tan poc com la consellera del seu ram. Per altra banda, resulta molt significatiu que el govern tiri endavant l'acord tombat, la qual cosa denota no només una certa al·lèrgia a reconèixer les mancances del sistema educatiu, sinó també una visió molt creativa de la democràcia. Ara ja sabem, si em permeteu la conya, per què els agraden tan poc els referèndums.

0: deixarem. I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia. Avui amb una de les moltíssimes cançons que ens va deixar la mítica Bola de Drac. Aquesta era de la capçalera de Bola de Drac Z. I és que tal dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 1995, la revista Weekly Shonen Jump i Akira Toriyama van publicar el darrer capítol del manga original que va revolucionar el gènere. Va arribar al seu final 11 anys després de la seva primera publicació. El motiu va ser perquè Toriyama estava exhaust i volia deixar de dibuixar durant un temps.
0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la cantant Jennifer López, perquè en una entrevista al programa de la televisió estatunidenc Desperta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. Ha defensat que quan estem solters som més creatius i productius.
2: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Bueno, tu com estàs ara? Estàs creatiu?
1: Jo molt bé, sempre estic creatiu. Jo en parell o solter, sempre, la creativitat.
0: Quan són festes on?
1: Avui és Festa Major Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Maricel.
0: Ah.
1: Serà a la plaça Lluís Companys. A les 9 hi haurà actuació del grup Aquellos Maravillosos Años al carrer de Joan Fernández. Alerta, perquè a 9:15 Mama Dusha en concert a la plaça de Catalunya. A 9:15, Rocco Nenye a la plaça de Sant Ildefons. A 11:15, The Tyets en concert a la plaça de Catalunya. I acabaran a 11:15, en aquest cas a la plaça de Sant Ildefons, amb Barón Rojo.
0: Barón Rojo, també?
1: Sí, senyor.
0: Quin...
1: Sí, noi, sí, festa grossa.
0: Barón Rojo.
1: I tant, i tant. Guitarreo. Sí. Guitarreig, millor dit.
0: Ja, bueno, guitarreig, hard rock.
1: I bateries, sí, sí, i soroll, i baixos.
0: Marta Viana, bon dia.
3: Bon dia. Què
0: s'ha fet viral avui a les xarxes?
3: Doncs el vídeo d'un robot que clava una puntada de peu a la panxa a un nen petit. Això ha passat a la Xina durant una exhibició de robots. Es veu que el robot combinava passos de ball i moviment d'arts marcials, però els càlculs li han acabat fallant i ha acabat clavant una puntada de peu a un nen petit que estava a primera fila i que l'ha deixat estès a terra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Zaida, mare d'una nena amb un 65% de discapacitat, que denuncia dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial que ha consultat li han comunicat que no disposen de plaça per al curs que ve, i de l'altra, a l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantegen dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla.
6: No s'ha de que se'ns diguin que hi estan treballant. Mentre el curs se'ns tira a sobre, els nostres fills no tenen plaça. Necessitem solucions avui, no places projectades per un futur que els nostres fills no poden esperar. Això pot ocasionar conseqüències severes al futur.
5: El Departament d'Educació respon que, efectivament, els centres d'educació especial tenen més demanda que oferta, però que al març ja es va acordar una inversió de 6 milions d'euros per crear 80 nous grups per al curs que ve. D'altra banda, l'equip d'assessorament psicopedagògic serà qui determinarà si la filla de la Zaida pot anar a l'institut. Ella reclama solucions de manera urgent.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli recula lleugerament davant l'alto al foc entre Israel i el Líban. El barril de Brent se situa en $95. Els inversors europeus han aprofitat la retallada i l'IBEX 35, que ahir va sumar un 0,55%, impulsat també pels resultats rècords d'Inditex que vam saber ahir. A l'Àsia, les borses aquest matí registren pèrdues. El Kospi de Seul cau un 4%, el Nikkei japonès un 1,60% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. A Wall Street ahir el Dow Jones va guanyar prop d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, nova vaga d'educació a tot el país en manifestació unitària a Barcelona després del no retorn al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
10: Dos de cada tres mestres i professors que van votar van rebutjar el preacord. A la consulta va tenir una participació del 60% dels docents. Amb el no es comprometien a continuar amb les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
10: La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara caldrà veure com es tradueixen les pròximes protestes, ja que el no a l'acord implicava fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
0: Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
10: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
12: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
10: Mentrestant, des de l'oposició al Parlament han sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedra, sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
10: També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins de l'anomenat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos policial, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tant com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
13: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
10: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra les unitats del cos.
0: I pel que fa a la visita del Papa de la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex.
10: La publicarà avui diaris com El Punt Avui, La Vanguardia, i també sortirà la premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès o Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. La carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua catalana han sobreviscut a períodes de persecució. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, però també va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
14: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que pasa es que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies. Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
10: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
15: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
10: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell.
10: La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries.
0: Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
16: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta de del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc.
10: S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
0: Girona, Clara Jordan.
17: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
18: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
17: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça. Des de Girona, informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural, passada per aigua, avui passa també per un nom propi, Carmen Machino, Premi Nacional de Cinematografia 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
19: ¿Y yo cuando me voy?
20: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado con
19: pues no, nadie
21: el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, tot i que també ha destacat en altres gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vidas i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un premi Goya. Una de les produccions més recents i més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
0: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo.
21: L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona, precisament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.
0: Marta Vivas.
22: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Aquest Cròniques, que es pot veure a la Sala Gran del TNC, probablement és la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, que recorda 2001, un Odissea a l'espai. 5 ballarins d'un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Gabriela Carrizo és la directora.
23: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar.
22: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè surten a subhasta amb finalitats benèfiques diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends.
21: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar, com deies, els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry, com a Chandelier, per exemple, 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One. També hi haurà una rèplica del mític marc groc del mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Rachel, premis o 2 obres de Bansky. També es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
0: I els esports, Robert Prat.
24: El Barça, que s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels Blaugrana 87-90 al Palau, i el Girona, que farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
1: A vegades oblidem que els i les esportistes d'elit adolescents són també això, adolescents, i que hi ha coses que els joves de la seva edat fan i ells també han de fer. I naturalitzar-ho és la manera més senzilla de donar-li la importància que té. La seleccionadora espanyola de futbol, Sònia Bermúdez, explicava fa uns dies amb total normalitat que no convocava la defensa a Yara Aguirre-Zabala per als partits de classificació del premundial d'estos dies contra Anglaterra i Islàndia perquè coincidien amb la selectivitat que havia de fer la defensa basca. I afegia Bermúdez, ara això és més important que no el futbol, tenint en compte el futur de la jove de 17 anys. L'esport d'elit no ha d'estar renyit amb la formació acadèmica d'un esportista. Més bé, al contrari, pot sumar-li molt. I que els adults ho tinguen clar és el millor exemple perquè els joves esportistes ho seguisquen.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
5: amics,
2: rialles,
5: llocs,
2: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla com es desperta el país. Tenim 8 graus a Viella, 13 a Mollà i 18 graus a Torredembarra i un repàs d'algunes de les pluges que van caure ahir. A la Nou de Berguedà, 115 litres per metre quadrat. A Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat. També a la costa, 28 a Blanes o 21 al Masnou. Avui encara tenim alguns ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això serà ara a primera hora, després marxaran. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al sud i al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, però la resta, la tendència és que s'obrin grans clarianes. Cap de setmana variable. Al matí amb núvols, dissabte al matí amb núvols a les comarques de Tarragona i de Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est i al Prepirineu, i de cara a diumenge al matí ens creurà una franja de núvols i a la tarda hi haurà també algunes nuvolades amb algun ruixat al Pirineu i Prepirineu.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
25: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
26: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
27: Tuya.
26: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
27: Sí, tu prima.
28: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
29: I després, quan guanyes, què més hi ha?
30: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
31: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
32: I el moment de retirar-se va ser complicat?
31: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
33: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
34: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
31: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
35: Va ser l'empenta que necessitava per dir adeu.
31: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
36: A 8:45 obrirem l'àgora per analitzar el rebuig dels docents al preacord que l'USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT van tancar amb el govern. Parlarem amb la consellera Esther Niubó i dos dels sindicats que rebutjaven el pacte, la CGT i la Intersindical.
37: A partir de les 9 entrevistarem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritària a l'educació i que defensava el sí a la consulta dels docents.
36: A 10:15 parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals i la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials.
37: I a 11:00, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, un binomi complicat. Diners i amics.
36: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: A les acaballes de la campanya de les eleccions per la presidència del Real Madrid, el portuguès José Mourinho va venir al programa a explicar-nos que està disposat a tornar al Club Blanc, tot i que el personatge que surt a l'anunci de Florentino Pérez no és ell, és Ia.
4: Si veu l'entrenador portuguès dient només...
5: Sí,
4: sí. Sí, José Mourinho, sí. Bon dia.
5: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón. Sí.
0: Sí, sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
5: Por qué?
0: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez.
5: Sí.
0: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya...
5: Sí.
0: Sí.
5: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
4: El director soy
0: sí, yo. Mira, lo tengo aquí. Sí,
5: porque
0: si vols dir alguna
5: gente
0: cosa.
5: No sabe, no sabe que José Mourinho que aparece en...
0: Avui a partir de les 12, sí. Més temes pendents.
3: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
8: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que els docents tornem a fer vaga. I no, no fem la vaga només pel sou. Fem la vaga per moltes altres coses. Sobretot perquè els vostres fills i filles tinguin la millor educació, que és el que es mereixen. Perquè nosaltres puguem fer la nostra feina, però perquè ells, sobretot, puguin aprendre. I això inclou tenir menys alumnes per aula, tenir l'educació 03 inclosa, tenir unes plantilles que siguin més estables, tenir els recursos que ens fan falta per l'educació inclusiva, tenir menys burocràcia, tenir més català a les aules, totes aquestes coses que, no, em sap greu, però no només són el sou. Així que si us molestem avui, ens sap greu. Estem intentant treballar pel futur.
3: I el segon, la Maria Nicolau.
10: Avui és un bon dia pels pessimistes. Els pessimistes també són persones i tenen dret a divertir-se. Aquesta nit peregrinaran cap al Parc del Fòrum al concert dels The Cure, en una mena de rumiatge per la desesperació existencial, per celebrar que l'amor fracassa, que el temps ens derrota i que tot acabarà malament. Però ho faran junts. L'escudella llòbrega de Robert Smith, la millor escudella.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, el dia que comença avui, divendres, comença amb alguns ruixats al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, són ruixats dispersos, que tenen les hores comptades i que cauen entre el Camp de Tarragona i l'Ebre. Sí que duraran més estona els núvols, que hi ha bona part de Catalunya. Fins i tot podrien persistir quasi tot el dia al sud i també a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, l'esperem variable, amb sol i núvols, dissabte amb petits ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, i diumenge aquests ruixats se situarim més al Pirineu i Prepirineu.
0: I la pluja d'ahir ha refrescat l'ambient i ha deixat també algunes incidències. L'R3 de Rodalies continua tallada, ara entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i ahir la circulació es va haver d'interrompre per una topada d'un tren amb un arbre que havia caigut a la via. No hi va haver ferits. També es va haver de tallar la C-17 per més caigudes d'arbres i els bombers havien fet fins a les 11 de la nit 89 sortides. La pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb les interrupcions sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa i també amb les figures completes, en aquest cas de plàstic. O el Primavera Sound.
2: Este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada.
0: Així ho explicava Pat Gui a les xarxes, la suspensió del seu concert i dels altres caps de cartell. Avui la jornada del festival s'hauria de poder celebrar amb normalitat. Avui divendres, nova jornada de vaga també de totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona que arriba marcada pel no a l'acord en què havien arribat la setmana passada la conselleria amb els sindicats majoritaris.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: I tan majoritaris ho deuen ser, perquè si arriben a un acord amb el govern i després doncs, surt el resultat contrari del que han acordat, doncs és que alguna cosa falla. Avui parlarem amb tots els actors per veure com es pot desfer el nus on s'ha arribat. Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu també del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
4: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: També parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I també amb responsables de les famílies també de les escoles, que també comencen a estar una mica preocupats per la situació que s'està vivint als centres escolars. I continuarem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua acollant el PSOE i el PSC. Ara ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, que demà arriba a Madrid. Avui en una carta oberta, expresidents de la Generalitat i expresidents del Parlament i diverses entitats demanen i li donen la benvinguda a Catalunya i li mostren la seva esperança de que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, intentava tancar així.
5: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El matí de Catalunya Ràdio us avança també que l'estadi olímpic de Barcelona, ho confirmàvem ahir des de l'arcabisbat de Barcelona, serà un acte amb el 99% de català, per tant, gairebé íntegrament en català. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Bernat Juliol, superior de Montserrat, que també va ser comissari del Mil·lenari. Tot això avui que Olius, al Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 i a Palau Saavedra, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:20 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Al carrer.
8: Mestres i professors acaben avui amb l'onada de mobilitzacions que va començar fa un mes i que ha comportat arreu del país fins a 17 dies de vaga. Avui l'aturada torna a afectar tots els centres de Catalunya i inclou una manifestació unitària que acabarà a les portes del Parlament.
9: Durant el matí hi haurà tres columnes que aniran cap a l'Arc de Triomf. Una sortirà des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià de Besòs i la tercera des de la parada de metro de Foc, a la Zona Franca.
0: la setmana que ve.
7: La consellera Niubó va convocar ahir USTEC a una reunió per avui i divendres per analitzar com es poden reprendre les negociacions, però segons fonts del sindicat han demanat ajornar-la per poder dedicar el dia d'avui a les mobilitzacions.
8: Les protestes arriben després de la consulta en què 2 de cada 3 docents han rebutjat l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
10: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
4: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
11: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades, no està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
10: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es manté.
9: Tot i el no dels docents, el govern es compromet a desplegar el contingut de l'acord a què van arribar fa una setmana i que suposa 2.700 milions d'euros més en 4 anys.
3: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
7: Com sentien, professors de secundària va fer la seva pròpia consulta. Aquesta sí va avalar el pacte. Aquest sindicat sí es reunirà avui amb la conselleria.

0: Que facin el favor.
1: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
2: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
1: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Quarta setmana.
4: De vaga indefinida de professors al País Valencià. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
5: Ens faran callar! Som gent de pau!
3: Això després de 5 dies sense diàleg. La consellera avui ha tornat a citar els sindicats aquest migdia. Si no s'arriba a un acord abans que s'acabi el curs, es contempla seguir amb les mobilitzacions al mes de setembre.
6: A tot Catalunya.
7: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. Se sumen així el personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar la setmana passada.
4: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
6: Xiulada.
3: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aquesta nit a la Patum, a Berga, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament per la regidora Díscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta d'aquí un any.
7: Una Patum marcada per la pluja. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
6: Berga, Nàtia Dell.
8: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
9: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
10: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
11: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
8: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
12: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, per intentar reviure això com si fos un crio petit.
13: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
14: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Informació bancària.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha demanat a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació dels moviments del PSOE i del PSC durant els 2 últims anys, també els de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire.
6: Rectifica.
3: Relacionat també amb aquesta investigació, el govern espanyol admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, sí, es va reunir com a mínim 2 vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Fins ara, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho havia negat categòricament.
15: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
7: Tot i el canvi de versió, s'intenta treure ferro a les trobades que va produir-se fora de la seu de la Guàrdia Civil. La mateixa González assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia Díez.
6: El doble.
4: Les acusacions populars del judici del germà del president espanyol demanen ara 6 anys de presó per a David Sánchez. Fins ara en demanaven 3.
6: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
16: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat. No tenia cap capacitat d'influir en res.
17: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
16: Però no ha convençut les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i a la baixa la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
6: En català.
3: Els expresidents de la Generalitat, Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra, expresidents del Parlament, o també entitats com el Barça, Òmnium Cultural o l'ANC, publiquen avui una carta dirigida al Papa. La publiquen diaris com El Punt o La Vanguardia. També sortirà a la premsa italiana o part de la premsa espanyola.
7: Els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
6: Està bé que el Barça firmi aquesta carta. També el Barça podria obligar els seus jugadors a no anar a l'Hormiguero i anar, per exemple, a TV3, perquè si sentim a la Minyama el parlar català, estic segur que farà molt més per la llengua que segons quines altres coses. Comença demà.
4: La visita de Lleó 14 a Espanya arribarà al matí a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés, dilluns al matí.
6: la més càlida.
3: La primavera d'aquest any

0: Des de que hi ha registres a Catalunya, les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica.
1: Cèlia Forment.
2: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
3: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
2: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rebutja.
4: Hezbollah, l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naïm Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: Cara a cara.
6: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una reunió entre tots dos. Ho acompanya d'una advertència. Si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política.
1: Vol evitar.
0: Brussel·les, que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya i l'acusa d'incomplir una directiva que limita el poder dels estats en aquestes fusions bancàries.
4: Diu que ja fa 5 mesos que el govern l'hauria d'haver aplicat i dona 2 mesos per solucionar-ho. Si no, avisa Madrid que podria acabar als tribunals.
1: Han de ratificar.
6: Els treballadors de Nestlé avui al preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments de l'ERO. A Catalunya passa de 178 a 119 i millora les condicions dels afectats. Sentim el representant de Comissions a les negociacions, Pablo Esteban.
7: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
1: Suspesos.
0: La pluja i el vent han destrossat els principals escenaris i han obligat a cancel·lar els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound.
1: Doncs s'han estalviat sentir aquests galls. Barcelona, Marc Ruiz.
8: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Batquia, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Batquia, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, el matí de Catalunya Ràdio.
1: Premi Nacional de Cine.
4: Per l'actriu Carmen Machi, el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
1: Subhasta benèfica.
6: La que es fa avui amb diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends. Els diners aniran destinats a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els objectes subhastats, guions signats de Friends, 2 quadres de Bansky i diversos premis que va guanyar l'actor.
1: Concert sorpresa.
0: De Madonna, aquesta matinada a Times Square, a Nova York, on ha presentat el seu àlbum Confessions 2. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr, amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
9: Bon dia.
1: Tornaran.
9: A primera divisió, aquest és l'objectiu imminent del Girona. Pere Guardiola, responsable de la propietat.
10: Compromís dels accionistes màxim. A llarg termini, això és també una altra realitat, és a dir, nosaltres seguim i seguirem amb aquesta història. I nosaltres visualitzem un club el més estable possible.
9: Michel hagués continuat si l'equip hagués seguit a primera. El Barça de bàsquet s'haurà de jugar demà a Múrcia a l'accés a les semis de la Lliga de Bàsquet després de perdre el Palau. La penya obligada a guanyar avui per forçar el desempat contra el Baskonia.
1: Avui és divendres 5 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Zen, quan faltaven 3 minuts per la 3:15 del matí a casa seva, a Mieres, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Francesc Soler. Tenim 17 graus a Barcelona, 10 a Tagamanent i 9 a Berga. I el trànsit, com tenim les carreteres? Joan Garcia, bon dia.
12: Bon dia. A l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 2,5 quilòmetres de congestió en sentit Girona. I a Rodalies, l'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze. Hi ha autocars a tota la línia.
6: L'endemà de Sant Joan començaran els talls del metro per les obres d'estiu.
13: Afectaran la línia 1 a banda de l'Hospitalet, a la banda de l'Hospitalet, les línies 9 i la 10 Nord i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer.
6: Les repassem amb més detall. Roger Santaló.
14: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, per renovar la via. Abans, el 25 de juny, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre. I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga.
6: Més mobilitat. Barcelona eliminarà el 2027 l'anomenat bici sharing, és a dir, el servei de bicicletes compartides. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Collboni ha detallat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes.
15: L'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500, que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu.
13: Des del gener de l'any passat, les empreses que s'hi dediquen acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Sí.
6: Finalment, quatre candidats optaran a ser l'alcaldable de Junts per Barcelona. El darrer afegir-se a la cursa ha estat l'advocat penalista i exdiputat junteira, Jaume Alonso Cuevillas.
13: La formació va tancar ahir al vespre el termini de presentació de candidatures. Els altres tres candidats són l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
6: I cultura. Nati Peluso anuncia un concert sorpresa. Serà a la Casa Seat de Barcelona 2:15, en un concert gratuït que es farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com deia, més gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat les entrades. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
17: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan són les 7:20 del matí, des del quiosc repassem les portades de la premsa. A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portades sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues, titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per al Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el Lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País es peix per al germà de Pedro Sánchez en el judici amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I a El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
20: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
21: L'11 de maig del 1966.
20: I el número de la sort, el...
21: 8.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I ara us volem parlar del dia D. Maiol Roger, bon dia.
9: Bon dia, perquè demà farà 82 anys a les platges del nord de França es vivia una de les majors operacions de la Segona Guerra Mundial, el desembarcament de Normandia. L'anomenat dia D és considerat l'inici de la victòria dels aliats, però hi ha diferents estudis que han analitzat si realment el dia i el lloc van ser els més eficients o hi havia encara llocs millors.
2: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade.
9: Per escollir el dia i el lloc van tenir en compte factors com ara la presència de fortificacions alemanyes, la possibilitat d'una bona coordinació entre terra, mar i aire, o que es pogués aconseguir un factor sorpresa determinant. Van escollir Normandia, tot i que la lògica els deia que el lloc ideal era 34 quilòmetres del Regne Unit a través del canal de la Mànega, Calais. I, de fet, una de les claus de l'operació és que els aliats van enganyar els nazis i els van fer creure que entrarien per allà. I, de seguida, es va omplir d'unitats defensives alemanyes. També es va contemplar la zona de Bretanya, però no funcionava per la falta de cobertura aèria. I, tot i que la majoria d'historiadors apunten que Normandia era ideal, hi ha un sector que apunta que, per entrar pels Balcans, hauria permès la victòria dels Estats Units i hauria evitat l'expansió del comunisme. Però la majoria creuen que això és molt fàcil de dir a pilota passada i molt difícil de predir l'any 44.
1: I al final es va escollir Normandia.
9: Sí, perquè era prou a prop del Regne Unit per garantir suport aeri, feia possible un gran desplegament de tropes i es podia fer per sorpresa pels nazis. De fet, quan les primeres notícies van arribar als capitostos alemanys, van pensar que es tractava d'un atac secundari a l'espera de l'entrada per Calais. I també s'ha estudiat la meteorologia. Per l'èxit de l'operació calia una combinació que es dona pocs cops al mes a aquella zona. Marea baixa a primera hora, lluna suficient per als paracaigudistes, un mar tranquil i bon temps. De fet, la invasió estava prevista pel dia 5, tal dia farà 82 anys, però un meteoròleg, James Stack, va advertir que hi hauria tempesta. El 6 de juny feia un dia ennuvolat i amb la mar agitada, però era el millor temps en la finestra de 15 dies que s'havia fixat per la invasió. El resultat ja el sabem. A 6:45 del matí desembarcaven 130.000 soldats aliats que després d'una batalla amb 15.000 morts començarien a derrotar l'exèrcit de Hitler.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir dijous l'Enigmàrius feia contraris al culte de les imatges creades amb Apple. I la resposta era iconòmacs. Un iconòmac és algú contrari al culte de les imatges sagrades. I la casa Apple fabrica el Macintosh, popularment conegut com el Mac. Acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, com pertoca a qualsevol divendres. Embadalit per la bellesa vegetal. De 7 lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. 7 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió amb Maria Lacovells. Avui sobre el fet que alguns programes de televisió espanyola es puguin veure també a les plataformes.
24: Des d'ahir, un programa com La Revuelta, de Televisió Espanyola, es pot veure a Netflix. No és el primer espai de la cadena pública que després de la emissió es pot trobar també a una plataforma de streaming. Ja ha passat amb alguna sèrie i amb algun talent com Masterchef, que es pot veure ja a Disney. I a mi, francament, em costa entendre que regali un contingut propi, pagat per la cadena pública, a una altra finestra. No entenc la intenció ni trobe una explicació per tanta generositat.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Wall-E.
25: Una de les joies de Pixar, guanyadora d'un Òscar, que sota l'aparença d'una història d'amor entranyable fa una crítica vigent sobre el consumisme, la gestió dels residus i el futur de la humanitat. Ens situa en un planeta Terra abandonat i ple de deixalles per on transita en Wall-E, un petit robot encarregat de compactar escombraries que combat la solitud com pot fins que arriba Leaf, un robot d'última generació enviat des de l'espai amb qui connecta sense pràcticament necessitat de parlar. Tendre i divertida tenir Wall-E a Disney Plus o Apple TV Plus de lloguer.
26: Mai vaig pensar que tindria un Skoda.
0: I mira ara.
4: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
5: Skoda.
7: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
8: Bon dia. El no a l'acord.
10: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
8: El no dels professors a l'acord que havien arribat ara fa una setmana la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris és protagonista del dia perquè obre un escenari d'incertesa a això, al sector de l'educació.
1: Dos de cada tres professors que han participat en aquesta consulta s'hi han posicionat en aquest cas en contra.
26: És que... vaya desastre.
8: Home, tu què vas votar, Sergi, com a professor que ets?
26: No, jo no vaig anar a votar perquè estic de baixa. Per tant, se siente...
8: Bueno, però escolta'm, també t'afecta això. A tu què et sembla el resultat?
26: Bueno, home, pues a mi em sembla que... A veure, jo em pensava que sortiria quasi perquè queden dues setmanes de col·le, ¿vale?
8: Sí.
26: I si ara seguim amb el lío de les manifestacions i tot això, sí. No sé... Jo no penso anar un dia de juliol a cap vaga.
8: Bueno, escolta'm,
26: i que consti,
8: si ha d'anar, si va.
26: Tu, que consti que no ho dic perquè el juliol estiguem de vacances, perquè no estem de vacances. Anem al col·le a preparar moltes coses per l'any que ve. Sí. Us penseu que les classes es preparen sola?
8: No, de què estàs parlant, Sergi?
26: Però, bueno, el que està clar, vale, és que els representants sindicals?
8: Sí,
26: sí, vale. Pues no sé per què serveixen. Perquè ja veus com estem, vale? Per tant, jo he pensat que faré el meu propi sindicat de profes, vale? Per anar a les reunions a negociar directament amb qui sigui, amb el rei.
1: No, la consellera, la consellera,
8: sí, és la consellera.
1: Niubó.
8: Sí.
26: Pues mira, des d'aquí, en Niubó, a la propera reunió, vale, vindrà el nou sindicat, que es dirà Sindicat Unificat Professors Nacional Units, reunit, mestres afiliats de baixa, per les sigles Subnormap.
1: Bueno, Sergi, de veritat.
8: Sí, és que...
26: Subnormap?
1: No sé. Que tu seràs el principal representant, no?
26: De què?
1: És igual. Són 7:45. Arrenquem el dia amb problemes a Rodalies. Arran de les fortes pluges d'ahir, la R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Maria Fernández Noguera.
27: Doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, com deies, a causa de l'arbre que ahir va caure a la via amb les pluges. Per tant, els trens circulen només entre la Garriga i Sant Quirze de Besora. Davant d'aquests problemes, el servei d'autobusos alternatiu funciona en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i la Tour de Querol, és a dir, pràcticament la totalitat de l'R3. D'altra banda, avui també hi ha retards a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Són endarreriments de 6 minuts que estan causats per una incidència en l'operativa i també hi ha problemes a la línia T5 del tramvia, on les freqüències de pas estan alterades per problemes també en l'operativa.
1: I com circula a les carreteres? Com se circula? Joan Garcia, bon dia.
28: Bon dia, doncs a l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 6,5 km de congestió en sentit Girona. Afecta també l'enllaç amb la C58. I retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. Trobem les retencions habituals a les rondes i també a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà.
1: Veurem doncs també si aquesta vaga de mestres i professors que afecta avui també a la mobilitat i ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, doncs sortiran 3 columnes a partir de les 10 del matí en direcció al Parlament de Catalunya. I en temps d'àgora també parlarem amb tots els actors del conflicte educatiu per veure com es pot desfer aquest embolic després del no de la consulta.
29: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
1: Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no en tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
30: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
1: i també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara el calendari de mobilitzacions. Parlarem també amb famílies, també, per saber com porten tants dies d'aturades a l'ensenyament. I continuarem analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua collant el PSOE i el PSC, ara demanat en la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I la pluja també ha afectat el Primavera Sound, on ahir també es va haver de suspendre els concerts dels principals caps de cartell, i la Patum, on els balls es van poder fer amb interrupcions i amb xiulades. Amb crits de voti, voti, voti, feixista qui no voti, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, va ser escridassada quan va aparèixer al balcó de l'Ajuntament, convidada per la regidora Díscola, que serà el cap de llista de la formació d'extrema dreta. I pel que fa als esports, Robert Prat...
9: El Barça s'haurà de jugar la classificació per les semis de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90. El Girona farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
1: I pel que fa al temps, els aiguats s'han acabat, però encara queden petits ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. I sí, se situen entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenen les hores comptades. Els aiguats han marxat, sí, però ha quedat molta aigua als rius. Per exemple, ahir a la zona del Ripollès, del Berguedà, va haver-hi llocs que van caure més de 100 litres per metre quadrat. Això ha fet pujar el cabal del Ter i del Llobregat i d'alguns dels seus afluents. Precaucions en aquest sentit. Avui quedaran força núvols durant el matí. A la tarda quedaran concentrats encara les comarques de Girona i el sud. A la resta s'obriran més clarianes. De moment avui, de precipitacions més enllà d'aquestes matinals, ja no se n'esperen més. I demà dissabte esperem un dia variable. Amb núvols al matí també a la meitat sud de Catalunya, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al nord-est. Aquí al nord-est podria arribar a caure algun ruixadet. Diumenge també ens passaran algunes bandes de núvols i a la tarda també hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: Avui a l'Àgora del matí, d'aquí una hora, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Vaig al Roger pel Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: A les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de possible corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
5: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord de què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
6: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
5: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
6: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
5: El rotatiu del grup Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
6: Sobre corrupció, el periòdico lamenta que els informes de l'UCO sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
5: Diu que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i el govern també hi ha de contribuir. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
6: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i creu que qui sobretot les ha de donar és la directora de la Guàrdia Civil.
5: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al reconegut.
6: I considera que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar credibilitat a les intencions de neteja avui en entredit.
5: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera està al costat del germaníssim.
6: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: El Nacional publica dos articles que es complementen. D'una banda, les pujades al mercat borsari i la revaloració del sector immobiliari disparen el nombre de rics a Espanya, i n'hi ha gairebé 260.000. Això situa l'Estat en el 14è lloc del rànquing mundial. D'altra banda, els embargaments per impagament d'hipoteques s'enfilen un 14% a Catalunya. El primer trimestre hi ha hagut 906 procediments, un volum d'execucions que no es donava des del 2022. És un senyal d'alerta per famílies i entitats financeres que veuen com es deterioren els seus actius. Les dades situen Catalunya com el segon territori de l'Estat amb un nombre més elevat d'execucions hipotecàries, només per darrere d'Andalusia.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem?
2: Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
13: Amics.
3: Rialles.
13: Llocs.
3: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 8:15. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui va fer una celebració pujada de to?
16: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho l'entrenador va tenir la idea de contractar un stripper. Ah. La majoria dels nois de l'equip tenen ja els 18, però també hi havia menors de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat denúncia, ja que havia autoritzat el sopar del club, però no l'espectacle eròtic.
1: Ja. Yeah. I què investiga la policia de Nova York?
17: Doncs diversos vídeos en què es veuen homes com surten de les clavegueres en ple carrer, com si fossin les tortugues ninja. Aquests vídeos, captats per les càmeres de vigilància en diversos barris de Brooklyn i Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I què hi busquen sota terra? Doncs la policia creu que miren, aviam, si troben objectes de valor. Ho llegim a diversos digitals.
1: I a quin enxampat infraganti?
16: A un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com l'home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca al carrer i, a cop d'estirar i estirar, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes. Tan bon punt allibera el patinet, se l'emporta carrer avall. De fons, se sent com les persones que gravaven el vídeo estan avisant la policia que ja no va ser a temps d'arribar al lloc i evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha dut un bon ensurt?
17: Els banyistes de la platja de Palma, Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i van a passar entre les tovalloles, de manera que es van espantar els banyistes i se la van apartant ràpidament al seu pas, ho explica el Nacional.
1: I a qui ha convocat la selecció espanyola d'atletisme?
16: Doncs a la influencer Delis, coneguda per explicar les xarxes al seu dia a dia com a mare de família nombrosa. El seu nom real és Estefania Unzu, és de Navarra i competirà al Mundial de 100 quilòmetres que es farà al setembre a Galícia com a membre de la selecció espanyola d'atletisme. Verdelis se suma a l'equip d'Ultrafons.
1: La notícia que agradarà als amants de Lego i Barcelona.
17: Que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego, que és el més gran del món amb més de 12.000 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar, això sí, costarà 750 euros.
1: I ara els destacats de l'Internació de l'Economia amb Maiol Roger i Lara García.
18: La premsa peruana escalfa motors per la segona volta de les presidencials. El Comercio de Lima publica que més de 74.000 electors de la capital peruana votaran en un local diferent al de la primera volta. S'han reubicat 549 meses per seguretat. La República del Perú assegura que ha estat una campanya electoral complicada i destaca que en els discursos finals la candidata Keijo Fujimori apel·lés a la seva família per mostrar-se pròxima al poble i que Roberto Sánchez reivindiqués la llibertat de l'expresident Pedro Castillo. I sobre la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, el New York Times diu que els republicans comencen a posar a prova els límits del poder de Trump. Assegura que l'estil del govern unilateral del president comença a topar amb un mur a les dues cambres del Congrés i explica que creix la resistència contra Trump dins el partit republicà.
20: La premsa econòmica analitza el nou toc d'atenció de Brussel·les a Espanya per la intervenció del govern en l'OPA del BBVA al Sabadell. L'Economista titula que Brussel·les endureix el seu expedient contra Espanya. La Comissió Europea considera que la llei espanyola posa traves a les fusions bancàries i atempta contra el mercat únic, afegeix el diari. El Cinco Días anuncia que Europa detecta noves infraccions d'Espanya en matèria de fusions bancàries i destaca que dona dos mesos a Espanya per rectificar. I davant dels resultats rècords d'Inditex, Expansió publica que Zara baixa de les 1.500 botigues i accelera el gir estratègic de Marta Ortega. Assegura que el vaixell insígnia d'Inditex està passant per un procés de transformació comercial per fer-se un rentat de cara.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem avui, Robert Prat?
9: El diari Ara remarca les declaracions de Pere Guardiola, responsable de la propietat del Girona. No ens hem emportat ni un euro del club. Guardiola reconeix que han fallat, però que el Girona és un projecte a llarg termini i que no han vingut per 4 dies. L'esportiu diu que el Girona ha decidit trencar el silenci, que no es precipitaran amb el tècnic, que marxaran jugadors importants i que ara mateix el nou estadi queda lluny i la ciutat esportiva està encallada. I mentrestant, a Madrid...

0: La Vanguardia parla de batalla mediàtica sense precedents per presidir el Madrid. Maria Fernández escriu a la seva columna que el candidat Enrique Riquelme desprèn una olor de naftalina força semblant a la que fa Florentino Pérez. El periòdico remarca que Haaland ha encès la metxa electoral amb un Florentino esbojarrat que anuncia un fitxatge top per 150 milions d'euros. Per l'AS, aquest galàctic serà Vitinha o João Neves o fins i tot Olise. El Marca parla dels fitxatges de Riquelme, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas i Vicente del Bosque, a part de Haaland i Rodri. Deportivo assegura que Mitchell vol fitxar Ter Stegen per l'Ajax, mentre que l'Esport diu que el Barça pensa en Cesc Fàbregas com el successor de Hansi Flick i que li han suggerit que d'aquí a dos anys estigui lliure.
1: I a la premsa del cor, Shakira i Piqué, Elisenda Pineda.
2: Possible acostament entre Shakira i Gerard Piqué. Fa uns dies que es van tornar a seguir a xarxes socials. De moment no hi ha hagut interaccions clares com un m'agrada o uns fueguitos com a resposta a fotos sexis ensenyant pernil. Aquest gest arriba després que la cantant dediqués paraules d'agraïment a l'exfutbolista en una entrevista on assegura que la separació la va fer més forta i que és mare gràcies a Piqué. Gràcies a Piqué i el costum que tenien de jugar als 7 i mig, val a dir. Felicitem a l'exparella que després de 3 anys comencen a comportar-se com persones adultes. Loro, lore, lorei.
1: I qui faig avui, Can Elias?
3: Vinga, que felicitem l'exnedadora Ona Carbonell.
1: Home, a 36, mira, del 90.
3: Doncs, sí, senyor, 36 anys també. Alerta fa anys avui. Bisbi!
1: Bisbi? Ah, Bisbal.
3: David Bisbal.
1: David Viva! David Viva fa 49 anys.
3: Una miqueta vell, avui arriba al 47.
1: 47 anys, des d'aquí felicitem a David Viva. David Viva!
3: Silencio! Ja està. També fa anys.
1: Canviem
3: totalment el registre, Ricard. Totalment el registre, perquè també fa anys avui el saxofonista Kenny G. Ricard, t'agrada Kenny G, el seu saxo?
1: Kenny G, el del Pep Poblet. Kenny G, 76. Senyor,
3: 70 anys, vinga, va.
1: Sant Oral.
3: Avui és Sant Bonifaci, també anomenat l'apòstol d'Alemanya per haver evangelitzat sistemàticament les grans regions centrals, per haver fundat i organitzat esglésies i per haver creat una jerarquia sota la jurisdicció directa de la Santa Seu. El 5 de juny de l'any 754, quan el sant es disposava a fer una confirmació massa, va aparèixer un grup de gent armada que van matar el bisbe i 52 companys més a cops d'espasa i llança. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Bonifaci.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 5 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 5 de juny de 1976, viatge històric dels reis d'Espanya als Estats Units. És la primera vegada que un cap d'estat espanyol visita aquell país. Joan Carles I pronuncia un discurs davant del Congrés americà que és rebut amb molts aplaudiments. De fet, l'editorial del New York Times elogia el rei i afirma que després de sentir les seves paraules és més creïble el camí d'Espanya cap a la democràcia. Només feia 6 mesos que s'havia mort Franco. I atenció, perquè avui fa 50 anys s'anunciava als diaris un partit de futbol internacional entre les seleccions de Catalunya i de Rússia. Estava organitzat per la Federació Catalana i per la Fira Internacional de Barcelona, que per primera vegada tenia un pavelló dedicat a la Unió Soviètica Comunista. Les entrades més cares a tribuna valien 600 pessetes, encara no 4 euros. El partit es va acabar celebrant el 9 de juny de 1976 i va acabar amb empat a 1. El gol el va marcar Neskens, perquè aquella selecció catalana també tenia estrangers, i jugava Cruyff, i jugava Caselli, el mateix Neskens, que s'afegien a noms com Mora, Reixac o Solsona. Va ser la primera vegada, ara fa 50 anys, que la selecció catalana va portar les 4 barres a la samarreta.
1: Avui és 5 de juny del 2026, és el 156è dia del calendari, falten 16 dies per l'estiu, 19 dies per Sant Joan i 2 per les eleccions de la presidència del Real Madrid. I així serà el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Mestres i professors rebutgen el preacord.
7: I mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
8: A l'inici de curs afectarà segur.
9: Realment, elaborar un nou acord.
10: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
11: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa.
12: Sí, no, no, no, no, no, no, no. voy a hacer una oferta por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría en toda su historia.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Columna.
0: Paraula molt variada que pot definir des d'un pilar fins a un article d'un diari, però avui parlarem de la sisena excepció, porció de soldats formats en massa de poc front i molt fons. D'aquí ve l'expressió que fem servir quan una manifestació parteix de diferents punts fins a trobar-se en un de central, com les columnes de professors que avui confluiran a Barcelona.
1: Subhasta.
0: Venda pública al millor postor, especialment feta per manament d'una autoritat. Subhasten els objectes de Matthew Perry i les eleccions del Madrid semblen una subhasta en què un candidat anuncia un dia Haaland i l'endemà l'altre que es gastarà 150 milions d'euros en una estrella.
1: Aigualit.
0: Que conté una quantitat excessiva d'aigua o acompanyat de pluja o pluges. La tradició del vi Aigualit també ha portat que Aigualit es faci servir com a metàfora de decepció, d'expectatives no complertes. La jornada del Primavera i la de la Patum van quedar aigualides ahir per una pluja que no va igualir prou els passos de Berga ni els concerts que sí es van poder celebrar al Fòrum.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 119.
13: Són els treballadors que quedaran afectats per l'ERO de Nestlé a Catalunya si avui els treballadors ratifiquen el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats. El text rebaixa els acomiadaments. Inicialment a Catalunya havien de ser 178. També millora les condicions dels afectats.
1: 70%.
13: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 7.000 perfils genètics que s'està comparant amb els de gairebé 6.000 famílies que busquen parents desapareguts per identificar-los.
1: 7.000?
13: 700.
1: 700, són 700.
13: Perdoneu, 700 perfils que estan comparant amb els 5.000 familiars que estan demanant doncs, aquestes proves.
1: 26.
13: És el nombre de guions de frens que la Fundació Matthew Perry posarà a la venda amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. També es vendrà una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a la sèrie, com ara textos signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un camí de muntanya al costat d'un embassament. S'hi veuen dos homes caminant i el primer sembla més gran que el segon. Estan com separats per poc més d'un metre.
14: Són Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. És una fotografia feta a l'agost del 2021 a una illa grega, la publica La Vanguardia. És una fotografia que ha portat la família. De fet, n'ha distribuït algunes més per intentar desmentir la tesi de la jutgessa que investiga les causes de la mort del fundador de Mango a Montserrat. La tesi és que tots dos no acostumaven a sortir a passejar.
1: I a la segona imatge hi veig el germà del president espanyol, David Sánchez. Està assegut amb les mans, amb els dits entrellaçats sobre les cuixes i té la mirada com cap a l'infinit, pensatiu.
14: És al banc dels acusats, a l'audiència de Badajoz. Al costat hi té l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, també acusat en el judici, que la setmana que ve quedarà vist per a sentència. De fet, tots els acusats s'han negat en les últimes hores cap tracte de favor. Veurem com pesen els testimonis de la Guàrdia Civil o de l'altre aspirant a la plaça que sí van denunciar aquest tracte de favor.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas la veig des d'Alemanya, és el país amb el producte interior brut més alt d'Europa, però a la fotografia veiem una cua de carretons de la compra amb tot de gent esperant a ser atesos. Berlín, Jordi Regàs, què fan totes aquestes persones?
15: Esperen que els ajudin amb el menjar. L'estudi publicat aquesta setmana per les ONG del tercer sector confirma que el nombre de pobres a Alemanya ha assolit un nou rècord. Un de cada cinc no pot afrontar una despesa inesperada. Tampoc disposa de dos parells de sabates en bon estat. L'informe alerta que les retallades que impulsa el govern actual van en la direcció equivocada. Resoldre els problemes dels més desafavorits també és una forma d'aturar a l'extrema dreta, afirmen els autors.
16: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
17: Costellarro, va bé. Gràcies.
18: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
16: Costellarro, senyor?
19: Volkswagen.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 4 dies per aquesta visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot Serra.
21: La visita del Papa.
22: Bon dia. En una versió anterior de l'itinerari, el Papa havia d'anar a la Catedral de Barcelona abans de marxar cap a les Canàries dijous dia 11 al matí i havia de ser una visita de caràcter privat. Finalment, s'ha vist que tenia sentit que la primera parada fos la cadira, la seu de l'arcabisbat de Barcelona. El Papa hi visitarà les relíquies de Santa Eulàlia, a la cripta, sota l'altar, i anirà al claustre a veure l'ou com balla. Serà una manera de celebrar Corpus Christi, que era ahir, i una barreja de cultura popular i fet litúrgic. Després de Joan Pau II l'any 1982, Lleó XIV serà el segon papa que vegi la catedral.
21: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula per les xarxes. Una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia, la gossa es diu Vilma. La seva malifeta va agafar per sorpresa la família. Diu la notícia que la gossa salsitxa va confondre l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol d'aquest any amb una joguina. Va començar a mossegar-lo fins a deixar-lo esmicolat amb bocins. Tot va passar molt de pressa. Quan vam reaccionar, ja no van poder evitar que el destrossés, explica la família en la notícia. El que més lamenta aquesta família és que només els faltaven 20 cromos per completar l'àlbum. Ara n'han comprat un de nou. Entre els bocins que va deixar la gossa han pogut rescatar alguns cromos per no haver de començar de nou la col·lecció des de zero.
1: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Per cursar els graus en Educació Infantil i Educació Primària, és necessari superar la prova d'aptitud personal, coneguda com la PAP. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix un curs intensiu de preparació de llengua catalana i lògica i matemàtiques, pensat per ajudar futurs mestres a afrontar aquesta prova amb garanties. La formació tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol i tindrà una durada total de 36 hores.
3: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, som-hi. En real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo és una notícia real.
1: Bravo.
2: Ha succeït a l'Argentina. La família ha compartit un vídeo divertit a xarxes socials on mostren la destrossa que la gossa salsitxa ha fet del seu àlbum quasi acabat.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Ara són les 7:54. I repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Nova vaga d'educació a tot Catalunya després del no del preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
23: La USTEC, la CGT i la Intersindical criden avui a aturar-se. La USTEC fa autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text. Iolanda Seura, portaveu.
24: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
23: La CGT demana la dimissió de la consellera.
1: I tot i el cop de porta al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
25: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària, que sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna, ja ha confirmat qui seran.
26: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: D'altra banda, el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària de diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
23: Ho fan al mar del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
27: I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: I els expresidents Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra firmen una carta a favor del català durant la visita del papa.
25: També la subscriuen expresidents del Parlament o entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. La publiquen diaris com El Punt Avui i La Vanguardia. Mentrestant, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirma.
28: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I pel que fa a les pluges, gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluges afectat a diverses comarques.
23: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound i a Berga s'han barrit un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
1: Justament a la Patum, Berga va rebre amb xiulada la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
25: La va convidar al balcó de l'Ajuntament la regidora d'Iscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta.
4: Tabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, aquest matí encara queden molts núvols i petits ruixats al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Aquests tenen les hores comptades. En canvi, els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, el temps serà variable, amb petits ruixats de tarda al Terç Nord, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant. Ara a les 8 en donarem més detalls.
4: A Tabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació al Vallès Occidental, Joan Garcia.
6: Ha passat entre Badia i Barberà del Vallès, ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 km i mig de congestió en sentit Girona i retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. També hi ha retencions les habituals a les rondes, a la C58, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i a la B23 d'entrada a Barcelona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández?
7: Doncs a l'R3 els trens no circulen entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora, per tant només hi ha servei de tren entre Sant Quirze i la Garriga, i això vol dir que Renfe ha posat un servei d'autobusos alternatiu que avui és de la pràctica totalitat de l'R3 entre Barcelona i la Tour de Querol.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
12: 150 anys movent-nos per tu.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
30: Bon dia, Manu!
1: Avui dediquem una cançó al Julià.
30: Sí,
1: Julià,
30: que ha viscut moltes novetats aquest curs nou, també nova classe, un germanet. El tenim per aquí, el Julià, o no?
1: No, no s'hi posa.
30: Ah, val, perfecte, doncs que...
1: Sí.
30: Doncs això, que li volen dedicar als seus pares aquesta cançó de Beatles que es diu Hey Jude.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. A l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Ara ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona. Hi ha les retencions habituals a les rondes, a la 2 i a la B23, i a Rodalies la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i a la línia de Girona, l'R11, la caiguda d'un arbre a les vies entre Caldes de Malavella i Girona provoca retards de mitja hora.
0: Demostració de força avui dels sindicats de l'ensenyament l'endemà de rebutjar el preacord amb el departament, una aturada convocada als centres d'arreu del país i mentre estudien noves protestes a partir de la setmana que ve. La consellera Niubó manté que tiraran endavant el compromís, però cita els representants dels treballadors. El jutge Santiago Pedrat sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leider, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta al Papa on reclamen la presència del català durant els actes del Pontífex a Catalunya i reivindiquen la identitat i la tradició cultural del país. 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els noms que hi apareixen hi ha l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i dos dels seus predecessors. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i a un net de Raúl Castro. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la determinació dels cubans. Els treballadors de Nestlé votaran avui si estan d'acord amb el preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments previstos per l'empresa. A Catalunya, Nestlé ha rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripoll és un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. I la pluja deslueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota al Palau davant l'UCAM de Múrcia per 87 a 90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Empat a 1 de la selecció espanyola de futbol davant l'Iraq a la Corunya amb gol del blaugrana Ferran Torres i amb el debut oficial de Marc Bernal amb el combinat espanyol absolut. Avui, Espanya-Anglaterra de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent. I en handbol a la 1 del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final.
0: I després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable, litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, dia marcada per la vaga dels docents a tot Catalunya després del rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Al migdia s'ha convocat una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona que té previst arribar fins al Parlament. Abans, però, hi ha previstes diverses mobilitzacions de mestres i professors en direcció a la capital catalana. Anem, en aquest cas, cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
4: Moviment aquesta hora aquí al voltant de l'estació de Renfe de Mataró. És el punt de trobada pels docents del nord de la comarca i els d'aquí de la ciutat. A partir d'ara, a les 8 del matí, sortiran en bicicleta en direcció Barcelona. Al seu pas pels diferents municipis s'hi aniran afegint altres docents. El punt fixat final és l'estació de Renfe de Sant Adrià del Besòs a les 10 del matí aproximadament. Allà confluiran la bicicletada del Maresme amb les que provenen d'altres comarques, de la Catalunya Central, el Barcelonès Nord o bé les de Girona. També els docents dels dos Vallès, l'oriental i l'occidental. En el cas del Vallès Oriental, per exemple, surten grups de docents en bicicleta des de Sant Celoni. Aquests han sortit cap a les 7 del matí i s'hi van sumant Llinars, Cardedeu, Granollers. També van en direcció cap a Sant Adrià. Allà tots junts formaran la columna del Besòs, que entrarà a Barcelona per aquesta part de la ciutat i arribarà a l'Arc del Triomf. A les 12 ha de començar la gran manifestació unitària. Ara aquí a les portes de l'estació de Renfe de Mataró, tot a punt per posar-se en marxa, el professor de secundària Joan Barón ens deia que probablement al setembre el curs no podrà començar amb normalitat, però que això ja ho tenen coll avall.
5: És molt difícil que el curs comenci amb normalitat, però és que fa molts anys que el curs no comença amb normalitat, perquè hi ha una sèrie de mancances a les escoles públiques que fan que no puguem treballar amb els alumnes d'una manera normal.
4: Els docents d'aquí al Maresme, abans de sortir, ens deien que cal un pacte nacional per l'educació i també treballar per mantenir el català tant a les aules com als patis de les escoles.
0: Gràcies, Marta. Les mobilitzacions es reprenen després del no dels docents al preacord. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no l'accepten i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Sentim la seva portaveu, Iolanda Segura.
6: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
0: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va firmar el preacord, demana la dimissió de la consellera Niubó. Laura Gené, secretària del sindicat.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
8: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
0: Tot el cop de porta dels docents, el preacord, el Departament d'Educació assegura que tirarà

0: esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Sentim la republicana Esther Capella i Jàssica Albiach dels Comuns.
1: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
2: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim Mònica Sales de Junts, el popular Juan Fernández i Pilar Castillejo de la CUP.
3: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
4: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
5: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
0: Amb els vots del govern i els socis d'investidura, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
6: 3CAT Info.
0: 8 i 9 minuts, el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 24 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Tarrías dins de l'anomenat cas Leire Díez. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
7: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com el Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà en premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i la ANC. A la missiva dirigida a Lleó 14, els signants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució. Ahir l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el Papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generat gent a qui li agrada polemitzar.
8: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: En relació a l'Església, 7 cardenals i una 60 de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, això segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els encobridors hi ha l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. La investigació apunta que l'opacitat de l'Església sobre aquests casos no només es manté, sinó que s'agreuja. De la 70 de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'ha negat a donar informació i només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet parcialment. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes. Vuit i 12, entrem en crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una trobada cara a cara. També adverteix al líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, Moscou, Cristina Solías.
9: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
10: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
9: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els

0: Els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg.
1: Hezbollah rebutja mentrestant l'acord de l'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia proiraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
2: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: Encara de l'exterior, Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i a un net de Raúl Castro. Washington també imposa sancions al Ministeri Cubà de les Forces Armades, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que topa amb la seva determinació de resistir l'atac imperial. I abans de l'àrea de servei afegirem que els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què ha arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia. En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
3: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
1: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
4: Tresca Info.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
6: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
5: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
1: Obrim àrea de servei. Comptuja la situació, carreteres i autopistes del país i també el transport públic. Joan García, bon dia.
8: Bon dia, Carme. A l'AP7 es redueix la congestió per un accident a primera hora que hi ha hagut entre Badia i Barberà del Vallès. Encara estan retirant el vehicle, però la congestió ha baixat, ara és de 4,5 km encara, en sentit Girona, i afecta l'enllaç amb la C58. També hi ha retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. A banda d'aquest punt, trobem les retencions habituals a les rondes, a la C58, a l'A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i a la B23 d'entrada a Barcelona. I pel que fa a Rodalies, la caiguda d'arbres complica la circulació dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha servei d'autocar a tota la línia, de Fabra i Puig a Puigcerdà. I a la línia de Girona, l'R11, un arbre a les vies entre Caldes de Maradella i Girona, provoca retards de mitja hora. A les estacions de Fornells i Riudellots se circula per una sola via.
1: El temps. Amb l'Enric Agut.
9: Avui el temps tendirà a ser més tranquil, encara queda algun ruixat puntual cap al Camp de Tarragona. Hem tingut també algun xàfec destacat, com és el cas de Canà, gairebé han caigut 30 litres en poca estona, però tendència és que la situació s'anirà normalitzant. Encara en restes de núvols a força interès, sobretot a la costa i del prelitoral. D'ahir destaquem els aiguats caiguts a Berguedà, Ripollès, Osona, van caure un total de 130 litres a Borredà, com si fos pluja tropical, 115 a la Nou de Berguedà, també 106 a Ogassa, també plovia molt, a Camp de Bànol, 109 litres, són les acumulacions que van superar els 100 en aquests indrets, també destacar Montesquieu a Osona amb 90. Ha refrescat, es nota, i avui també la temperatura diurna quedarà més curta. Avui no farà calor, no farà gaire calor, a màximes de 27 graus a Lleida, a 25 a Barcelona, també Girona al voltant dels 23-24, Vielles quedaran amb una màxima de 20, és a dir, que les xifres més altes, 26-27, no s'arribarà als 30 graus a Catalunya. A la tarda quedaran intervals de núvols a comarques de Girona, de Barcelona, també cap al nord de les comarques de Barcelona, però bé, a molts llocs també hi haurà clarianes. Podria arribar a caure algun ruixadet puntual cap a l'àrea de la Selva, Garrotxa, en aquell indret d'Osona, però molt puntuals. Demà dissabte al matí tranquil, fresca, com el dia d'avui. La temperatura diurna sí que recupera, pujarà una mica, i a la tarda hi haurà alguns xàfecs molt irregulars, locals, però que poden caure cap a la Garrotxa, Pla de l'Estany, també és la Selva, cap al Gironès i també en punts com Osona, Lluçanès, el Berguedà i el Bages. I potser també algun cap al Solsonès. Demà la temperatura, com comentava, serà una mica més alta i diumenge encara pujarà més.
4: Fresca Info.
10: Ho veus? Okay. L'Angi Anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tant nostre com dir posarem llum.
11: A la foscor.
10: O com dir aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
13: Xxt, silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
4: 3CAT Info.
1: Sentíem l'Enric Agut. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via L3 de Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van haver d'evacuar sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar durant una estona i va provocar algunes esllevissades a la C-26 a Borreda. Doncs bé, això ha tingut afectacions. I és que la pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa, Marruí.
15: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja, els escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Batguial, Doja Cat i Massive Attack, que havia d'oferir una actuació d'unes 2 hores on mostrarien un software d'identificació facial per criticar l'empresa Palantir i l'ús pervers de la intel·ligència artificial. Els 3 caps de cartell de la primera jornada passaven a ser paper mullat. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte els 2 mitjans durant més de 2 hores. Una estona on els assistents han buscat refugi sota la marquesina de la zona gastronòmica o sota l'auditori. Alguns, fins i tot, han abandonat el recinte i ja no hi han tornat. Sí que s'han desenvolupat, sense gaire problemes, concerts com el de Father John Misty, que els oients d'ICAT han pogut sentir en directe. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja ha sortit, s'ho ha mirat amb cara de poc convenciment i s'han fet enrere. Les altres caps de cartell, Doja Cat i Batguial, han caigut també. Abans de la 8 del vespre, però, el festival s'ha desenvolupat amb normalitat, amb actuacions com les d'Equal Grupo, Reinaldo i Clara, Men I Trust o Kiss, que han hagut de retallar 15 minuts de set perquè la pluja els ha començat a mullar. Aquest divendres, si tot va bé, The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona, actuarà a l'escenari principal. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos, populars com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i d'altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Compartiran cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, Ralphie Chu o els històrics del so industrial Heinz Turzen de Neubauten, entre d'altres.
1: El temps també va fer la guitza i a la nit a la Patum completa, que va anar amb retard i va estar plena d'interrupcions per la pluja. Això sí, es va fer. Avui és el torn de la Patum infantil i demà serà el dia amb més volum de gent de la festa. Berga multiplica gairebé per 6 la població la setmana de Corpus. Berga, Nati Adell.
16: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
17: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
18: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
19: Els berguedans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre.
13: plogui o no plogui.
16: Els milers de patumaires que han omplert la plaça Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
19: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, per intentar reviure això com si fos un crio petit.
20: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
21: Sempre que puc venir, s'ho diu a Barcelona i sempre m'agafa amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
16: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
22: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
23: Comptar el respectin la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
16: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
1: I el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arrenca avui amb un homenatge a la Filmoteca de Catalunya i amb la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada d'Antoni Ribes. El certamen de Roda de Berà, el tarragonès, presenta una 30ena d'estrenes absolutes com Burundanga de José Corbacho.
4: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
24: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Ahir va perdre el Palau per 87-90 en el segon partit de quarts de final i l'Ucan de Múrcia recupera, per tant, el factor pista. Xavi Pasqual és el tècnic blaugrana.
25: Sabíem que anaven a jugar a zona 40 minuts, ens havíem preparat, hem atacat força bé, ells han tingut un dia increïble d'encert, ara ens hem de recuperar i la Múrcia a guanyar.
24: Demà dissabte, tercer i definitiu partit de la sèrie, el millor de 3 partits. També jugat ahir, Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. Avui, a les 9 del vespre, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista.
26: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
24: Aquest partit de la penya davant el Baskonia el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui a partir de les 7, Bilbao Basket València. I a l'NBA, aquesta matinada, segon partit a la final, San Antonio Spurs New York Knicks a partir de 2:15.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
24: La selecció espanyola masculina de futbol va empatar ahir a 1 amb l'Iraq en el primer partit amistós previ al Mundial que comença dijous. El gol dels espanyols el va marcar el blaugrana Ferran Torres, que va sortir de titular junt amb Joan García, Dani Olmo i Marc Bernal, que debutaven amb l'absoluta espanyola.
27: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
24: L'expedició espanyola marxarà avui cap als Estats Units, a Chattanooga, on es concentrarà de cara a la Copa del Món. Abans del debut jugarà a Mèxic contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts.
4: 3CAT Info.
24: La selecció espanyola femenina de futbol juga avui a les 9 del vespre contra Anglaterra a Palma en un partit amistós de classificació per al Mundial de l'any vinent.
28: Será un partido muy disputado, muy igualado, siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así, sabemos que tenemos que sumar los 3 puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
24: Són declaracions de Sònia Bermúdez, la seleccionadora espanyola. També en futbol, el director esportiu del Girona, Quique Càrcel, demana disculpes als seguidors pel descens a la segona divisió i reconeix que ha estat un sotrac.
29: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
24: Cárcel afegeix que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. A l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra l'Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení renoven la portera francesa Román Salvador, de 28 anys i fins a l'any vinent. Mentre que en clau internacional, Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Florentino Pérez, en aquest sentit, ha acusat Riquelme de mentider en declaracions a 4.
0: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser... Pues que es un
24: farro. Florentino Pérez anuncia que té tancat el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge, demà passat, se celebren les eleccions a la presidència del Madrid. I també en clau internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
24: En handbol, avui arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. Serà a partir de la 1 del migdia. Les altres eliminatòries són Bidasoa a Torrelavega, Nava Conca i Alacant Osca. I el torneig de tennis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers jugarà aquest migdia a les 12 les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori. També es disputen avui les semifinals masculines individuals. Serà a partir de 2:45 del migdia i entre Flavio Cobol i Matteo Arnaldi, per començar, i després amb Jakub Mencic, Alexander Zverev. També en tennis, en el quadre femení, demà jugarà la final, la jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que van eliminar Kostiuk i Schneider, respectivament. La polonesa és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, en arribar a la final en els últims 50 anys.
1: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
2: Bon dia. A la P7, un accident que hi ha hagut a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona encara provoca 4,5 km de retencions. I a la mateixa P7, entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, hi ha 4 km també de retencions. I a Rodalies, la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Hi ha autocars a tota la línia. I a la de Girona, també un arbre que ha caigut entre Caldes, amb Melavella i Girona, provoca retards de mitja hora.
1: Demostració de força avui dels sindicats de l'ensenyament l'endemà de rebutjar el preacord amb el departament, una aturada convocada als centres d'arreu del país i mentre estudien més protestes a partir de la setmana que ve. La consellera Niubó manté que tiraran endavant el compromís, però cita els representants dels treballadors. També us estem destacant que el jutge Santiago Pedraz sol·licita l'audiència tributària i també diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leire, la directora general del COS, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. És el més destacat d'aquesta primera mitja hora, però a partir d'ara també us explicarem que la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones. El govern autoritza la caça d'exemplars de coipús amb arma de foc. La proliferació d'aquest rosegador invasor ja té efectes sobre els conreus de l'Alt i del Baix Empordà. I l'última sensació del cinema nord-americà Back Rooms és una de les estrenes destacades que arriben al cinema. En esports, Ricard, que destaquem?
24: Mireu, l'oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota ahir al Palau davant el Camp de Múrcia per 87-90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa, en el tercer i definitiu partit de quarts de final.
1: I el temps, després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia la calor ens donarà una treva. Dos quarts de nou i dos minuts, avui els docents tornen a la vaga, com us dèiem, a tot Catalunya després del rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Al migdia s'ha convocat una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona que té previst arribar fins al Parlament. Abans, però, hi ha previstes diverses mobilitzacions de mestres i professors en direcció a la capital catalana. Les mobilitzacions es reprenen després del nou dels docents al preacord. La participació en la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no l'accepten i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat l'USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho deia la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va firmar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené n'és la secretària.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
1: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament tot i aquesta crisi amb el sector docent. Esquerra i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com han gestionat la crisi. Doncs bé, no hem de parlar només d'aquests pressupostos, perquè el govern espanyol ha fet ja el primer pas per l'elaboració dels comptes de l'Estat per l'any que ve. Ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat les normes que regiran els comptes i ordena que tots els ministeris i organismes enviïn les seves propostes de despeses abans del 29 de juny. El document també inclou els objectius dels pressupostos, com ara l'enfortiment de l'estat del benestar, garantir l'accés a l'habitatge, millorar la sanitat pública, reforçar l'educació, impulsar polítiques adreçades a la joventut i promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes. A Espanya no hi ha pressupostos des del 2023. D'acord amb el mandat institucional, constitucional, volíem dir, els comptes haurien d'entrar al Congrés abans del dia 30 de setembre. L'últim cop que Hisenda va aprovar una ordre d'elaboració dels comptes va ser el setembre passat per confeccionar els d'aquest any, però l'aleshores ministra Maria Jesús Montero va desistir de presentar el projecte després de constatar que no tindria els suports suficients per tirar-los endavant. Més casos sobre el cas Leire. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Tarrías dins de l'anomenat cas Leire 10. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire 10. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
7: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
4: 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de nou, fi de la campanya electoral per la segona volta de les presidencials diumenge al Perú. Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra els missatges a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat amb un lleuger avantatge per a Fujimori. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
8: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo, l'últim mandatari elegit democràticament en un país que ha tingut 8 presidents en 10 anys, tant Castillo com Fujimori pare, ja mort, empresonats, el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans.
1: Anem ara a la capital comunitària. Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries. Bruno Forteamiras.
9: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des que es tenen registres. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures de març, abril i maig han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a la major part del territori i en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus. Segons el Meteocat, un abril excepcionalment càlid i les temperatures rècord registrades a finals de maig expliquen aquest balanç. De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida del seu 113 anys de dades. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
11: Sobretot per un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins i tot 2 graus per sobre de la mitjana climàtica. I únicament seria l'extrem sud del país, el litoral sud i alguns punts de l'extrem nord-est, encara seria la primavera de 2023 la més càlida.
1: Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Tot i això, algunes zones del Pirineu Oriental, la Serralada Transversal i el Massís dels Ports han registrat precipitacions per sobre de la mitjana. El Meteocat assenyala que, malgrat alguns episodis frescos durant el maig, les altes temperatures de l'abril i del final de la primavera han acabat marcant una estació clarament càlida. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes, unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. La vaga afecta tant el personal de biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. I avui aterren a les sales de cinema 2 fenòmens. Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà, i la nova adaptació de la franquícia dels Masters de l'Univers. Ens ho explica el Marc Garriga.
12: El cinema necessitava noves fonts d'inspiració i els youtubers han fet un pas endavant. Backrooms n'és un exemple. Kane Parsons s'ha convertit en 20 anys en el cineasta més jove a encapçalar la taquilla nord-americana. La productora de moda A24 hi ha confiat per expandir el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites, i ell ha confirmat una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges i per endinsar-nos en un món inquietant. El film comença quan un trist venedor de mobles descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. El plantejament és magistral, però també cal dir que a mesura que avança el film es fa repetitiu, queda una mica atrapat en si mateix i no acaba de trobar la sortida. Malgrat tot, el viatge val molt la pena.
13: I know most of you don't remember me, but I know all of you.
12: Les figures dels màsters de l'univers que Mattel va crear als anys 80 reviuen en aquesta divertidíssima nova adaptació de les seves aventures. A més, els personatges abracen la nova masculinitat del segle XXI, igual com ho feia Ken a Barbie, amb molta ironia i molta mala llet. El film se'n riu conscientment, igual com ho fa del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus. Els fans de sempre en gaudiran com els nens que eren fa 40 anys i els nens d'avui descobriran un nou univers que els entusiasmarà. Això sí, l'argument té més forats que un camp de golf i hi ha escenes absurdes i diàlegs ridículs, però entre riallada i riallada es perdona tot.
13: What am I doing here?
14: I know about the ranch.
13: The way the bank sees it, there's no farm here.
12: Rebuilding és una d'aquelles petites joies amagades, una pel·lícula subtil i delicada sobre la solitud i la importància de les petites coses. La protagonitza un introvertit Josh O'Connor, que interpreta un cowboy que ho ha perdut tot en un incendi i que dubta entre refer-se lluny de casa o aferrar-se a allò que estima. És increïble com una pel·lícula tan senzilla pot ser tan commovedora. Sex, sex. També s'estrenen dues produccions espanyoles antitètiques. Cada dia nace un listo, amb què Arantxa Echevarría torna a la comèdia després de l'èxit de La Infiltrada i ho fa més entonada que mai, amb una cinta gamberra i esperpèntica amb un Hugo Silva desfermat, i La Luz, en què un valent Fernando Franco aborda els abusos sexuals a l'Església a partir d'un capellà que vol fer acte de contrició, un film d'interrogants incòmodes amb un Alberto San Juan superlatiu. També s'estrena en la comèdia musical canadenca La ironia de l'amor, en versió en català, la sisena part de Scary Movie, la terrible saga de paròdies del cinema de terror, i el drama romàntic juvenil Todo lo que fuimos.
15: No veas que pollo, ¿no?
1: Tres quarts de nou, moment per fer un repàs al trànsit i al temps. Per tant, actualitzem les dades respecte a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Joan García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Es va reduint la congestió a l'AP7 per un accident que hi ha hagut a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona. Tot i això, encara queden 4 quilòmetres de retenció en aquest punt. També a la mateixa AP7, entre Santa Perpètua i Barberà, però en sentit Tarragona, hi trobem 4 quilòmetres de retencions. Per entrar a Barcelona, C32 i B23, cues des d'Esplugues, A2, de Sant Joan d'Espí a Cornellà i les retencions habituals a les rondes. I pel que fa a Rodalies, la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha un servei d'autocar a tota la línia, de Fabra i Puig a Puigcerdà. I a la línia de Girona, l'R11, un arbre que ha caigut a les vies entre Caldes de Malavella i Girona provoca retards de mitja hora. A les estacions de Fornells i Riudellots se circula per una sola via.
1: El temps. Enric Agut.
17: El temps es va tranquil·litzant després dels aiguats d'aquest dijous a la tarda a nit, que van afectar sobretot el Ripollès, Berguedà i Osona. Destaquen registres per damunt dels 100 litres, com si fos pluja tropical molt intensa, amb algunes zones inundades, amb baixos inundats en alguns indrets. A Camp de Bànol van caure 109 litres, a Ogassa 106, a la Nou de Berguedà 115 o a Borredà 130. Registres menors, per exemple, a Barcelona al Fabra 15 litres, o també cap a Ponent, destaquem Blancafort amb 23 litres, o també Torroja del Priorat amb 21, o a l'Espluga de Francolí amb 29. Aquest matí, fins a mig matí, encara va algun ruixat puntual, pot caure cap a l'àrea al Camp de Tarragona i també al Delta de l'Ebre. Hem tingut un ruixat força destacable que gairebé ha arribat als 30 litres d'Alcanar a primeres hores del dia. Bé, la situació de la tarda serà de cel variable a comarques de Girona, de Barcelona. Pot caure algun ruixat molt puntual cap a Osona, l'interior de la selva en aquest sector, molt puntual. I la temperatura que es quedarà més curta. Avui no farà gaire calor, fins i tot en moltes zones no farà calor, amb màximes que poden estar situades les més altes al voltant dels 27 graus, per exemple, a Lleida, a Mora d'Ebre, les màximes no arribaran als 30, Barcelona es quedarà amb un valor màxim de 25, Girona al voltant dels 23, o Viella al voltant dels 20. Demà dissabte, matí tranquil, a la tarda algun ruixat a comarques íntegres de Girona, nord de Barcelona, i la temperatura que demà puja alguns graus.
1: 9:45 i pràcticament 3 minuts.
4: Catalunya al dia.
1: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que està comparant amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Amb aquest mètode, fins ara s'ha aconseguit identificar 27 persones, sobretot soldats republicans, morts en batalla, Txell Vallespí.
15: Actualment, el cens de desapareguts de la Guerra Civil a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit sobretot familiars que donen mostres d'ADN per trobar els seus parents. En l'últim any s'ha afegit 400 víctimes a aquesta llista que serveix de punt de partida perquè els historiadors estirin del fil i localitzin els punts d'excavació. Per poder identificar el màxim de cossos ara, Memòria Democràtica prioritza sobretot les excavacions de les fosses que tenen més possibilitat d'èxit. El director general, Francesc Xavier Menéndez, explica a 3Catinfo què es busca i amb quin objectiu.
16: La ubicació, la informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi i si a sobre tenim familiars associats ja és fantàstic perquè ja podem disposar de l'ADN d'aquestes famílies per poder creuar amb els cossos que extraiem.
15: Tenint en compte tot això, a finals del 2025 es van exhumar de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera 15 cossos d'afusellats per la repressió franquista el febrer del 1939. Per confirmar si són, entre d'altres, el de l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragai, o el de les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero, s'han extret mostres d'ADN de les restes que es comparen amb les dels seus familiars. És el que es coneix com un encreuament selectiu, i d'aquests se'n fan cada vegada que hi ha prou evidències per relacionar restes, noms de desapareguts i familiars. I un cop l'any també es comparen totes les mostres d'ADN disponibles de familiars i de cossos exhumats. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, explica 3Catinfo per què tenir resultats positius no és tan fàcil com sembla.
18: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
15: I això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més tenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un pes important les evidències que documenten els arqueòlegs i els antropòlegs per determinar, per exemple, el sexe o la causa de la mort. Anna Camats és arqueòloga.
19: Moltes vegades són nois de 17, 18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
15: Detalls com aquests i les mostres d'ADN dels nets van ajudar a fa un parell d'anys a identificar el cos del soldat republicà Julio Lizana. És la 27a víctima de la Guerra Civil a qui es posa nom des que el 2016 es va posar en marxa el programa d'identificació genètica.
16: Amb aquests cossos que hem identificat, els retornem a les famílies amb un acte solemne. Ells poden disposar a on volen enterrar les despulles i pel que fa als que no hem identificat, també els reinhumem de forma digna amb el cementiri d'origen.
15: És l'últim pas d'un procés complex que busca dignificar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i reparar el dolor dels familiars que els busquen.
4: 3CAT Info.
1: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ajuda alumnes extutelats i tutelats a seguir els seus estudis superiors. Es tracta d'un programa pioner a Catalunya que va entrar en funcionament fa dos cursos i que ja ha ajudat un bon grapat de joves. Tarragona, Manel Sastre.
0: Com la Laura Frau, que clava els colzes per evitar que el passat els marqui com ha de ser el seu futur.
20: La gent extutelada ha d'entendre que el passat no ens defineix i que tots tenim aquesta capacitat d'estudiar.
0: Comparteix pis, estudia tercer d'Educació Social, intenta tirar endavant els estudis, tot i les dificultats, perquè, a diferència de la majoria dels seus companys, ho fa sense una xarxa familiar al darrere. La iniciativa acompanya estudiants que han passat pel sistema de protecció de menors i ara volen accedir a la universitat. La URB dona suport econòmic, ajuda administrativa i fa un seguiment personal. Carla Garcia és la coordinadora del programa.
21: Qualsevol cosa que necessitin, doncs nosaltres fem acompanyament perquè puguin finalitzar els estudis amb èxit, no? Perquè la realitat és que aquest col·lectiu està molt poc present a la universitat. I nosaltres el que volem, doncs, és, bueno, pues, que n'hi hagi més persones i que no sigui tan difícil, no, aquesta trajectòria, doncs, fins a la universitat.
0: Una altra de les estudiants, Irene Márquez, explica que moltes vegades les experiències del passat afecten la concentració, la motivació. Márquez, però, admet que la falta d'autonomia econòmica i de suport familiar acaba sent una de les grans dificultats.
22: Quan anem a un pis d'estudiants, per exemple, la gent té aquesta xarxa de suport de dir, bueno, tinc la família, tinc no sé què, i tinc la família, és que clarament, però no és el mateix suport que si, per exemple, estàs vivint amb tus pares al moment d'estar a la universitat.
0: Des de la universitat recorden que 3 de cada 4 joves tutelats no arriben a acabar l'ESO i remarquen la importància de crear referents i suport perquè aquests estudiants puguin arribar a completar els seus estudis superiors.
1: És coses, el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb arma de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot de l'Alt i el Baix Empordà. Girona, Clara Jordan.
23: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
25: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
23: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
1: I en 15 anys s'ha doblat pràcticament el nombre de colles castelleres a les comarques de Girona. De les 4 que hi havia, ara ja en són 9. Tornem, per tant, a Girona. Carla Saló Pujol.
26: Els Marrecs de Sal celebren 30 anys i són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
27: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
26: Des de la colla castellera de Figueres destaquen la inclusivitat de l'activitat. Bru Barba n'és un dels membres.
28: Tinguis la condició social, física o el que sigui que tinguis, en pots participar.
26: Els xerrics d'Olot són la colla pionera de la Garrotxa. A Banyoles hi trobem els esperxats de l'Estany i a l'Empordà els minyons de Santa Cristina. L'última colla que s'ha fundat és la dels Merlets del Montgrí.
1: Cinc minuts per les 9 del matí.
4: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
24: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Ahir va perdre el Palau Blaugrana per 87-90 en el segon partit de quarts de final i l'UQAM de Múrcia recupera el factor pista. Xavi Pascual és el tècnic del Barça.
29: Sabíem que anaven a jugar a zona 40 minuts, ens havíem preparat, hem atacat força bé, ells han tingut un dia increïble d'encert, ara ens hem de recuperar i anar a Múrcia a guanyar.
24: Demà dissabte, tal com deia Xavi Pascual, tercer i definitiu partit de la sèrie, el millor de 3 partits. També ha jugat avui, ahir, Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. Avui, a les 9, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista.
30: Creo que podemos competir contra este Baskonia. Es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
24: Aquest partit el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui, Bilbao-València a partir de les 7. I a l'NBA, aquesta matinada, segon partit de la final, a 2:15, San Antonio Spurs, New York Knicks.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
24: Pel que fa al futbol, la selecció espanyola va empatar a 1 amb l'Iraq en el primer partit amistós previ al Mundial que comença dijous. El gol dels espanyols el va marcar el blaugrana Ferran Torres, que va sortir de titular juntament amb Joan García, Dani Olmo i Marc Bernal, que debutava amb l'absoluta espanyola.
3: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
24: L'expedició espanyola marxa avui cap als Estats Units, a Chattanooga, on es concentrarà de cara a la Copa del Món. Abans del debut jugarà Mèxic contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts.
4: 3CAT Info.
24: La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, juga avui a les 9 del vespre a Palma contra Anglaterra en un partit amistós de classificació per al Mundial de l'any que ve. A la convocatòria de Sònia Bermúdez, la seleccionadora espanyola, hi ha 7 catalanes. Aitana Bonmatí, Clara, Sara Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Iona Batlle del Barça, més Laia Codina de l'Arsenal i Gianna Fernández del London City, més les jugadores del Barça, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Palayuelo, Vicky López i Mapi León. Afegir que el director esportiu del Girona, Quique Gárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac.
5: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
24: Càrcel afegeix que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. Mentrestant, a l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació. I l'Espanyol femení renova la portera francesa Romana i Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. En clau internacional, d'una banda, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth, i el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudi accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Florentino Pérez, mentrestant, acusa Riquelme de mentider en declaracions a 4.
6: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol.
24: I en handbol, avui arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final a partir de la 1 del migdia. Mentre que el torneig de tennis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers jugarà a aquest migdia a les 12 les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Boleli Babasori. També avui, semifinals masculines individuals, Coboli Arnaldi d'una banda, Mencic Esberev de l'altra.
1: Són les 9.
4: 3CAT Info.

0: I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: A la P7 de Cerdanyola, Barberà del Vallès en sentit Girona, hi ha 4 quilòmetres i mig de retencions i 4 més entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. C58, 2 quilòmetres de cua entre Sant Quirze i Sabadell en sentit a Barcelona i les retencions habituals a les rondes. I pel que fa a Rodalies, l'R3 tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre i al tocar-se tota la línia, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, i a la R11, la línia de Girona, un arbre a les vies entre Caldes de Malavella i Girona, provoca retards de mitja hora.
0: La consellera d'Educació assegura al Matí de Catalunya Ràdio que se sent amb força, però admet que cal fer una reflexió després que els docents rebutgessin en una consulta el preacord entre el govern i els principals sindicats del sector. Esther Niubó és el blanc de les crítiques de les protestes de la vaga d'avui a tot Catalunya. La nova jornada de vaga té com a plat fort una manifestació a Barcelona al migdia. Grups de docents arribaran procedents de diferents àrees del país. El principal sindicat, l'USTEC, se suma a les protestes després del tomb de la consulta d'ahir i reclama al govern començar de zero les negociacions. El departament manté el preacord de la setmana passada com a oferta a desplegar. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire Díaz, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i un net de Raúl Castro. El president cubà denuncia que els Estats Units volen reforçar el bloqueig de Cuba i assegura que el país toparà amb la determinació dels cubans. Final de la campanya electoral per a la segona volta de les eleccions presidencials al Perú, que s'han de celebrar diumenge. Els dos aspirants, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, arriben igualats a la votació final. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripollès, un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. La pluja també va obligar a tallar una estona a la C-17 i la C-26 per caiguda d'arbres i esllavissades. El govern autoritza la caça d'exemplars de coipús amb arma de foc. La proliferació d'aquest rosegador invasor ja té efectes sobre els conreus de l'Alt i el Baix Empordà. En funció dels resultats d'aquesta prova pilot, es pot decidir declarar el coipús com a espècie cinegètica. I la pluja deslueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga, es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
2: Esports. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Derrota al Palau davant l'UCAM de Múrcia per 87-90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Avui, torn per al Joventut, que rep a les 9 del vespre al Baskonia, i l'equip verd i negre està obligat a guanyar si vol tenir l'oportunitat de jugar un tercer partit de quarts.
0: Després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil. El cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
2: 3CAT Info.
0: Són les 9 i 5 minuts, és divendres 5 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió d'alguns sindicats educatius i reitera que cal reflexionar conjuntament perquè els docents van rebutjar el preacord aconseguit recentment amb el sindicat majoritari USTEC. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que està tranquil·la i amb ganes de resoldre el conflicte.
3: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest matí, un centenar de mestres i professors convocats per la CGT, la COS i la Intersindical han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació a la Zona Franca de Barcelona amb crits que reclamen la dimissió de la consellera. Esther Niubó respon així a l'actitud de bloqueig del sindicat minoritari CGT.
3: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor... és que no ho puc compartir.
0: I adverteix que tants dies de mobilització estan perjudicant el dret a l'educació dels alumnes. Precisament, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya després del rebuig al preacord. A aquesta hora, grups de professors i mestres es desplacen cap a Barcelona per participar en la manifestació unitària d'aquest migdia a l'Arc de Triomf de Barcelona, que té previst arribar fins al Parlament. Anem cap a Mataró. Marta Vallès.
4: El grup de docents del nord del Maresme i de Mataró, que han sortit cap a un quart de nou del matí en bicicleta en direcció Barcelona, circulen per l'antiga carretera nacional que passa pels diferents municipis del sud de la comarca. Han passat per Vilassar de Mar, Premià de Mar al Masnou, Montgat i entren al Barcelonès per Badalona. A cada lloc per on passen s'hi afegeixen nous participants que es trobaran tots plegats a l'estació de Renfe de Sant Adrià del Besòs. Allà també conflueixen els docents que baixen en bicicleta des de diferents comarques, des de la Catalunya Central, des del Barcelonès Nord, des de les comarques de Girona i des del Vallès Oriental i Occidental. Una gran columna de bicicletes amb samarretes grogues que aniran en direcció Barcelona, entraran a la ciutat per la zona del Besòs i aniran en direcció cap a l'Arc del Triomf per participar a la gran manifestació que s'ha convocat unitària a partir de les 12 del migdia. Aquí, davant l'estació de Renfe de Mataró, abans de sortir, el professor de secundària de Canet de Mar, Joan Barón, ens deia que cal un gran pacte per l'educació i que al marge de pactar un augment de salari, hi ha moltes altres qüestions pendents d'una solució.
5: Les condicions per poder educar cada vegada són pitjors. Els nivells educatius baixen en picat, però és que, a més, fa molts anys que no s'està invertint el que s'ha d'invertir a les escoles. És a dir, en instituts d'aquí de la comarca encara estem en barracons. Se li diuen mòduls, barracons, se li diuen mòduls, però sempre dic són barracons. Escoles igual. Llavors, si tu, en la institució,

0: aquesta llengua.
1: I al País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir, més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer. Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és el coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
2: No sabem com s'acabarà La negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
1: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Passant pràcticament 10 minuts de les 9 del matí, el govern espanyol ha fet el primer pas per a l'elaboració dels pressupostos de l'Estat per l'any que ve. Ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat les normes que regiran els comptes i ordena que tots els ministeris i organismes envien les seves propostes de despeses abans del 29 de juny. El document també inclou els objectius dels pressupostos, com ara l'enfortiment de l'estat del benestar, garantir l'accés a l'habitatge, millorar la sanitat pública, reforçar l'educació, impulsar polítiques adreçades a la joventut i promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes. A Espanya no hi ha pressupostos des del 2023. D'acord amb el mandat constitucional, els comptes haurien d'entrar al Congrés abans del 30 de setembre. L'últim cop que Hisenda va aprovar una ordre d'elaboració dels pressupostos va ser el setembre passat per confeccionar els comptes d'aquest any, però l'aleshores ministra María Jesús Montero va desistir de presentar el projecte després de constatar que no tindria els suports suficients per tirar-los endavant. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrías dins del denominat cas Leire Díaz. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos, Mercedes González, admet com a mínim 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandament tal com volia Díaz. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grández Marlaska, la defensava.
4: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos. L'expresident d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una trobada cara a cara. També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Atacs russos han fet almenys 3 morts aquesta nit a diverses regions d'Ucraïna, que ha detectat uns 200 drons de Moscou. Anem fins allà, Cristina Solies.
5: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
6: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
7: Ni capric nas.
5: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg.
1: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
8: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar...
1: I a Cuba, Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà, Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i a un net de Raúl Castro. Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades Cubals, comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibien les transaccions financeres i

0: comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat els Estats Units a buscar un escenari de conflicte i castigar el poble cubà i assegura que estan preparats per resistir els pitjors escenaris davant d'una ofensiva que ha qualificat d'agressiva i perversa. L'anunci de noves sancions de Trump coincideix amb la finalització avui mateix de l'ultimàtum nord-americà perquè les empreses estrangeres que hi ha a Cuba deixin de tenir vincles amb Gaesa, que és un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia de l'illa. I el Perú, fi de la campanya electoral per la segona volta de les eleccions presidencials. Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Keiko, presidenta!
2: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori, amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo, l'últim mandatari elegit democràticament en un país que ha tingut 8 presidents en 10 anys, tant Castillo com Fujimori pare, ja mort, empresonats, el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans.
0: És un quart de 10. Moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Equip viari, Joan García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara hi ha una avaria a Cerdanyola, en sentit Girona, que talla un carril. De moment provoca un quilòmetre de congestió. També hi ha 2 quilòmetres de retencions a la B30 entre Cerdanyola i Badia, també en sentit Girona. Seguint a l'AP7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès, en sentit Girona, encara queden 4,5 quilòmetres de retencions per un accident que hi ha hagut a primera hora i 4 més entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. C58, 2 quilòmetres de cua entre Sant Quirze i Sabadell en sentit Barcelona i les retencions habituals a les rondes, sobretot a la del litoral, entre Sant Adrià i Barcelona en sentit Llobregat. I pel que fa a Rodalies, la caiguda d'arbres avui complica la circulació a 2 línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha servei d'autocar a tota la línia de Fabra i Puig a Puigcerdà. I a la línia de Girona, l'R11, també ha caigut un arbre entre Caldes de Malavella i Girona i això provoca retards de mitja hora. A les estacions de Fornells i Riudellots se circula per una sola via.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: Avui el temps tendirà a ser més tranquil, encara queda algun ruixat puntual cap al Camp de Tarragona. Hem tingut també algun xàfec destacat, com és el cas del Canà, gairebé han caigut 30 litres en poca estona, però tendència és que la situació s'anirà normalitzant. Encara en restes de núvols a força d'interès, sobretot a la costa i del prelitoral. Ha refrescat, es nota, i avui també la temperatura diurna quedarà més curta. Avui no farà calor, no farà gaire calor, a màximes de 27 graus a Lleida, a 25 a Barcelona, també Girona al voltant dels 23-24, Viella es quedaran amb una màxima de 20, és a dir, que les xifres més altes, 26-27, no s'arribarà als 30 graus a Catalunya. A la tarda quedaran intervals de núvols a comarques de Girona, de Barcelona, també cap al nord de les comarques de Barcelona, però bé, a molts llocs també hi haurà clarianes. Podria arribar a caure algun ruixadet puntual cap a l'àrea de la Selva, Garrotxa, en aquests indrets d'Osona, però molt puntuals. Demà dissabte, matí tranquil, fresca, com el dia d'avui. La temperatura diurna sí que es recupera, pujarà una mica, i a la tarda hi haurà alguns xàfecs molt irregulars, locals, però que poden caure cap a la Garrotxa, Pla de l'Estany, també és la Selva, cap al Gironès i també en punts com Osona, Lluçanès, el Berguedà i el Bages. I potser també algun cap al Solsonès. Demà la temperatura, com comentava, serà una mica més alta i diumenge encara pujarà més.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, Un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
8: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
9: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
10: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
9: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
10: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. 3CAT Info.
0: Són les 9 i 20. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van haver d'evacuar sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres també a la C-17, que es va haver de tallar durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
14: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estaven incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb arma de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot a l'Empordà. Girona, Clara Jordan.
15: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info, Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
16: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
15: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: La pluja d'aquesta nit ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa, Marc Ruiz.
17: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja, els escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Batquial, Doja Cat i Massive Attack, que havia d'oferir una actuació d'unes 2 hores on mostrarien un software d'identificació facial per criticar l'empresa Palantir i l'ús pervers de la intel·ligència artificial. Els 3 caps de cartell de la primera jornada passaven a ser paper mullat. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte els 2 mitjans durant més de 2 hores. Una estona on els assistents han buscat refugi sota la marquesina de la zona gastronòmica o sota l'auditori. Alguns, fins i tot, han abandonat el recinte i ja no hi han tornat. Sí que s'han desenvolupat, sense gaire problemes, concerts com el de Father John Misty, que els oients d'ICAT han pogut sentir en directe. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert del Naja ha sortit, s'ho ha mirat amb cara de poc convenciment i s'han fet enrere. Les altres caps de cartell, Doja Cat i Batquial, han caigut també. Abans de les 8 del vespre, però, el festival s'ha desenvolupat amb normalitat, amb actuacions com les d'Equal Grupo, Renaldo i Clara, Men I Trust o Kiss, que han hagut de retallar 15 minuts de set perquè la pluja els ha començat a mullar. Aquest divendres, si tot va bé, The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona, actuarà a l'escenari principal. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos, populars com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans, de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i d'altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Compartiran cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, Ralphi Chu o els històrics del so industrial Einsturzende Neubauten, entre d'altres.
0: I avui és el torn de la Patum infantil i demà serà el dia amb més volum de gent de la festa. Berga multiplica gairebé per 6 la població la setmana de Corpus. Nàtia Dell.
18: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
19: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
20: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
21: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
18: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
22: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, per intentar revisar viure això com si fos un crio petit.
23: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
24: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
18: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per la les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
25: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
26: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
18: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
27: Bon dia, Anna. El Barça de bàsquet està obligat a guanyar demà la pista del Camp de Múrcia si vol passar a les semifinals de la Lliga CB. Ahir va perdre en el primer match ball per 87-90 en el segon partit de quarts de final i l'equip murcià recupera el factor pista. La valoració la fa el blaugrana Joel Parra.
28: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes i en tema de bits no entraré, la veritat.
27: Demà dissabte, tercer i definitiu partit de la sèrie millor de 3 partits. També jugat ahir, Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. Avui, a les 9 del vespre, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. A pivot de la penya, Simon Birgander és optimista.
29: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
27: El partit el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui, a partir de les 7, Bilbao-València. I a l'NBA, aquesta matinada, segon partit de la final. A 2:45, San Antonio Spurs, New York Knicks.
13: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
27: Pel que fa al futbol, la selecció espanyola masculina va empatar ahir a 1 amb l'Iraq en el primer partit amistós previ al Mundial, que començarà dijous de la setmana vinent. El gol dels espanyols el va marcar el jugador del Barça, Ferran Torres, que va sortir de titular juntament amb altres blaugranes com Joan García, Dani Olmo i Marc Bernal, que debutava amb l'absoluta espanyola. L'expedició marxarà avui cap als Estats Units, on es concentrarà a Chattanooga de cara a la Copa del Món. Abans del debut, jugarà a Mèxic contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts.
13: 3CAT Info.
27: La selecció espanyola femenina de futbol jugarà o juga avui a les 9 del vespre contra Anglaterra a Palma en un partit amistós de classificació per al Mundial de l'any vinent. Sonia Bermúdez és la seleccionadora espanyola.
30: Será un partido muy disputado, muy igualado. Siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así. Sabemos que tenemos que sumar los 3 puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
27: El Girona, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, diu que el retorn a primera és l'objectiu ara mateix de l'equip.
31: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort, evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en 2. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
27: A l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada, serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona federació. El Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. També en clau internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
13: 3CAT Info.
27: En handbol, avui arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final a la una del migdia. Carlos Ortega, del tenis blaugrana.
1: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé. Els petits problemes de la temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no? Tenim molt respecte. Respecte per un torneo del CAO, que si juguem malament un dia podem anar fora.
27: I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers jugarà aquest migdia les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli-Babasori.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que la consellera d'Educació ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que se sent amb força, però admet que cal fer una reflexió després que els docents rebutgessin en una consulta el preacord entre el govern i els principals sindicats del sector. Esther Niubó és el blanc de les crítiques de les protestes de la vaga d'avui a tot Catalunya. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire Díaz, la directora general del COS, Mercedes González, admet un mínim de 2 reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pressions. També us ho hem explicat que els Estats Units han imposat sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i un net de Raúl Castro. El president cubà denuncia que els Estats Units volen reforçar el bloqueig a Cuba i assegura que el país toparà amb la determinació dels cubans. I a partir d'ara us explicarem que expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta al Papa on reclamen la presència del català durant els actes del pontífex a Catalunya i reivindiquen la identitat i la tradició cultural del país. El text es publica avui en mitjans catalans, italians i espanyols. Jornada de vaga avui i demà del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i condicions de treball dignes. La protesta s'estendrà de manera indefinida cada divendres i dissabte fins que s'arribi a un acord. I l'última sensació del cinema nord-americà, Backrooms, és una de les estrenes destacades que arriben als cinemes. Entre les novetats també trobem una nova adaptació de Masters de l'Univers, Rebuilding, i les reproduccions espanyoles Luz i Cada dia nace un listo. I pel que fa als esports, Ricard Isidro...
1: Oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per les semifinals de la Lliga ACB. Derrota al Palau davant l'UQAM de Múrcia per 87-90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit dels quarts de final. Avui, a les 9 del vespre, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
0: I després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable, al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Passen 3 minuts de 9:45 del matí i la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió d'alguns sindicats educatius i reitera que cal una reflexió conjunta sobre per què els docents van rebutjar el preacord aconseguit amb el sindicat majoritari USTEC. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que està tranquil·la i amb ganes de resoldre el conflicte.
2: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest matí, un centenar de mestres i professors convocats per la CGT, la COS i la Intersindical han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació a la Zona Franca de Barcelona amb crits que reclamaven la dimissió de la consellera. Esther Niubó respon així a l'actitud de bloqueig del sindicat minoritari CGT.
2: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor... és que no ho puc compartir.
0: I adverteix que tants dies de mobilització estan perjudicant el dret a l'educació dels alumnes. Precisament, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya després del rebuig del preacord. A aquesta hora, grups de professors i mestres es desplacen cap a Barcelona per participar en la manifestació unitària aquest migdia a l'Arc de Triomf de Barcelona, que té previst arribar fins al Parlament. Anem cap a Mataró, Marta Vallès.
3: El grup de docents del nord del Maresme i de Mataró, que han sortit cap a 9:15 del matí en bicicleta en direcció Barcelona, circulen per l'antiga carretera nacional que passa pels diferents municipis del sud de la comarca. Han passat per Vilassar de Mar, Premià de Mar al Masnou, Montgat i entren al barcelonès per Badalona. A cada lloc per on passen s'hi afegeixen nous participants que es trobaran tots plegats a l'estació de Renfe de Sant Adrià del Besòs. Allà també conflueixen els docents que baixen en bicicleta des de diferents comarques, des de la Catalunya Central, des del barcelonès nord, des de les comarques de Girona i des del Vallès Oriental i Occidental. Una gran columna de bicicletes amb samarretes grogues que aniran en direcció Barcelona, entraran a la ciutat per la zona del Besòs i aniran en direcció cap a l'Arc del Triomf per participar a la gran manifestació que s'ha convocat unitària a partir de les 12 del migdia. Aquí, davant l'estació de Renfe de Mataró, abans de sortir, el professor de secundària de Canet de Mar, Joan Barón, ens deia que cal un gran pacte per l'educació i que al marge de pactar un augment de salari, hi ha moltes altres qüestions pendents d'una solució.
4: Les condicions per poder educar cada vegada són pitjors. Els nivells educatius baixen en picat, però és que, a més, fa molts anys que no s'està invertint el que s'ha d'invertir a les escoles. És a dir, en instituts d'aquí de la comarca encara estem en barracons. Li diuen mòduls, però sempre dic són barracons. A escoles igual. Llavors, si tu a la institució acadèmica, a la institució educativa, no li dones un prestigi, que quan tu entris a l'edifici, que quan tu entris en aquesta institució vegis que allò és una cosa important, com volem que els nostres alumnes entenguin que l'educació és una cosa important pel seu futur?
3: Aquest docent també ens comentava que calen accions urgents per fomentar la llengua catalana a les escoles i als instituts. El seu criteri, i segons el que han observat, diu, la llengua desapareix, especialment perquè les xarxes socials fan servir de manera majoritària el castellà i al pati de les escoles també es parla en aquesta llengua.
5: 3Cat Info.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías dins del denominat cas Leire Díaz. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tal com volia Díaz. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
6: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos. Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen en una carta que defensa el català durant la visita del Papa. La publiquen avui a diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà en premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont. També l'assignen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. En la missiva, dirigida a Lleó 14, els signants li donen la benvinguda i reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució. Ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el Papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui els agrada polemitzar.
7: Sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Demà al matí, Lleó 14 arribarà a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns de massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés dilluns al matí. I 7 cardenals i una 60ena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els encobridors hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. La investigació apunta que l'opacitat de l'Església sobre aquests casos no només es manté, sinó que s'agreuja. Dins de la 70ena de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'han negat a donar informació i només 3 han respost totes les preguntes i no ho han fet parcialment. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: 4 minuts i seran 3:15. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes. Unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La vaga afecta tant el personal de biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, als treballadors de les biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, se sumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i acabarà a l'Arc de Triomf. I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia. En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
9: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys a Palma, a Mallorca, per vendre armes prohibides per internet. Va ser arrestat el 8 de maig en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil. L'investigat comprava les armes a la República Txeca i les distribuïa a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria. Les enviava als compradors a domicili per paqueteria i cobrava per transferència bancària. Entre les armes intervingudes hi havia punys americans, defenses elèctriques, navalles automàtiques i esprais de gas pebre, totes prohibides per la llei. Al domicili també hi van trobar substàncies anabolitzants. L'home, sense antecedents, va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció i s'enfronta a delictes de tràfic d'armes prohibides i contra la salut pública. La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'alta edat mitjana més gran del món. La previsió és arribar a digitalitzar i fer consultables més de 40.000 documents catalans dels segles 8 al 12. El projecte s'ha presentat aquesta setmana en el marc del Congrés d'Història Medieval que acull aquests dies la ciutat amb experts d'arreu del món. Ens ho explica la Júlia Albacar.
10: L'arxiu es nodrirà de pergamins que ara es troben dispersos en arxius eclesiàstics i civils de Catalunya, un dels punts d'Europa on més documentació s'ha conservat d'este període. Es tracta principalment de documents quotidians que permeten fer un retrat més precís de la societat de l'alta edat mitjana catalana. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
11: Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història, sinó són documents que eren útils en aquella època.
10: Sabater també detalla per què s'ha escollit este moment històric, és a dir, dels segles 8 al 12.
11: La societat ja canvia més en el segle XIII. En el segle XIII anem a un altre model de societat medieval, ja entra el paper, ja entrem en llibres notarials, ja és una altra cosa. Per tant, la societat que ens és més difícil de conèixer és la de l'alta edat mitjana.
10: Ara s'ha acabat de dissenyar el motor de cerca i a poc a poc s'aniran afegint la documentació dels arxius. Els pergamins estaran traduïts, tenint en compte que els originals la majoria estan en llatí, i es podrà consultar en català, anglès i francès. El Congrés Internacional d'Història Medieval és una de les cites més destacades d'este camp a l'Estat. Acabarà esta tarda i ha comptat amb la participació de 150 experts d'arreu del món.
0: Són 9:45. Moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Joan Garcia, bon dia.
12: Bon dia, Anna, bon dia a tothom. A l'AP7 hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Montornès del Vallès i Parets en sentit Barcelona. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola i Badia de 2 quilòmetres en sentit Girona. I a la C58 també trobem 2 quilòmetres de cua entre Sant Quirze i Sabadell en sentit Barcelona. Encara hi ha aturades també, bosses d'aturades o els punts habituals de les rondes de Barcelona. I pel que fa a Rodalies, a la R11, a la línia de Girona, ja s'ha tret l'arbre que havia caigut a les vies entre Caldes de Malavella i Girona, que provocava retards de mitja hora. Encara hi ha retards, però des de la companyia avisen que progressivament s'aniran recuperant les freqüències habituals. En canvi, la R3 encara està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, també per la caiguda d'un arbre, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha servei d'autocar a tota la línia, entre Fabra i Puig i Puigcerdà.
0: El temps. Una crònica de l'Enric Agut.
13: El temps es va tranquil·litzant després dels aiguats d'aquest dijous a la tarda a nit, que van afectar sobretot el Ripollès, Berguedà i Osona. Destaquen registres per damunt dels 100 litres, com si fos pluja tropical molt intensa, amb algunes zones inundades, amb baixos inundats en alguns indrets. A Camp de Bànol van caure 109 litres, a Ogassa 106, a la Nou de Berguedà 115 o a Borredà 130. Registres menors, per exemple, a Barcelona al Fabra 15 litres, o també cap a Ponent, destaquem Blancafort amb 23 litres, o també Torroja del Priorat amb 21, o a l'Espluga de Francolí amb 29. Aquest matí, fins a mig matí, encara va algun ruixat puntual, pot caure cap a l'àrea del Camp de Tarragona i també al Delta de l'Ebre. Hem tingut un ruixat força destacable que gairebé ha arribat als 30 litres al Canar a primeres hores del dia. Bé, la situació de la tarda serà de cel variable a comarques de Girona, de Barcelona. Pot caure algun ruixat molt puntual cap a Osona, l'interior de la selva en aquest sector, molt puntual. I la temperatura que es quedarà més curta. Avui no farà gaire calor, fins i tot en moltes zones no farà calor, amb màximes que poden estar situades les més altes al voltant dels 27 graus, per exemple, a Lleida, a Mora d'Ebre, les màximes no arribaran als 30, Barcelona es quedarà amb un valor màxim de 25, Girona al voltant dels 23, o Viella al voltant dels 20. Demà dissabte, matí tranquil, a la tarda algun ruixat a comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, i la temperatura que demà puja alguns graus.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui aterren a les sales de cinema dos fenòmens: Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà, i la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers. Ens ho explica en Marc Garriga.
15: El cinema necessitava noves fonts d'inspiració i els youtubers han fet un pas endavant. Backrooms n'és un exemple. Kane Parsons s'ha convertit en 20 anys en el cineasta més jove a encapçalar la taquilla nord-americana. La productora de moda A24 hi ha confiat per expandir el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites, i ell ha confirmat una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges i per endinsar-nos en un món inquietant. El film comença quan un trist venedor de mobles descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. El plantejament és magistral, però també cal dir que a mesura que avança el film es fa repetitiu, queda una mica atrapat en si mateix i no acaba de trobar la sortida. Malgrat tot, el viatge val molt la pena.
16: I know most of you don't remember me, but I know all of you.
15: Les figures dels Màsters de l'Univers que Mattel va crear als anys 80 reviuen en aquesta divertidíssima nova adaptació de les seves aventures. A més, els personatges abracen la nova masculinitat del segle XXI, igual com ho feia Ken a Barbie, amb molta ironia i molta mala llet. El film se'n riu conscientment, igual com ho fa del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus. Els fans de sempre en gaudiran com els nens que eren fa 40 anys, i els nens d'avui descobriran un nou univers que els entusiasmarà. Això sí, l'argument té més més forats que un camp de golf i hi ha escenes absurdes i diàlegs ridículs, però entre riallada i riallada es perdona tot.
17: What am I doing here?
18: I know about the ranch.
17: The way the bank sees it, there's no farm here.
15: Rebuilding és una d'aquelles petites joies amagades, una pel·lícula subtil i delicada sobre la solitud i la importància de les petites coses. La protagonitza un introvertit Josh O'Connor, que interpreta un cowboy que ho ha perdut tot en un incendi i que dubta entre refer-se lluny de casa o aferrar-se a allò que estima. És increïble com una pel·lícula tan senzilla pot ser tan commovedora. Sex home, sex home. També s'estrenen dues produccions espanyoles antitètiques. Cada dia nace un listo, amb què Arantxa Echevarría torna a la comèdia després de l'èxit de La Infiltrada i ho fa més entonada que mai, amb una cinta gamberra i esperpèntica amb un Hugo Silva desfermat, i La Luz, en què un valent Fernando Franco aborda els abusos sexuals a l'Església a partir d'un capellà que vol fer acte de contrició, un film d'interrogants incòmodes amb un Alberto San Juan superlatiu. També s'estrena en la comèdia musical canadenca La ironia de l'amor, en versió en català, la sisena part de Scary Movie, la terrible saga de paròdies del cinema de terror, i el drama romàntic juvenil Todo lo que fuimos.
19: Que veas que pollo, ¿no?
0: El rodatge de la pel·lícula Casa en cendres, la segona part de Casa en flames, arrencarà aquest hivern. Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
20: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
0: La comèdia dramàtica Casa en flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa 2 anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.

0: A aquesta hora volíem explicar que la companyia belga Pipimtom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, però és moment de saber quines són les valoracions dels sindicats convocants a la vaga. Anem-hi.
1: Sí, són resultat directe de la força que té les assemblees de centre i de zona. Tot això no hauria estat possible sense aquestes assemblees. Aprofitem aquest espai per recordar que aquest dissabte, dia 20 de juny, hi ha una nova assemblea educativa de Catalunya. Nosaltres tenim clar que tot aquest esforç ha sigut possible gràcies a això. Llavors, ara és el moment que el govern decideixi. Si vol tenir una solució real, si vol acabar aquest curs d'una manera tranquil·la, o si vol, en canvi, tenir un problema que s'allargarà i es cronificarà. Des d'aquest espai anunciem que el següent dimarts, dia 9, convoquem una vaga, coincidint, òbviament, amb l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona. Repetim, per tant, que el govern pot tenir un problema amb la governabilitat de Catalunya i amb el control d'aquesta situació, o pot proposar solucions reals i que aquest conflicte acabi bé per totes les parts. Moltes gràcies.
0: A aquesta hora, com dèiem, estem sentint les valoracions dels sindicats convocants a la plaça Espanya. Sentim el següent.
2: Bé, avui estem molt contentes des d'ahir quan va sortir el resultat. Això és una victòria de tot el personal educatiu, això és el primer que ha de quedar clar, perquè tot i que haguem pogut votar només les docents, ens sentíem totalment recolzades des de les assemblees de centre, des de les assemblees locals, etc. Per tot el personal educatiu, Valladora, 03, PAE, PAS, etc. Per això és una victòria de totes. I aquí hem vingut a dir-li tres coses al govern en aquest nou dia de vaga. La primera, que no ens valen engrunes, que aquí hem vingut a aconseguir els recursos que necessita realment l'educació pública i que si no ens ho donen, que s'esperin perquè ve un augment del conflicte, perquè les treballadores docents i totes les treballadores del personal educatiu tenim un ull posat en el personal educatiu del País Valencià, que ens marquen el camí cap a la indefinida, si cal, l'any que ve. De moment només tenim convocada la vaga educativa, la vaga de la setmana que ve, coincidim amb la visita al Papa. La segona cosa, que deixin d'enganyar-nos, perquè sabem que hi ha diners, i si diuen que no hi ha diners, aquí venim a donar-los diferents idees. Poden treure els diners dels concerts, poden treure els diners de la visita al Papa de la setmana que ve, poden treure diners de la Brimo, de desnonar persones de casa seva. Tots aquests diners poden ser invertits en l'educació pública. I per últim, que negocia amb el comitè de vaga, perquè el comitè de vaga és l'única entitat que té la responsabilitat i té l'entitat per poder donar resposta a tot el personal educatiu de Catalunya. Per tant, ni ho bo dimissió, que baixi a negociar el president Illa directament amb nosaltres i continuem escalant el conflicte. Això no s'acabarà fins que aconseguim tot el que reclamen el personal docent i educatiu en general de Catalunya. Moltes gràcies.
3: Bravo!
0: Com dèiem, estem escoltant les declaracions dels diferents sindicats educatius per la vaga convocada avui. Les declaracions
4: Hola,
0: les estan fent
4: bon
0: des de la plaça Espanya. Comença el següent.
4: Sí, ara? Puc? Sí, vale. Soc Lisan Pardes, soc el portaveu de CGT Educació. Bé, nosaltres celebrem el no rotund que la plantilla va dir ahir al departament. Nosaltres això entenem que és que els treballadors i les treballadores de l'educació, amb l'organització que han generat aquest curs, han passat per sobre de tot el que és la burocràcia sindical, han passat per sobre de comissions, UGT, i han dit als sindicats majoritaris que no n'hi ha prou amb el que s'està negociant. Nosaltres li exigim a la consellera Niubó i al govern de la Generalitat de Catalunya el cessament de la consellera, perquè creiem que no ha estat a l'altura per abordar una situació que ha sigut de lluita laboral i que s'ha extès a un conflicte social. A tot això, nosaltres seguim fent convocatòries. Avui la manifestació serà massiva. Entenem que el no a l'acord va ser un no i continuar amb les mobilitzacions. Així ho va votar els treballadors i treballadores de l'educació. Com a CGT també vam consultar el personal d'atenció educativa i el personal d'atenció educativa va votar abrumadorament pel no. En aquest sentit, nosaltres li seguim dient al departament que no és una qüestió només de docents, com no era una qüestió únicament de salari, necessitem els recursos per l'educació pública i en això volem veure-hi representats tots els sectors. Volem que hi hagi diners pel 03, volem que es millorin les condicions del personal d'atenció educativa, volem la internalització de les vetlladores i també volem que avui se sumen a la vaga tot el treball que s'ha de fer per millorar la universitat perquè no s'expulsi la classe treballadora de l'educació. En aquest sentit, i després d'exigir el cessament de la consellera, nosaltres exigim també la negociació en comitè de vaga. No s'ha reunit el comitè de vaga. Això és una eina per salvaguardar els privilegis de Comissions UGT per salvaguardar la política del govern. Nosaltres exigim que aquesta negociació ha de ser en comitè de vaga per poder-hi veure també totes les millores de tots els sectors. En aquest sentit, com a CGT, veiem dos coses clau que han d'avançar en aquests dies. Una, que és l'extensió de la lluita a la resta de serveis públics, perquè no és una qüestió només educativa. És que hi ha diners i els volem als serveis públics, els volem a les necessitats de la classe treballadora i no a la repressió dels moviments en lluita que lluitaran contra la crisi que està venint i la crisi capitalista. En aquest sentit, també plantegem l'extensió de la lluita arreu de l'Estat i parlem de la solidaritat que hem rebut de les Illes, parlem de la solidaritat que ha de rebre el País Valencià, que ens marca el camí, que està a l'avantguarda amb la vaga indefinida, i també de la resta de lluites educatives i de lluites de serveis públics que han de saltar a la resta de l'Estat, com a Madrid, com ja ha hagut en altres comunitats autònomes. Amb tot això, nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9, perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada, que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública, per això lluitem pel 100% de pública. I alhora, perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació, i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició, que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació, i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa. En aquest sentit, seguim cridant a tota la gent a mobilitzar-se i, per tant, a continuar la lluita d'aquí a final de curs i a ficar múscul i a organitzar les assemblees educatives que han d'aconseguir ser representatives del sentir dels centres, de les assemblees de treballadores, per decidir la continuïtat de la lluita. Per això també convoquem a tothom a participar d'assemblees de centre, assemblees de zona i anar amb acords a l'assemblea educativa del dia 20. Moltes gràcies.
2: Ara mateix està començant, no?, una reunió amb la conselleria. Però
0: continuem escoltant les declaracions dels sindicats convocants.
4: Mira,
0: a la vaga.
4: Mira, jo desconec exactament quins sindicats estan anant. Nosaltres li volem dir a l'USTEC que no participi d'aquesta reunió. Creiem que hem de bastir la unitat sindical per lluitar, i això és amb els sindicats que convoquem les vagues.
5: Viu la ràdio.
6: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
7: Estàs aquí en 501 FM i vas a gozar de Paulina Rubio.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

Ja ens has trobat? Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ja em cal este moment senzill. Així també

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
3: Bon dia, oients de Ràdio Argentona. I internautes que no renuncieu a les frases fetes, i ja sabeu que el juny la falç al puny.

0: Comencem donant a conèixer bones notícies. El Digital al Món informa que es dispara el consum d'influenciadors en català. Creix més d'un 70% en un any. Un estudi d'Accent Obert i La Fera conclou que la llengua catalana és també una llengua de consum, perquè els continguts en català han experimentat un creixement excepcional, assolint els 2.795 milions de visualitzacions. Aquesta xifra suposa un increment del 71,7% respecte a l'any anterior, una dada que contrasta amb l'augment del volum de publicacions, que ha crescut un 31,3%. Aquesta disparitat indica que el sector no només produeix més, sinó que cada peça té una capacitat d'arribar a l'audiència molt més gran. La mitjana de visualitzacions per publicació ha passat de 18.910 a 22.570 en només 12 mesos. L'enhorabona a tots els influenciadors. El divendres 12 de juny, a 8:15 del vespre, al Saló de Pedra, el Consell Local de la República Argentona ens presenta a Marina Vergés, membre del govern del Consell de la República. Resident a Mallorca des de 1986, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears i professora de secundària i batxillerat. És membre del secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i va ser la impulsora de la reactivació de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, de la qual n'és l'actual portaveu. Es proposa debatre amb els presents a partir de la idea parlar català avui, entendre els reptes, trencar mites i guanyar confiança. Hem demanat a Rosa Maria Espadero, membre del Consell Local, que ens parli sobre la motivació de l'acte.
1: El Consell Local de la República d'Argentona presenta la primera conferència del cicle Catalunya a debat. Apostem per començar amb aquesta proposta per coherència amb el suport que des d'Argentona vam donar al Correllengua Germanat del 2026, del 21 al 25 d'abril d'enguany. Us presentem la ponència Parlar català avui amb Marina Vergés, filòloga, professora i activista. Una introducció clara i entenedora als principals conceptes de la sociolingüística, la diglòssia, la substitució lingüística, la lleialtat i també els prejudicis que sovint arrosseguem sense adonar-nos-en. Perquè tot té un punt de partida, la presa de consciència, entendre què passa amb la llengua, què fem nosaltres mateixos en el dia a dia. Parlarem també de conceptes necessaris però incòmodes, com l'autodi lingüístic, no per culpabilitzar ningú, sinó per entendre d'on ve i com el podem revertir. L'objectiu és clar, donar-nos d'eines, arguments sòlids per guanyar confiança, viure el català amb llibertat, clar i català. Divendres 12 de juny a 8:15 del vespre al Saló de Pedra d'Argentona, amb el suport d'Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, l'Aula d'Extensió Universitària, Plataforma per la Llengua, la CAL, i us avancem que el 4 de setembre tindrà lloc una segona ponència, Tovella, sobre la importància del relat nacional. Us esperem a tots i a totes, no hi falteu. I gràcies a Ràdio Argentona i al programa Repicat per aquest espai.

La tercera trobada de la xarxa implicat de municipis actius pel català a Catalunya serà el divendres 12 de juny a la Casa del Mar de Barcelona, al matí. Aquesta nova trobada, amb el títol Una legislatura de polítiques lingüístiques municipals, té com a objectiu consolidar un espai on els municipis puguin compartir experiències i podrem conversar i debatre sobre els reptes i els aprenentatges que se n'hagin derivat. El plat fort de la trobada serà la ponència sobre com fer el seguiment i l'avaluació de les polítiques lingüístiques municipals, que anirà a càrrec de l'entitat de referència en aquest àmbit, IVALUA, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. En aquesta sessió ens oferiran algunes claus per a millorar el retiment de comptes de les nostres accions i ens apuntaran ja alguns indicadors de seguiment. A hores d'ara, no tenim constància que cap grup polític municipal hagi acceptat la invitació per assistir-hi. El grup de voluntaris d'Argentona Plataforma per la Llengua hi tornarà a ser-hi present i portarà a la nostra vila les bones pràctiques que s'estan duent a terme en altres municipis.

0: El dimarts que ve, 9 de juny, a la Biblioteca Joan Font Coberta d'Argentona, es farà la presentació del llibre Els amants covards, d'Assumpta Comes. A més de l'autora, comptarem amb la presència de l'editor argentoní Jordi Soler Camardons, l'Emília Llamola i la Rosa Maria Espadero. Hem demanat a l'escriptora Emília Llamola que ens presenti l'autora i parli de l'acte de la presentació.
1: El dimarts, dia 9 de juny, a les 7 de la tarda, amb la Maria Rosa Espadero presentarem Els amants covards d'Assumpta Comes a la Biblioteca Municipal. La història d'en Manel i la Lola comença l'any 1969 en un poble de la Ribera d'Ebre, quan el franquisme declara l'estat d'excepció per refermar l'opressió social i política. En Manel encara no ho sap, però haurà de fugir a les Terres del Nord, a França, una fugida que es transformarà en un viatge iniciàtic on la societat té altres maneres de concebre la vida. I la Lola romandrà al poble, presa d'una vida còmoda. Si voleu escoltar l'autora i saber més d'aquesta història, us esperem dimarts dia 9 a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal.

ens acomiadem amb una cançó del grup Escamot, un nou grup intergeneracional format a Santa Coloma de Gramenet, fruit de la unió de dos dels membres de l'històric grup de folk La Carrau, David Plaza Plas i Joan Boada, amb el seu fill Oriol Boada, Carles Salvador i Elias Lleó Pérez Abadín. El projecte es mou en una fusió entre música d'arrels i electrònica, en què les mandolines, els violins, conviuen amb bases seqüenciades i filtres d'autotune. Tarannà és el llarga durada de debut. Us deixem amb la cançó Estripo. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 0624, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

skin, boy? You wanna save your hide? You wanna see tomorrow?

0: Mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'endemà del no dels mestres i professors al preacord amb el govern per resoldre el conflicte educatiu, avui hi torna a haver vaga general al sector i l'USTEC i la CGT n'han convocat una de nova per la setmana que ve, Joan Bota.
2: A banda de coincidir amb el Papa i amb la selectivitat, aquesta nova vaga dimarts serà el dia, el mateix dia, que al Parlament s'hi debatrà el pressupost del Departament d'Educació.
0: Ara mateix s'està acabant la manifestació central d'aquesta jornada de vaga, la d'avui, que s'ha fet a Barcelona i que ha estat marcada pel contundent resultat de la consulta d'ahir. Serà Canyete.
3: Sí, són milers de participants que han tornat a sortir al carrer, diuen que ho fan per la dignitat educativa i que han rebutjat el preacord perquè no els valen solucions puntuals i consideren que falla el sistema educatiu en conjunt. Demanen majoritàriament la dimissió de la consellera Niubó i fins i tot la CGT va un pas més enllà i diu que si el govern no ho pot resoldre, ha de plegar.
0: Mentrestant, el govern, que descarta que el president Salvador Illa s'involucri en la negociació amb els mestres, però defensa mantenir obert el diàleg, estima el seguiment de la vaga d'avui al voltant del 30%, en la línia de les convocatòries anteriors. L'USTEC eleva la xifra fins al 80%.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, critica.
4: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem del banc d'ADN per identificar desapareguts de la Guerra Civil.
2: La Generalitat aconsegueix extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses comunes, però en una dècada només s'han pogut identificar 27 víctimes.
0: A la crònica política, Pedro Sánchez assegura que mai no ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
2: A tot això, l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, nega en un comunicat que ell liderés cap trama, com sosté el jutge.
0: Madrid, Tània Tàpia.
5: Ni ho sabia ni ningú va advertir. Sánchez ha estat taxatiu i ha afegit que mai hauria permès que ningú maniobrés en el seu nom per fer descarrilar causes judicials que l'afectaven. Avui també s'ha pronunciat Santos Cerdán, investigat per defensar que és innocent i que Luco el persegueix, diu, per destruir-lo.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Atenció també a aquesta sentència de l'Audiència de Lleida que ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident l'any 2022 al FES, al Segrià. De seguida connectarem amb Lleida per tal de tenir més dades sobre aquest cas. I en temps de cultura, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous després d'una nit marcada per la pluja i el vent.
2: L'organització defensa la decisió de cancel·lar els concerts per seguretat i demana disculpes als afectats.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb els amistosos previs al Mundial i amb les eleccions del Madrid.
7: Marc Bernal va debutar amb la selecció espanyola en l'amistós amb l'Iraq. Repassarem la participació de la resta de blaugranes i també de jugadors catalans. Ens seguirem fixant en les eleccions del Madrid. Florentino Pérez diu que té 150 milions preparats per fitxar un jugador top d'un equip Champions. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB amb el Baskonia. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
8: Bon dia. Matí de vies tallades per mobilitzacions dels docents. Ara encara n'hi ha 3 a Tarragona, són la Nacional 240, la A27 i la 7 en tots dos sentits, que provoquen fins a 3 quilòmetres de cues en el cas de la Nacional. Fins fa una hora també està tallada la Ronda Litoral a la zona Franca, força estona, i la C31 a Badalona. Encara hi ha bosses de retencions al litoral i més de 8 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. Aturades també a la P7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona. Hi ha la 2, 2 quilòmetres de retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui s'ha notat una refrescada després de les pluges d'ahir. Això sí. Tindrà continuïtat a les pròximes hores o no?
10: aprofitem-ho.
11: Aprofitem-ho perquè sí, la propera nit serà fresca o freda, el Pirineu freda, perquè poden baixar dels 7-8 graus i acostar-se als 0 graus puntualment a muntanya, i la temperatura avui, per exemple, és 2 graus per sota la mitjana del que tocaria. Pensem que just fa una setmana, dijous i divendres passat, teníem temperatures de 8 graus per sola la mitjana i fregàvem, vam tenir rècords de calor, gairebé 40 graus a Vinebre o al voltant de 35 a alguns barris de Barcelona. Avui amb prou feines arribarem als 26-27 a Ponent, demà puja una mica, 30 a Lleida, i demà passat, diumenge, segueix pujant fins a 33 graus a les comarques de Ponent. Per tant, al cap de setmana, lentament i sobretot, diumenge ja es normalitza la temperatura. Avui a la tarda, algun ruixadet que pugui caure a l'interior de Girona, Parer, Litoral Nord, Guilleries, Montseny, Osona, Lluçanès, potser Garrotxa, en aquests sectors. Demà a la tarda s'anima les tempestes i sobretot vespre i nit, Pirineu, Prepirineu, com a molt entre 10 i 30 litres, no seran les tempestes destructives d'ahir, perquè ahir va baixar molta aigua pel riu i ha fet mal, ha arrossegat molts arbres, el Ripollès, el Berguedà. Demà no seria això, però hi ha risc d'algun ruixat. I diumenge farà bo, tarda amb nuvolades i algun petit ruixat només al Pirineu.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Nova prova de força dels docents que s'han tornat a manifestar a Barcelona després de rebutjar ahir el preacord amb el Departament d'Educació. Més de 15.000 professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, liderats pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han sortit al carrer a Barcelona. Tots anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també coincidint amb l'inici de la selectivitat. Pel que fa a la jornada de vaga d'avui, Educació parla d'un seguiment del 28%, una xifra similar a la d'altres vagues que van afectar tot el país. La USTEC amplia aquest seguiment i el deixen al 80%. La manifestació es dirigeix al Parlament i ha arrencat fa 2 hores a l'Arc de Triomf. Seguint la protesta hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Sara Cañete. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, més enllà d'aquest ball de xifres, la realitat és que avui torna a haver-hi una marea groga als carrers. Són milers de docents que es manifesten, ho fan a aquesta hora al Parc de la Ciutadella, punt final d'aquesta manifestació. Diuen que el rebuig al preacord demostra la dignitat educativa i diuen que ho han fet perquè no recull la globalitat del problema que afecta a tot el sistema educatiu més enllà de qüestions puntuals. Mentre els sindicats convocants avisen que incrementaran les mobilitzacions, donen per fet que el conflicte s'allargarà al curs que ve i reconeixen però que han de refer la unitat sindical i acordar les prioritats en les demandes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre la negociació.
12: Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
3: També cal veure quin podria ser aquest espai de negociació perquè ells consideren que la mesa sectorial ja no és un espai vàlid i que ha de ser dins del comitè de vaga perquè hi són representats, més enllà de mestres i professors, tots els col·lectius del sector educatiu. I també caldrà veure l'espai, però l'interlocutor, perquè aquí la majoria de les organitzacions i també els manifestants demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que a banda de demanar paralitzar els pressupostos apunta directament a la continuïtat del govern. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
13: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou. Que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
3: A l'espera de veure com es concreta també el calendari de mobilitzacions, la propera vaga s'ha convocat dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa. De fet, l'han batejat com a Papa Vaga. També coincideix amb l'inici de la selectivitat i el debat sobre la partida d'educació dels pressupostos que es farà al Parlament.
0: Bé, doncs, a banda d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir els docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el departament. Ho continuarà fent, doncs, la consellera Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i que es mantindrà ferma, tot i les peticions de dimissió d'alguns sindicats, com per exemple la CGT, Mònica Mas.
10: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica i assegura que està disposada a tornar a escoltar.
4: Doncs em sento amb força i em sento, sobretot, serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
10: I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí, mentrestant, hi ha hagut una reunió negociadora a la seu del Departament d'Educació. Només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord, Comissions Obreres, UGT i els professors de secundària. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que ahir va dir que volia continuar negociant.
0: I a tot això, les famílies d'alumnes què hi diuen?
10: Doncs la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, creuen que en tota aquesta negociació sindical se les està deixant de banda. L'Idon Gasull és la directora en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i sobretot amb l'alumnat.
10: I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
0: Més coses passen 11

0: Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... Jo en tot cas, els casos que nomenen aquí, al país, i em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
1: Omell ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors, com acabem de sentir, i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquests casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien cobert 1 de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
2: A tot això, els Mossos d'Esquadra ja han començat a desplegar el sistema de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Anem a la Sagrada Família a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. L'amenaça terrorista que fons dels Mossos asseguren no s'ha concretat ni s'ha incrementat en els últims dies és un dels factors, però, que tenen sobre la taula. Preocupen les inevitables aglomeracions també de persones en els diversos recintes i l'afectació a la mobilitat dels ciutadans. Joan Salamanya, intendent dels Mossos i coordinador general de l'operació Albus, ha fet referència també a manifestacions i protestes, com les que podrien fer mestres o bibliotecàries, i ha explicat que miraran que tot sigui compatible.
4: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
3: El pla de seguretat que es desplega per terra i aire també preveu més vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar les aglomeracions. És per això que sortiran més agents uniformats i també més agents de paisà als carrers.
2: I encara sobre la visita del Papa, el centre penitenciari de Can Brians es prepara per rebre aquest dimecres la visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. Ens ho explica des d'allà la Montse Poblet. Bon dia.
5: Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les baranes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el Papa, fa 2 nits que no dorm.
6: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
5: Entre els 80 interns que es trobaran amb el Papa, també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de Can Brians al programa de la visita papal es va començar a gestar l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
7: El Papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
5: Durant la visita, el teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
2: Tot això serà la setmana que ve, que és quan el Papa arribarà a Catalunya. Però a Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV, que és demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis o en instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa que demana una escola pública laica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Bon dia. En un comunicat, el govern autonòmic del PP s'agafa a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i assegura que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja

0: ja dels centres, però famílies i sindicats denuncien que se'ls ha imposat la decisió sense consultar-ho amb les direccions i sense informar de l'ús que es farà de les instal·lacions. Dani Moreno és president de l'AFA, de l'Institut Cardenal Cisneros, i Sergio López, portaveu del sindicat STEM.
1: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
2: Cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
0: La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran peregrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
3: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents i els està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts en aquell conflicte. Txell Vallespí.
4: Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3CatInfo per què.
5: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
4: El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
5: A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però, òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
4: L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'un explosiu fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
3: Més coses. En la crònica política, el president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol entorn als detalls del cas Leire Díez. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama. Diu que no en sabia res ni va donar cap ordre i que mai hauria avalat pràctiques per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. Un altre dels assenyalats pel jutge, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. En una atenció als mitjans des de Montenegro, Sánchez, lluny d'esquivar la polèmica, ha introduït ell mateix el tema, diu que mai va saber res de les trifulgues, segons les ha qualificat, de Leire Díez, mai no ho va avalar i ningú, per tant, el va avisar que estaven usant el seu nom per pressionar jutges, fiscals o policies.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Però el PP, Sánchez, diu que és a la persona que tot ho dirigia, Miguel Tellado.
8: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez carrega contra l'oposició barruera, diu, del PP i promet madura. El partit ja estudia accions jurídiques per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i torna a allunyar l'opció d'unes eleccions abans d'hora per fer-les coincidir amb les municipals i autonòmiques.
9: Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va haver un superdomingo electoral.
6: El president espanyol també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que, després de negar-ho, ha reconegut que sí, que es va reunir almenys dos cops amb Leire Díez, però per parlar sosté de temes que no tenen relació amb la trama. Fernando Grande-Marlaska, ministre d'Interior, no pensa cessar-la.
10: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I el PP ja l'ha citat al Senat dijous vinent. Avui també ha parlat un dels investigats a la causa, Santos Cerdán. A través d'un comunicat, l'ex número 3 del PSOE defensa que és innocent, no validarà res de la mà de Díez, diu, i apunta que tot és una conxorxa de l'UCO per destrossar-lo, perquè segur és molest per determinats sectors de l'Estat.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
11: Catalunya migdia. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Avui, dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Sabies que el teu testament pot significar un futur més verd i just per tothom? Quan fas un testament solidari i inclous una organització com Greenpeace, decideixes que el teu llegat protegeixi la biodiversitat i lluiti contra el canvi climàtic. El teu testament solidari et converteix en una persona que activa un futur sostenible per als éssers vius del planeta. Perquè fer testament és preveure i fer-lo solidari és protegir. Informa't a www.haztestamentosolidario.org i fes que el teu llegat també sigui natura. El testament solidari fa per mi.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
16: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
17: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
16: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
17: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
16: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
17: Consulta els models i marques que hi participen.
18: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els Estats Units estrenyen el setge contra Cuba. Ara imposen sancions contra el seu president, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i del seu predecessor, Raúl Castro, i el Ministeri de les Forces Armades. La mesura coincideix amb la fi de l'ultimàtum de la Casa Blanca perquè les empreses estrangeres deixin de tenir lligams amb Gaesa, un conglomerat empresarial cubà d'origen militar. Díaz-Canel denuncia que Donald Trump actua amb agressivitat i amb perversitat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: Bon dia. Els Estats Units del president Donald Trump mantenen la mateixa retòrica sobre Cuba des de fa mesos. El país està enfonsat en la misèria i Washington farà el possible per impulsar-hi un canvi de règim. Les últimes hores, el president nord-americà ha insistit en la idea i ha advertit que tan bon punt es resolgui la qüestió iraniana, la Casa Blanca se centrarà en Cuba.
20: Està pràcticament ensorrada i ens encarregarem d'això tan bon punt hàgim acabat. M'agrada fer una cosa a la vegada i estem ocupant-nos de la República Islàmica de l'Iran i tan bon punt això estigui fet, de tornada i farem una breu parada i ens ocuparem, volem ajudar-los.
19: Des d'avui, els Estats Units aplicaran noves sancions financeres contra la cúpula cubana, des del president Miguel Díaz-Canel i els seus familiars fins a descendents dels Castro. Recordem que la justícia nord-americana va imputar a l'expresident Raúl Castro fa tot just una setmana, acusant-lo d'haver participat en l'assassinat de 3 ciutadans nord-americans fa més de 30 anys. Precisament avui expira l'ultimàtum nord-americà contra les empreses estrangeres que continuaven col·laborant amb el règim castrista.
3: I és que a Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons que ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar ben bé valor d'uns 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar, Sara Riera.
21: Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Malià o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb aquest braç militar del govern és l'estocada final.
22: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció.
1: estem abocats a una retirada total i absoluta i al tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
21: Aquestes companyies han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. Penseu que la majoria d'aquestes empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar.
3: La Unió Europea dona la benvinguda a la proposta d'alto el foc total que ha fet Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin i a la petició d'una trobada cara a cara entre tots dos líders. El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat el diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. A Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
18: Hola, bon dia. Macron ha aplaudit la carta de Zelensky.
22: Je pense que c'est une bonne initiative.
23: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
22: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
18: Ucraïna, com a estat sobirà, diu, ha de ser qui redacti el seu propi pla de pau amb Rússia, però afirma que Europa, com a principal contribuïdor econòmic de Kiev, també pot ajudar en unes eventuals converses amb Moscou. Diu que la seguretat del continent també dependrà d'aquestes negociacions. Macron fins i tot obre la porta a reunions directes entre França i el Kremlin.
23: També estem totalment disposats a estructurar discussions i intercanvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
18: I apunta que es reunirà en els propers dies amb els líders d'Alemanya i del Regne Unit per coordinar una estratègia conjunta. Tot això ho ha dit des de Montenegro, en una cimera que pretén impulsar l'entrada a la Unió Europea dels països balcànics. També hi ha Albània, Bòsnia, Sèrbia, Kosovo o Macedònia del Nord. És un apropament cap a aquesta regió que Brussel·les ha intensificat arran de la guerra d'Ucraïna per allunyar, precisament, la influència russa als Balcans.
3: I mentrestant, sobre el terreny, un dron marí ha explotat el port romanès de Constanța, al Mar Negre, sense provocar ferits. Es tracta d'un dron ucraïnès sobre el qual l'exèrcit del país ha perdut el control. No hi ha hagut víctimes en l'incident. Els atacs russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts aquesta matinada en diverses regions d'Ucraïna, la majoria a prop de Kiev. I en un altre conflicte que tenim obert, Israel manté els bombardejos intensos al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Els atacs israelians d'aquest matí han deixat almenys 6 morts i una vintena de ferits i han causat danys en una desena de ciutats, Vicent Mipsud.
20: La milícia de Hezbollah, que no reconeix aquesta treva, també ha atacat posicions de l'exèrcit d'Israel. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, el 28 de febrer, Israel ha matat més de 3.500 persones al Líban, segons l'últim balanç oficial fet públic avui, mentre que Hezbollah ha matat 32 israelians, 28 soldats i 4 civils residents al nord d'Israel.
3: I encara en la informació internacional, milers de persones protesten des de fa dies a Albània en contra d'un projecte de complex turístic lligat al gendre de Donald Trump. Es tracta d'un resort de luxe que denuncien que posa en risc espais naturals protegits. El primer ministre ha intentat avui calmar els manifestants que li reclamen que plegui, Jordi Baró.
23: Ja són 4 dies consecutius de protestes a Albània. Han reactivat les manifestacions als vídeos compartits massivament a Instagram d'excavadores treballant ja en les feines prèvies per preparar el terreny del futur complex d'hotels en una zona protegida de la costa, uns 150 quilòmetres al sud-oest de la capital Tirana. El resort projectat per la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, representa una inversió de 1.400 milions i topa amb l'oposició d'entitats ecologistes que asseguren que impactaran centenars d'hectàrees de costa i poblacions de flamencs, foques i tortugues marines. El primer ministre d'Albània, Edi Rama, diu que no hi ha motius per preocupar-se perquè el projecte encara no està aprovat, però els manifestants li demanen la dimissió.
24: La gent vol que dimiteixi perquè intenta regalar la terra del nostre país. Intenta vendre el nostre país com una propietat personal seva, de la seva família i dels seus col·laboradors.
25: El primer ministre hauria de dimitir. El govern hauria de dimitir perquè és el govern més corrupte que aquest país ha tingut mai.
23: El gendre de Trump va haver d'abandonar l'any passat un projecte a Sèrbia després de les protestes en contra.
3: Tornem a Catalunya perquè el cas de la dona que va embestir mortalment tres motoristes a Alfés, al Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà, es resol de moment amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han recorregut la sentència. Lleida, Estela Bussoms, com ho argumenta el tribunal?
0: Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
2: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
0: Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 a Alfés, al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
3: I el govern preveu reduir el nombre d'aerogeneradors, de molins, vaja, que hi ha als parcs eòlics en funcionament del país. Gairebé una cinquantena s'han de renovar i tindran menys molins, però més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de la Culladeta, les Culladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
4: Des del 1999 aquí hi havia 54 aerogeneradors, ara n'hi ha 6. Pel que fa a la potència, es passa de 74 a 136 gigawatts anuals. Un camí a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paniqué.
5: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
4: En un context com l'actual de queixes en moltes zones per la demanda d'instal·lacions de renovables, missatge de l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer.
7: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
4: Dimarts, el govern aprovarà l'estratègia per repotenciar els parcs eòlics que s'han de renovar els propers anys.
3: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
26: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
27: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després que la pluja i el vent va obligar a cancel·lar alguns dels concerts, com ara el de Massive Attack o el de Bad Gyal. L'organització defensa que no es podia assegurar la seguretat del públic, dels artistes i els treballadors, Montse Camps.
3: Sí, el festival ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser molt forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners. Al festival es reprèn avui amb normalitat en noms com Ralphie Chu, Strelex o els icònics The Cure.
2: Més coses. Dures crítiques del govern de l'Aragó a les paraules d'ahir del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. La vicepresidenta segona de l'Aragó, Mar Vaquero, les considera una falta de respecte als aragonesos. Barcelona, Valeria Obreda.
4: Vaquero assegura que són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc en defensa de totes les parts. La vicepresidenta segona de l'Aragó no ha paït gens bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
5: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
4: Les declaracions d'Urtasun ahir a RAC1 han coincidit amb la visita privada que ha fet avui i que ja tenia decidida des de fa temps Mar Vaquero al MNAC. Ha recordat que la sentència és ferma i ja no té sentit dir-ne res més, que el rellotge pel trasllat s'ha activat i que ara queden 50 setmanes.
2: I ara una protesta.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i els dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat de la setmana que ve. La jornada de vaga d'avui ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Taís Sánchez, de la Biblioteca de Sant Julià de Ramis, i Laura Solà, directora de la Vulpelleres de Sant Cugat.
7: El que estem reclamant és que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
8: Estem molt atomitzats tant a nivell d'administracions com a nivell de territori. Ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país.
2: Les bibliotecàries lamenten les molèsties que generen els estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores al sector redundaran en la seva formació futura. I ara anem al cinema. Així d'inquietant és Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà. El seu director ha aconseguit, amb només 20 anys, encapçalar la taquilla al seu país. Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. S'estrena avui als cinemes catalans, juntament amb la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers, Marc Garriga.
9: Backrooms va néixer a YouTube i va ser la productora de moda A24, la que va pensar que se'n podria fer una pel·lícula. Ho va encertar de ple. I ara és tot un fenomen, sobretot entre la gent jove, que és el públic més buscat per Hollywood. Kane Parsons expandeix el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites amb una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges. El film arrenca amb un trist venedor de mobles que descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. Al final no és rodó, però el viatge val molt la pena. A He-Man i los Masters de l'Universo, els personatges que Mattel va crear als anys 80, es riuen del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus i també abracen la nova masculinitat del segle XXI, una nova versió divertidíssima. Completen les novetats una pel·lícula subtil, delicada, sobre la solitud i la importància de les petites coses, Rebuilding, una joia amb Josh O'Connor, la comèdia gamberra Cada dia nace un listo, amb Hugo Silva, i la valenta La luz, de Fernando Franco, sobre els abusos sexuals a l'Església.
2: La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'edat, de l'alta edat mitjana més gran de tot el món. La previsió és digitalitzar i fer consultables documents catalans dels segles VIII al XII. Júlia Albacar, Lleida, es volen digitalitzar 40.000 documents. D'on sortirà tota aquesta informació?
0: Doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
1: Podran fer una recerca de l'alta mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta mitjana sense parlar de Catalunya.
0: Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
1: Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història.
0: El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Ens posem en mode mundial de futbol.
10: Sí, perquè només falten 6 dies perquè comenci la Copa del Món.

0: menys d'una setmana perquè comenci el Mundial de Futbol. Algunes seleccions ja viatgen cap als Estats Units, Canadà i Mèxic, on es disputarà aquesta Copa del Món. Entre elles ho fa la selecció espanyola, després d'haver jugat ahir un amistós amb l'Iraq, que va deixar diferents imatges. La de Joan Garcia, titular a la porteria, una mica més insegur del que ens té acostumats amb el Barça, Ferran Torres, que va ser capità i va marcar, i també el debut de Marc Bernal amb la selecció absoluta, Roger Bosà.
1: Sí, que va ser titular ahir en l'empat de la selecció espanyola contra l'Iraq, 1-1 en aquest amistós de Riazor, un partit que ens va deixar ben poca cosa, més enllà del gol de Ferran i d'aquesta estrena del migcampista de Berga, que va jugar uns 60 minuts en un dia per ell especial.
2: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
1: Bernal, que aquest matí ja ha tornat cap a Barcelona, comença les seves vacances. Aquests dies a la concentració de la selecció espanyola formava part d'aquest grup de suport que acompanyava els jugadors convocats per al Mundial. Ahir va tenir aquest premi del debut amb l'absoluta i el seleccionador Luis de la Fuente continua parlant així de bé del jove jugador del Barça.
3: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de seis de medio centro, y mejorar. Pues es que mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante de futuro.
1: Sense Bernal, de moment, en aquest Mundial, la selecció espanyola ja vola cap als Estats Units. Recordem-ho, amb 8 jugadors del Barça, Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran i Lamine Yamal, i amb els catalans David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Ara toca un altre amistós dimarts que ve contra el Perú a Mèxic i el següent partit, ja el primer de la fase de grups del Mundial, el dilluns dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
0: Doncs ja tenim situats els blaugranes i els catalans que viatgen amb la selecció espanyola. De la resta de jugadors del Barça que també disputaran aquest Mundial, què en sabem, Ramon Solmurri?
4: Doncs mira, Rafinha juga dissabte a la matinada, l'últim partit abans del Mundial, contra Egipte. La premsa, que segueix la canarinha, marca el duel Rafinha-Vinícius com un cos a cos pel lideratge de la Seleção amb Ancelotti com a mestre de cerimònies. Fins i tot, a Brasil, s'agafen ja l'AIA a les primeres pilotes dividides entre tots dos a la sessió d'entrenament com a imatge d'un tour de force. De portes en fora, prop, de moment, tot són intercanvi d'elogis. Frenkie de Jong, en Països Baixos, males sensacions dels neerlandesos contra Argèlia, però Frenkie va ser un dels futbolistes destacats a les ordres de Ronald Koeman. Marcus Rashford amb Anglaterra impressiona. De moment, el seu excompany a l'Aston Villa, Ollie Watkins, diu d'ell que és un jugador diferencial i que intenta evitar-lo als rondos. Tot apunta a que Rashford o Gordon es disputen un lloc a l'11 de Thomas Tuchel. Demà, a les 10, amistós contra Nova Zelanda. I ahir, toc d'alerta d'una de les grans favorites, com França, derrota contra la Costa d'Ivori. Koundé va ser titular, va jugar una hora, el conjunt gal tindrà un altre test contra Irlanda del Nord abans de posar rumb a Nova Jersey, on debuten el dia 16 contra Senegal. Koundé ha rebut bastant per part de la premsa francesa. I a tot això ens queda Portugal, que juga demà contra Xile, amb Cancelo de moment apuntant a titular, mentre es resolen les negociacions entre el Barça i l'Al Hilal per la seva contractació.
0: I avui s'ha confirmat una part ja de la pretemporada del Barça.
4: L'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el 13 de juliol i la tornada dels internacionals dependrà de l'evolució de les seleccions en aquesta Copa del Món. En aquest sentit, caldrà veure quins efectius poden participar a l'estatge que faran a Anglaterra el 27 de juliol fins al 3 d'agost. Un cop de tornada a Barcelona, s'estan negociant diferents partits amistosos abans del Gamper. Tenen propostes de partits a l'estranger. El Barça té ofertes per jugar a Kènia i per jugar també a Marroc.
0: A dos dies per a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme segueixen amb la subhasta de cromos. Florentino anuncia que vol un nou galàctic i Riquelme continua treballant per tancar l'entrenador Marcos García.
5: Florentino ha confirmat que fitxarà el neerlandès Dumfries per a lateral dret i també ha avançat que la setmana vinent intentarà un gran fitxatge.
6: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos.
5: Són declaracions de Florentino Pérez a 4, Horizonte. No és Haaland, no és Kane, no és Doku. Juga de mig del camp cap endavant. És un jugador d'equip Champions, no és de la Premier. Florentino està enamorat de dos migcampistes titulars del PSG, Joao Neves i també Vitinha. També alerta a Molins del Bayern, tot i que Florentino ahir el va negar. L'extrem francès agrada molt i molt al president blanc. Riquelme, en declaracions a Redomarca, ja aquest migdia, treu ferro a aquest anunci de Florentino.
7: Una oferta el martes que viene. Pues está bien, pues yo perfecto. Yo voy a esperar, intentar hacer alguna propuesta más antes del martes que viene.
5: Riquelme, que ha anunciat Rodri, també Haaland, però no ha anunciat encara l'entrenador. ¿Per què?
7: Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, pues permítame que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
5: El que sí que va Enrique Riquelme de llegendes, Iker Casillas i Vicente del Bosque s'afegeixen a Raúl i a Hierro. Els quatre seran noms de l'equip d'Enrique Riquelme, que, com diem, i ens diuen del seu equip, segueix mirant de tancar l'entrenador per veure si el pot anunciar entre avui i demà.
0: Aquest entrenador no serà en Toni Iraola, perquè el Liverpool ja ha fet oficial, ahir a la nit, de fet, ho va fer, que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. I a l'Espanyol, dos apunts, Sergi Andreu, una renovació i un nou amistós.
8: Sí, comencem per l'amistós. Dissabte 1 d'agost a Anglaterra, contra el Middlesbrough de la Championship anglesa, la segona divisió del país. A les 4 de la tarda, hora catalana. Serà el segon amistós que jugarà l'Espanyol a Anglaterra, perquè uns quants dies abans, el 29 de juliol, l'equip de Manolo jugarà contra el Burnley. La renovació és la d'una jugadora de l'Espanyol femení, Lucía Vallejo, lateral càntabra de 23 anys, que va arribar al club ara fa 3 anys i que amplia el seu contracte fins al 2028.
0: I la selecció espanyola femenina disputa avui contra Anglaterra partit de classificació per al pròxim Mundial de Futbol, amb el focus en Aitana, tot i que la seleccionadora Sonia Bermúdez no ha donat pistes de si jugarà o no d'inici. Per aquest partit hi ha les catalanes Sara Jordi, Alexia, Pina, Ona Batlle, Codina, més les blaugranes Catacoll, Paredes, Parayuelo, Vicky López, Mapi i Patri Guijarro, Ruth Vilà.
9: La selecció espanyola ha de guanyar de més de 2 gols avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder de grup i aconseguir així la classificació directa pel Mundial del Brasil. Un partit especial per a les quatre mallorquines de l'equip, perquè es disputa a Son Moix. Entre elles, la blaugrana Patri Guijarro, que veu aquesta Espanya-Anglaterra com un clàssic.
10: Ya de las veces que nos he enfrentado contra ella, me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones. Las dos selecciones somos muy ambiciosas y, bueno, venimos como bien dices, de ganar todos los títulos y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los dos partidos que nos quedan y ojalá poder clasificarnos, sería algo perfecto.
9: El partit d'avui és a les 9, dimarts que ve jugaran l'últim contra Islàndia.
0: I del futbol al bàsquet, el Barça es complica l'accés a les semifinals de l'ACB després de la derrota ahir al Palau davant l'UQAM Can Múrcia per 87-90. Els blaugranes, que van guanyar la pista de l'equip murcià, necessiten ara, Ernest Macià, tornar a guanyar a domicili per no quedar eliminats.
11: Doncs sí, no hi ha estabilitat en aquesta secció de bàsquet a nivell de resultats aquest any i ahir tampoc hi va ser, tot i que és veritat que el Barça es va ficar per davant a l'últim quart, però a 2 minuts pel final, però no va saber mantenir aquest avantatge. Va tenir 2 triples per empatar i portar el partit a la pròrroga, però els triples una vegada més no van entrar. Hi va haver polèmica per algunes decisions arbitrals, 2 faltes eliminatòries a Jan Veseli. Bé, Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, en parlava.
12: La falta d'atac i la defensa i l'anterior han decidit el partit. Les mirarem, és el que hi ha.
11: També hi haurà tercer partit a la sèrie del Madrid-Tenerife, i és que ahir a les Canàries, si el Madrid perdia, deia adéu a la temporada CB. Ja et vaig dir al migdia que això no passaria, sí. I efectivament 85-118 el Madrid forçarà el desempat a casa.
0: I avui qui també ha de guanyar per no quedar fora és la Sisa Joventut.
11: Exactament, rep el Baskonia, l'Olímpic de Badalona hi serem al vespre. La penya doncs viurà un partit amb molta gent a les grades, es preveu que l'assistència s'acosti als 10.000 espectadors. Si la penya perd avui també diu adeu a la temporada, però si guanya també portaria el partit de desempat a Vitoria, en aquest cas diumenge. Aquest és Simon Birgander.
13: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
11: I dues notícies de bàsquet d'aquest matí. D'una banda, el Girona es desprèn del base del País Valencià, Guillem Ferrando, que ja ha estat dues temporades, i també hem conegut avui que dilluns es posen a la venda les entrades del partit de bàsquet masculí de la selecció nacional Catalunya contra Gran Bretanya. Això serà el diumenge, dia 28 de juny, però dilluns ja podeu comprar entrades.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Marcel Granollers disputarà la final de dobles a Roland Garros.
14: Catalunya migdia.
15: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
16: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
17: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
19: Tuya.
18: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
19: Sí, tu prima.
20: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
21: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
22: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
21: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
24: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya migdia.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
26: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
27: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
26: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
28: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
26: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: En tenis, el Roland Garros ja està definida la final femenina i avui Marta García quedarà també configurada la masculina i els dobles en presència catalana.
9: El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'acaben de classificar per la final després de superar els italians Simone Bolelli i Andrea Babasori en 2 sets. 7-6 i 6-4 és la segona final consecutiva d'esta parella que ja va guanyar l'any passat. En la final de dissabte s'enfrontaran el finlandès Harry Heliovaara i l'anglès Henry Patten. En el quadre individual està en joc des de fa pocs minuts la primera semifinal. Màxima igualtat, empaten a un el txec Jakub Mensic i l'alemany Alexander Zverev, empaten a un joc. Ara mateix, avantatge per a Mensic, i que també està servint. I a la final segur que hi haurà un italià, perquè a les 7 juguen la segona Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. I com deies, ja saben, les protagonistes femenines que lluitaran pel títol enguany dissabte seran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Kalinska.
0: I també avui, aquest migdia, ha començat la Copa d'handbol i el Barça ho ha fet guanyant el primer partit de quarts de final contra el Valladolid Montserrat.
1: Doncs sí, els campions de Lliga i actuals campions de Copa s'enfrontaven al sisè classificat de la Sobal, l'Atlètic Valladolid. Han guanyat de 14, 38-34, però han tingut un inici de partit trebat i amb poca intensitat. Han encaixat 4 gols en 6 minuts. Destaquen les aturades del porter de l'equip castellà, César Pérez, que fins i tot ha aturat 2 penals al Barça. Fins a minut 23 no s'ha posat el Barça al davant al marcador. El descans, avantatge de 3, 15-12, i al final aquest màxim avantatge de 14 gols. El blaugrana Petr Čikuša ha estat triat millor jugador del partit i reconeixia que havien tingut un inici complicadet.
2: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: Jorge Sikusa s'ha lesionat a la primera part, crec que té un petit esquins de turmell. A les semifinals de la Copa, els de Carlos Ortega jugaran demà contra el guanyador de partit que juguen aquesta tarda a Nava i Conca, i això d'aquí una setmana, Final Four de la Champions a Colònia, on s'enfrontaran a l'Olbor danès.
0: Tornem a parlar de futbol, perquè la lluita per pujar a la segona divisió, el Sabadell ha de remuntar avui contra el filial del Madrid per poder disputar la final d'aquest ascens, Montse.
1: És el dia del repte més gran de l'any. Si deixaran la vida des del primer segon així, tal qual afronten el Sabadell el partit que juguen aquest vespre a les 9 a la nova Creu Alta contra Madrid-Castella. Tornada a semifinals, els arlequinats surten amb aquest 2-0 en contra de l'anada. Per convertir-se en el primer finalista del play-off de Lliga, el Sabadell haurà d'igualar aquest resultat o millorar-lo. En cas de guanyar avui 2-0, el partit aniria a la pròrroga, però no hi hauria penals. Passarien els vallesans per haver quedat en més bona posició a la fase regular de Lliga. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols, Urri, al Toc Costa.
3: Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo, per lo dolent, no es tancaria de l'eliminatòria allà, i que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar. Hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
1: Encara queden algunes entrades per avui a la nova Creu Alta, tot i que se n'han venut més d'11.000, s'espera un ple absolut. El Sabadell-Madrid-Castella comença a les 9, el podeu seguir per Esport 3. Diumenge, torn de l'Europa. Els escapulats juguen al camp del Celta Fortuna amb empat a 1 de l'anada.
0: Balaton Park és el 8è circuit del calendari de MotoGP, un circuit en què l'any passat Marc Márquez ho va guanyar tot. Què passarà aquest cap de setmana, Dami Aguilar?
4: La lògica diu que els hauria de passar per sobre, com va fer el 2025. De fet, des de l'agost de l'any passat, també al Balaton, que el Tro de Cervera no liderava la primera sessió del cap de setmana. Coincidència? No ho crec. Ahir deia que no toca.
5: Se podría optar, sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Afrontarlo como Mugello.
4: Doncs ell mateix s'ha desmentit. És cert que hi ha una Aprilia amb Raúl Fernández en segona posició i que Bezzecchi i Martín acabaran despertant. Però al circuit de les quatre xicanes, el campió li va com un vestit a mida. Ara a les 3, la sessió canvia als 10 més ràpids, a la Q2 directament, i la resta a la repesca. Viñales i Rins apunten a sessió doble de deures.
0: Marcos García, amb què acabem?
6: Doncs amb dos apunts molt i molt ràpids. El primer, avui acaba el termini perquè el Lleida Club de Futbol presenti proposta per afrontar el deute que té, gairebé 6 milions i mig d'euros. No pinta gens bé. I avui semis de l'Hockey Lliga, Hockey Patins, a les 7 Igualada Barça, a 8:45, Calafell, Liceo.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, avui el Tot Costa, ja com cada any pràcticament, des del Primavera Sound. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
29: Viu la ràdio.
8: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

drifters off to see the world. There's such

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hype de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltó negre, o bé el voltó comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, sempre amb això, ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
1: Hem parlat dels hypes de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
2: És un hype que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltó negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que hauríem de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafarderem

0: Maria.
1: Déu vos guard, com anem?
2: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
0: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
2: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
0: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du, en un no-res, a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís-sa Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir

0: al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
0: Salut i República.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Siriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida, és com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril. No van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar doncs, rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
6: Sense embuts.
7: Sense embuts.
6: Sense dubtes.
7: Sense dubtes.
6: La ràdio directa.
7: La ràdio directa.
6: Ràdio Argentona.
7: Ràdio Argentona.
6: Ràdio Argentona.
7: Ràdio Argentona.
6: Ràdio Argentona, la més...

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
4: Què tal, Manel?
3: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ella abans d'aquesta entrevista i m'ha dit em podeu preguntar de tot.
4: Que bé.
3: Per tant, perfecte. Començar amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
4: ja és un
3: bon
4: plus,
3: extra.
4: I tant,
3: eh?
4: Totalment.
3: Doncs escolta, anem per feina.
4: Som-hi.
3: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
4: Adele.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I com sempre, comencem. Donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn. Que, Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
4: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
3: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
4: Clar.
3: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
4: Sí, totalment, totalment.
3: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat. I per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
4: Totalment, aquest referent, i tant.
3: Doncs som-hi.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
5: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
3: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
5: Tot.
3: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
5: mira,
3: això?
5: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. amb l'edat que tinc.
3: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
5: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant... no dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno... Això no, jo no puc viure una vida que no em correspon i vaig fer aquest pas. Ei, no et digo cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat i he tingut un suport social femení molt important.
4: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
5: Sí.
4: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
5: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge... Vaig a trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans. Ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. I em van acompanyar a trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, Les amigues i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
3: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia... marcat el calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
5: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és... no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res i...
3: I com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
5: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política i viu vida social molt interessant, vull dir important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, no, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
4: Sí.
5: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres. I que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig I jo un setembre vaig caure, vaig caure en picat i vaig agafar, bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint, t'ho dic així de clar, perquè clar, m'estava diguéssim acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
3: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
5: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
4: Clar, hi ha un efecte, no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
5: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el carrer vestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que s'és valenta.
4: Clar.
5: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni són unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
4: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
5: sí.
4: Entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
5: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot em anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de... com es diu ell, del mascle, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
3: Total, sí, sí.
5: Em sentia
3: sí,
5: totalment sí. Desplaçada, no?
3: Adele, amb això que ens deies, que tu sí. N'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties.
5: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig adonar que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
4: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, creen molta reacció. molta reacció. També, també dintre del, del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com, com portes això, també com a activista? Pues,
5: doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya. Després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, que són TERF, que diuen, no, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, no, no, la Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat, com a mínim de callar-vos, ni quan t'assassinen, de veritat. Tanta baixesa moral ja aquí. Tant d'odi ja contra nosaltres. Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
3: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, no hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple per a altres persones?
5: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera i s'expressen d'una manera, però nosaltres pensen d'una altra. Jo sóc àvia i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
3: que n'hem de parlar d'això també. Ara en parlarem.
5: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
4: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte. És això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
5: És impossible, és impossible.
3: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies ara també. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
5: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella, entén-me, salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill, sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional, ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res, sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare, i els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare, no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins i això, però jo també sóc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital, doncs ho hem perdut les dues mares. Clar. I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo sóc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
3: sí,
5: el que em va passar, Jo quan vaig començar a hormonar-me va ser unes sensacions, però quan van posar el bloquejador de testosterona van ser unes altres. I llavors durant una temporada jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, mm. i el tenia aquí. Val? Mm-hmm. Doncs tu imagina't això, que la gent pensa que se li anava la pinça aquesta tia. No, no, no. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Mm. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
0: Fixa't.
5: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
0: Mm-hmm. Adele, aquest fill que ara ja és pare, sí, és a dir, que
5: no és pare, no és
0: pare. No és pare, tampoc.
5: Ja t'explicaré.
0: Ara m'explicaràs perquè ets àvia. Sí. Però a aquest fill li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o sí. No va caldre perquè no, ja et coneixia moltíssim? Com ha anat això?
5: Jo t'explico, el meu fill és discapacitat, mm-hmm. val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex que és una dona, mm. vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar amb com ho portaríem, això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient. I ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
0: l'encaix que li donava.
5: L'encaix que li donava,
0: eh?
5: perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill amb aquest tema no ha tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i en traten d'àvia.
0: Uh-huh. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí. Has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui que això és importantíssim, també.
5: No, jo mai, o sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir les coses al seu cap. I jo tinc una bona relació amb ella, no vam acabar malament del tot, després les coses van anar, al principi sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
0: Molt propera, sí, molt bé.
4: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
5: Jo explico una cosa.
4: Digues.
5: Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira... una cosa és tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Vostè ha de venir per un altre, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes que ells no, que hi ha una, bueno, que ho estudiarien tot el que ha passat, perquè això no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc hora el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
0: Clar.
5: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un
4: estudi?
5: Un protocol. Uh-huh. Pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Uh-huh. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
0: Clar.
5: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Uh-huh. Però si uh-huh. tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat en problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
0: Totalment, és que de fet amb això que ens deies, t'ho vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
5: Clar,
0: és a dir,
5: clar, clar.
0: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser? No sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
5: Mira, jo opino, és la meva opinió,
0: sí,
5: que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar en un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que es reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire, el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin, com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. Uh-huh. 1 vol ser dona, vol dir dona, però zero vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el zero. Uh-huh. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment.
0: Uh-huh.
5: Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
0: Clar.
5: I no s'explica. Uh-huh. Val? Llavors quan tu vas allà i veuen un zero, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a treure el paper, dic, posa, home? Dic, jo sóc un home. Diu, és que clar, s'ha de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
0: Clar.
5: Sisplau, expliqueu.
4: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
5: Bé, jo, aviam, això va... cada persona fa el seu, eh?
4: Sí, sí.
5: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte amb mi, una persona de 58 anys, per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. I la meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I al meu entorn he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Mm. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
4: Totalment.
5: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que et protegeix de tot, i després quan et cau la cuirassa vas nua. Vas nua. Mm. Jo no hi tenia por. Ja tinc por.
4: Ja.
5: Val?
0: Doncs, Adele, moltes gràcies moltíssimes per acompanyar-nos avui, sí, per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
4: Vinga, marxem amb Por favor ve de Sofa.
0: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
4: Que vagi bé.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: A Argentona ens estem mal acostumant de tanta celebració esportiva. El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona s'ha coronat campió territorial de Barcelona després de guanyar els Lluïsos de Gràcia per 77-64 a la semifinal i de patir i vèncer el Rosella per un ajustat 68-64 a la gran final. Un èxit que demostra l'excel·lent salut del bàsquet del nostre poble, acompanyat d'una grada plena vessada de veïns, famílies i aficionats que van empènyer l'equip cap a la glòria. I avui estic molt ben acompanyat. De nou, una setmana més, tinc i tenim a l'estudi en Gerson García, que és l'entrenador, i els jugadors Albert González, en Víctor Jarque i en Pol Villagrasa. Bon dia a tots quatre, què tal?
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Felicitats.
1: Merci.
0: Moltes gràcies. Com és això de guanyar? Com és? Ho esteu assaborint o no?
1: Bé, amb ganes de més encara.
0: Amb ganes
1: de
0: més?
1: Sí. Molt contents, però encara ens queda la part final. Sí. Però molt contents.
0: Molt bé. Gerson, content?
3: Sí, molt. La veritat és que vam disfrutar molt i va ser una gran Final Four aquí a casa.
0: Com es dirigeix un èxit d'aquesta magnitud aquí a casa?
3: Bueno, pues, preparar molt bé el partit, estan concentrats i jugant a el que sabem jugar, a el que hem practicat tota la temporada.
0: Com vau preparar a nivell mental i també a nivell físic? Suposo que ja a aquestes alçades també el desgast físic també hi ha un desgast, no? Suposo que això sumat a l'eufòria de que, tot i que heu guanyat, heu estat campions i ara teniu aquesta fase, com us prepareu vosaltres com a jugadors a afrontar dos partits, tant el dissabte com el diumenge, en aquesta Final Four, no? Final a 4 territorial de Barcelona.
1: Bé, Víctor, jo crec que des del principi i des del primer entrenament vam anar a totes. No hi havia opció a no anar al 100%. Si després arribaven els partits i algú acabava amb alguna rampa, mala sort, teníem que donar-ho tot. I és com va ser. Vull dir, no va haver-hi marge de deixar-nos res a la motxilla guardat. Va ser un 100%.
0: Hi havia rampa que durant la setmana o en els partits?
1: En els partits.
0: En els partits.
1: El dissabte es va notar que vam anar al 120% tots. Uh-huh. Vam acabar tots, bueno, vam parlar que vam acabar tots...
0: Fosos.
1: Però també és una bona senyal, jo crec. Uh-huh. Que amb tota l'afició, amb tota la grada que hi havia, amb les ganes, no podíem deixar perdre aquesta oportunitat i teníem que guanyar sí o sí, almenys dissabte. Uh-huh.
0: Ara anirem parlant d'aquests partits del dissabte i del diumenge, i la setmana passada parlàvem amb en Gerson, però ja que us tinc aquí, deixeu-me preguntar-vos quin creieu que ha estat l'èxit de l'equip per haver aconseguit 24 victòries, diria, dos derrotes a la vostra categoria.
4: Jo crec que la clau sobretot ha sigut que abans que ser un gran equip som un gran grup d'amics, i jo crec que això és el que també ens ha portat a aconseguir tot això. Jo crec que tant dins com fora la pista ens portem molt bé entre nosaltres i tenim molt bona comunicació sempre, i no hi ha hagut mai cap mal rotllo ni res. O sigui, tot el que passa a la pista es queda a la pista, i després fora pues, ens anem a sopar i ens ho passem molt bé. Jo crec que això ha sigut la clau per després que les coses sortin a la pista, tant tàcticament com d'actitud, i jo crec que ha sigut això la principal causa de tot això.
0: És a dir, la bona entesa que hi ha fora del camp també es trasllada dins del camp, no?
5: Exacte.
0: I ho facilita tot, això? És a dir, bueno, aquest bon rotllo fa que, no sé, si l'entrenador us marca unes línies tàctiques o una cosa així, això fa que després flueixi tot o és indiferent?
5: Bueno, tot ajuda al final. Vull dir, quan ens portem tots bé i tal, també som gent que ens exigim molt, i en els entrenos, pues, si un exigeix a un altre, pues, tampoc ens ho prenem malament, ens ho prenem bé i tots volem donar el màxim i jugar el millor possible a tots plegats.
0: Creieu que heu donat la millor versió vostra com a jugadors?
1: Jo crec que sí. A veure, sempre hi ha un plus, sempre pots donar més, però crec que la versió que hem donat és molt bona. I jo crec que ho demostren els resultats.
0: Mm-hmm. Anem pel primer partit. Vau guanyar 77-64, si no recordo malament. Us esperava una semifinal tan de cara o vau haver de picar molta pedra?
4: Bueno, al principi tot va començar amb un bon parcial d'inici i allà la cosa ja pintava prou bé, però després vam veure que el Lluïsos no va venir a veure-les passar i es va posar les piles en el primer quart mateix i ja ens van apretar. Sí que és veritat que va ser un partit, vam estar gairebé tota l'estona per davant, però van haver-hi moments que el resultat es va apretar molt i és això, jo, bueno, és el que he anat dient-li l'equip durant tot el cap de setmana, que era el que li diem aguantar els tirons, o sigui, són equips que si estan a la Final Four és per alguna cosa i que sempre hi haurà algun moment del partit que tindrem aquest tiron, que ells estaran bé, nosaltres estarem malament, i la cosa, pues, la clau va ser aguantar-los, mantenir-nos sempre per sobre, i pues, al final vam poder arribar al final amb la tranquil·litat i vam poder aconseguir la victòria.
0: Si mirem l'acte i només em centro en el que són els resultats dels parcials, podríem dir que vosaltres vau anar de més a menys i Lluïsos de Gràcia al revés, va anar de menys a més puntuació. Quina lectura en feu? Desgast físic, que segurament passarà per aquí. Una mica l'objectiu, no sé qui en Gerson, si l'objectiu era començar molt forts pel que pugui passar després per si ens desinflem, una mica l'estratègia cap a on anava.
1: Bé, jo crec que es va notar molt que vam sortir amb moltes ganes.
0: O sigui, amb molta força, no?
1: Sí, amb molta força. I mica en mica et vas ficant com una pressió, vas per davant, les coses van sortint bé i de cop, mica en mica, es notava que el públic apretava, ells estaven sense res a perdre i volien seguir lluitant-ho. Aleshores, tens aquesta pressió de estàs a casa, de no pots perdre això, llavors mica en mica se't van tirant a sobre, però jo crec que hi ha un moment clau que és quan l'Albert ens diu que tindrem moments dolents en el partit i que no passa res. I aleshores va ser com un canvi de xip i sí que en els últims moments, doncs, per molt que ens estiguessin apartant, sabíem que si ho fèiem bé tornaríem un altre cop a millorar, tornaríem a que les coses sortissin. Jo crec que va ser aquest moment que va ser el canvi i que vam poder sortir endavant amb el partit.
0: Mm-hmm. Alguna visió més de sí. Com va viure?
4: Bueno, sí, jo crec que el més important era sobretot regular les revolucions, perquè en partits així que hi ha tant de públic i tot, sobretot bueno, tant a la semifinal com a la final vam sortir a tope, i sí que és veritat que un partit de bàsquet són 40 minuts i no et pots desgastar al minut 1, perquè si no després l'altre equip et passarà per davant. Llavors va passar això, al principi vam sortir a tope i a poc a poc vam poder aconseguir regular aquestes revolucions i poder mantenir tot el partit una intensitat que ens pogués donar la victòria.
0: Mm-hmm. El pavelló va estar ple? Hi havia afició? Com ho recolzava?
3: Bueno, a la semifinal una mica i a la final moltíssim.
0: Molta.
3: Sí, sí, sí.
0: No, ho pregunto perquè moltes vegades quan fem les entrevistes o les cròniques esportives ens recolzem també molt amb el suport de l'afició i volia aprofitar-vos ja que us tinc aquí, si realment us fixeu o noteu el caliu de l'afició, si es nota realment quan jugueu a casa a quan jugueu fora, o sigui, realment l'afició és aquell jugador extra que us dona un plus en els moments difícils o en els moments de celebració, vaja.
5: Bueno, jo crec que l'altre dia es va notar que jugàvem a casa. Sobretot a la final es va notar bastant i aquest plus ens el van donar. Aquestes ganes de guanyar i d'anar tot i de no fallar. Vull dir...
3: Mm-hmm. Sí, perquè al camp de l'Argentona, bueno, normalment a nosaltres ens ve veure gent, amics, família i tal, però no omplim el pavelló, i el que deien de la semifinal hi havia gent, però nosaltres estàvem supermotivats perquè el primer partit volíem fer-ho bé, vam sortir al màxim i després va anar venint gent perquè el partit era a les 4 i tal, i vam anar mantenint l'avantatge una mica, com deia l'Albert, aquesta frase que repetia molt de hi ha altibaixos i tal, que jo també ho pensava, l'Albert va ajudar molt amb això, a reforçar això, que hem d'aguantar els altibaixos, i com diu el Pol, a la final es va omplir el pavelló moltíssim. També vam fer una mica els entrenadors, la junta directiva, el club, va fer promoció com veniu al pavelló, que és una final, que juguem a casa, perquè també els de Lluïsos cridaven, els de Rosella tenien gent que cridava, no? I jo recordo el pavelló molt ple, que això no ho veia des de que l'Argentona va pujar de categoria al sènior A.
0: Des de que eres jugador, no?
3: Sí, no, no, realment el pavelló ple es veu a la presentació. Quan juga el sènior masculí o femení per pujar o així, o fa 15 anys quan va jugar el júnior aquest del Xaviot i el Joni contra el Barça a la final de júnior preferent. Sí, no sempre està el pavelló tan ple. Vull dir, una passada, va ser molt guapo, jo penso.
0: Sí. El semifinal va guanyar Lluïsos de Gràcia. Havíeu jugat ja contra ells?
3: No, eren de l'altre grup. I, bueno, els havia vist una vegada. Altres anys no sé si havien jugat. Contra el Ciutat Vella,
4: no.
3: Sí, però...
4: Lluïsos
3: no. Lluïsos no.
0: L'altre partit ja va ser la final. Vau jugar contra el Rosella. El resultat va ser de 68 a 64. I, bé, suposo que demostra que va ser un partit d'alta intensitat i molt ajustat en quant a resultat, no? Quin dels dos partits us va costar més de gestionar a nivell de nervis?
4: Jo crec que la final va ser la més difícil, perquè és el que he dit abans. A Lluïsos sí que vam tenir pressió, però al final en cap moment ens vam trobar per sota el marcador i no vam veure en negre. Però a la final sí que va haver-hi un moment a l'últim quart que estàvem 6 per sota i la cosa pintava malament. I allà sí que, bueno, el que estàvem parlant abans, vull remarcar sobretot en aquell moment la final,

0: amb diferència.
1: Sí.
2: Rectifico el resultat, 68 a 63, no 64 com deia, i la setmana passada en Gerson ja ens deia que contra el Rosella sí que és un equip que amb ells heu competit a, diguem, a la fase regular, a la competició. Com es planteja una final contra un rival que ja sabeu com juga, qui són...
0: Bé.
2: I que, per cert, va ser un dels partits que vau perdre, no?
0: Exacte.
2: Suposo que aquí...
3: A la Lliga vam perdre.
2: Sí. De revenja, no?
0: Sí, el partit d'anada, el primer partit que vam jugar contra ells, va ser un partit bastant igualat, però el vam saber treure bastant bé. Ens vam anar distanciant i vam treure un bon resultat. I aquí a casa anàvem amb moltes ganes, però per coses de, també, nervis o situacions que hi ha en els partits, que passen en el bàsquet, vam perdre aquell partit. I almenys jo de manera personal, si arribava a la final amb el, contra el Rosella, els hi tenia moltes ganes, no? I més a casa, a una final, doncs també va ser un plus de, ostres, ens vau guanyar durant la temporada regular aquí a casa, doncs és el nostre moment i ara us volem tornar a guanyar.
3: Mm-hmm. Sí, jo penso que a la final quasi que era millor el Rosella, perquè per això que comentava Harke, que teníem ganes de revanxa, no? I la semifinal, això que comentàvem abans, sí que penso que al principi estàvem tots més nerviosos perquè vam sortir molt accelerats, però com guanyàvem de 10, com deia l'Albert, doncs més o menys vam controlar el partit i va ser més tranquil. En canvi, la final, bueno, la tensió normal d'una final, llavors els nervis de que fos més ajustat i tal. Però jo també personalment estava més tranquil perquè pensava, mira, la feina ja l'hem feta, hem guanyat la Lliga, hem guanyat la semifinal, ja anirem al Campionat de Catalunya, perquè al guanyar la semifinal anem al Campionat de Catalunya, i la final és més per disfrutar-la, no? Intentar mantenir la calma, i tot i els nervis, doncs vam aconseguir guanyar després d'estar 5 minuts, quedant 5 minuts o així, sí. I perdíem de 5, vull dir, al final vam acabar guanyant de 5, controlant el partit, amb calma, amb l'afició, i això té molt de mèrit, jo penso, perquè vam aguantar el tirón dur i estar 5 a baix a falta de poc.
2: En algun moment va veure perillar el partit?
1: Bueno, a falta de 5 minuts, quan anàvem perdent de 5 o 6, vam veure que o espavilàvem o se'ns podia complicar.
2: I com us gestioneu a falta de 5 minuts veient que el resultat va en contra? Parleu entre vosaltres, més o menys cadascú es posa una mica les piles i nota aquell subidón per afrontar els últims 5 minuts i a veure si podem capgirar-ho. L'entrenador es posa a cridar com un boig o què fa?
3: No. Vam intentar mantenir la calma, eh? Jo recordo...
2: Tu, Gerson, estàs més prim respecte a la setmana passada.
3: Ja ho sé, sí. He cridat molt. He estat molt actiu i he estat preparant els partits. Tu pensa que a la semifinal vaig estar estudiant el rival, el vídeo, els jugadors, una mica. A la final també vaig pensar com jugar-la, com atacar. Vull dir, vam intentar els jugadors estar concentrats a la seva i jo des de casa preparar molt bé el partit. Si no, no hagués sortit. Vull dir, els últims minuts, de fet, jo vaig, el dia anterior havia visualitzat que el Pol, per exemple, defensaria l'11 i l'11 era el millor jugador seu, i el Pol va fer una feina increïble. O sigui, el Hark i l'Albert també a nivell defensiu van fer una feina brutal, i quan perds de 5 i queden 5 minuts, doncs has de dir calma, parem i fer el que sabem fer, defensar, córrer, ells s'automotiven entre ells, amb la grada, inclús jugades bàsiques que hem fet tot l'any hem fet una jugada, una altra jugada, doncs aquelles jugades, fer-les i repetir-les. I visualitzar-ho molt. Inclús l'última, recordo un temps mort a falta de 5 minuts, al minut 34 vaig demanar un temps mort que ens vam calmar. I al minut 40, quan quedava un minut, un altre temps mort, i vam fer una jugada que fem sempre amb una variant que jo ja havia pensat a casa. O sigui, ja havíem visualitzat i va dir, si passa això, intentarem fer això i buscar a aquest costat. I tires o entres. I va entrar i la va ficar. O sigui, que no... Tampoc és sort, que tots estem preparats de tot l'any i tots ho pensem i treballem.

0: saps?
1: Quan va sonar el xiulet final...
2: Què? Eufòria.
1: Eufòria total, eufòria. No?
3: Eufòria total, sí. Eufòria. Sí, jo me'n recordo que, bueno, es va acabar amb un rebot, que me'n recordo el meu company l'Arnau va agafar el rebot davant meu, i ja en aquell moment ja quedaven 2 segons i ja vaig celebrar amb l'afició i tot, perquè, bueno, ja ho teníem.
4: Locura, i, locura.
3: Sí, sí, va ser molt guai, molt xulo.
1: És el moment de màxima eufòria, deixar anar nervis, partit guanyat, títol a casa...
2: Davant
1: davant
2: tothom,
1: de la teva afició, davant de tothom.
2: Impressionant.
1: Jo sí, crec que, bé, no sé si fa molts anys que sou jugadors de la casa, però no sé si heu viscut mai una situació com aquesta.
5: Jo en el meu cas, no.
2: Jo no, jo algun torneig, però res que es pugui comparar.
3: No, sí, sí, bueno, hi ha gran part de l'equip que sí que vam arribar a una Final Four fa un parell d'anys de Catalunya, de Sots 21, però era Sallent. Llavors, clar, el que és l'ambient no tenia res a veure. O sigui, aquesta Final Four, tot i ser Sots 25, per l'ambientàs que hi havia al pavelló i tot, l'havíem de treure, i estàvem orgullosos tant de la victòria com del partidàs que havia sigut, de les anades i vingudes que van haver-hi, i això va ser eufòria i deixant els nervis i celebrar-ho.
1: Com us vau recuperar físicament d'un partit a l'altre?
2: Jo crec que no va haver-hi recuperació.
1: No,
2: no. Ni es va pensar. Sí que estàvem carregats. És el que passa quan hi ha un partit d'una semifinal tan dura i em vas amb tantes ganes, però no vam pensar en recuperar. Vam dir, nois, queda un partit a tope,
3: amb el cor.
2: Amb el cor, exacte. Si no hi haurà cama, hi haurà cor.
1: Tires de cos i ànima, no? Una mica,
3: sí, sí.
1: En partits com aquest.
3: Sí, al final, quan vam començar a escalfar, teníem jugadors amb molèsties, els turmells, cops, càrregues, i al final comences a escalfar, no et pots ni moure, però quan ja estàs escalfant a pista amb tothom a la grada, tires de cor i ja està. Demà no em podré ni moure del llit, però això ho trec.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs Final Four superada. A partir d'ara, què? Perquè em sembla que també la cosa no acaba aquí. El camí continua aquest pròxim cap de setmana. Heu estat campions de la territorial de Barcelona. Ara què?
5: Home, doncs ara volem
1: què
5: més.
1: Què toca?
5: Ara toca Catalunya, amb les mateixes ganes.
1: Toca Catalunya. Què vol dir? On aneu aquest cap de setmana? Contra qui us enfrontareu?
5: Doncs, bueno, doncs diumenge a les 12:30
1: sí.
5: Juguem contra el Vilafant, que són els campions de Sub-25 de Girona.
1: Vale.
5: I doncs el campió pues, jugarà a les 6:30 de la tarda a la final, també a Tarragona.
1: La final és dissabte o diumenge?
5: El mateix diumenge, tot és el mateix dia.
1: Tot és el mateix diumenge, eh?
0: Serà dur, serà dur.
1: Serà duret, 2 partits al mateix dia, no?
2: Vale. Exacte, sí.
1: Us enfrontareu al Vilafant, que ha estat el campió de la territorial de Girona, però jugueu a Tarragona.
5: Sí.
1: A Tarragona sí. Capital, entenc.
3: Sí, sí, sí, sí, el camp del Tarragona. Uh-huh. I, bueno, això, quan es fa una Final Four, en principi és camp neutral, entre cometes, però com que el Tarragona ha arribat, doncs té el privilegi de jugar a casa també.
1: Vinga, el Vilafant, què en sabem d'ell? Gerson, tu has estudiat, has mirat YouTube, a veure si trobes algun vídeo de...
0: He investigat, però els vídeos no hi són.
1: No hi són? Has preguntat al ChatGPT? A veure què...
0: No, però he mirat estadístiques, partits que han fet i tal, i bueno, a nivell d'atac-defensa són semblants a nosaltres, victòries que han guanyat semblants a nosaltres. Uh-huh. Diferències és que ells fiquen menys triples, bastant menys, i fiquen tot de tir lliure de 2. Per tant, deuen ser gent molt penetradora, segurament molt alta. Normalment a Girona també són jugadors alts, espigats, així. I he vist que tenen com 10 jugadors per sobre de 7 punts. O sigui, és un equip que un fica 10, un fica 9, un fica 10, un fica 7, un fica 7, un fica 11, un fica 10, un fica 7. O sigui, és un equip molt complet. És un equip bastant... Nosaltres també tenim 8 jugadors o més que fiquen més de 7 punts. Sí, serà un partit molt igualat, que serà defensa, rebot, córrer, el que estigui més concentrat, i aprofitar les jugades que hem treballat tot l'any i intentar ficar més de fora perquè sigui la diferència, no? Ficar de fora i el rebot i la defensa.
1: Hi ha algun equip d'aquesta fase regular que heu fet aquesta temporada amb unes característiques similars al Vilafant, Gerson? O...
0: Bueno, no, és que aquest equip, ja et dic, té 10 jugadors que fiquen. O sigui, és un equip...
1: És un equip que ja...
0: Molt complet, vull dir... Serà difícil.
1: Serà poder dels més complicats dels que heu jugat ara, no?
2: Segur, sí.
0: Serà un partit molt de tu a tu i que o estem concentrats tot el partit o no serà fàcil guanyar, vull dir.
1: Quines seran les claus per aconseguir la victòria amb el Vilafant? Concentració?
0: Bàsicament, el que he dit, controlar concentració perquè les ganes ja les tenen, o sigui, estar calmats també, concentrats, començar bé també, se'ns dona bé començar bé, intentar començar bé els partits i controlar el ritme, com diu l'Albert, els altibaixos, l'encert i rebot i defensa, bàsicament. Vull dir, és el que hem fet tot l'any i el que hem de seguir, fent. No sé què pensen.
3: Jo crec que això no hem d'inventar res nou. Portem tota la temporada fent les nostres coses, els nostres sistemes, i jo crec que encara, per molt que sigui una final a 4 a Catalunya, no hem d'innovar, no hem de seguir a lo nostre i a veure què tal surt el partit.
1: Ho parleu entre vosaltres? Com afrontar el partit o no?
2: Bueno, jo encara no hem parlat.
1: Encara no hi heu
2: parlat. Sabem el que hem de fer. Sabem
0: és que ara hem
2: arribar.
0: Estat descansant. Hem estat cansats, eh? Que dilluns i dimarts els he deixat bastant tranquils.
2: Sí.
0: Perquè ha sigut cansada la Final Four i hem de recuperar, descansar, que si no ens aprimem i necessitem massa muscular.
1: Molt de plàtan aquesta setmana, no? Molt de magnesi, hidratació...
0: Dormir...
5: Teanina.
1: Dormir...
0: Teanina...
1: Sí. Teanina...
0: Bueno, tenim secrets... Bueno, no, és que val, tu no saps.
1: No
2: són
1: sé,
2: secrets,
1: no
2: són
1: sé.
2: Secrets.
1: Si guanyeu el Vilafant, l'altre finalista, qui són? L'equip de Tarragona?
2: O Tarragona o Tarragona. Rosella. O ens tornem a trobar amb el Rosella o serà Tarragona.
1: Sabem més o menys favorit d'aquests dos?
2: Jo crec que també serà un partit
0: igualat. Serà igualat.
2: Serà un partit igualat.
3: És que és el desconeixement. Tarragona i Vilafant no tenim cap referència, no tenim res, no sabem el nivell del grup en el que jugaven, llavors ens podem trobar qualsevol cosa.
1: Suposo que ho voleu guanyar, no?
5: Està clar.
2: Està clar.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: No, no sé, clar, això ho hauríem de preguntar a nivell de club, si mai ha aconseguit guanyar un títol a nivell així de Catalunya de Sots 25. Gerson, tu que ja portes anys també...
0: Aquí a Argentona?
1: Sí, a nivell de club, no sé si han aconseguit mai que el Sots 25 fos l'equip que ha guanyat la Copa Catalunya.
0: Ja dic, jo recordo sèniors de pujar a Primera Catalana... De Copa ja fa 20 anys.
1: Ja. No, ho dic que potser és, si guanyeu potser és una cosa inèdita.
0: Va haver-hi fa dos anys va haver-hi un júnior interterritorial que va fer Final Four, que era jugar al Pol, de fet, no?
5: Sí.
0: Vull dir, però tampoc és tan usual a nivell júnior sub-25 arribar a Final Fours. Va arribar algun equip i aquell que et dic jo recordo ja fa 10 anys o 15 que estava el Xaviot, el Joni... El Casabell, aquests jugadors d'aquí del poble que tenien cert nivell, que van acabar jugant a Copa, vull dir. Però és realment difícil, vull dir, guanyar una lliga és difícil i ja guanyar la Copa també, sí, s'han d'anar... És extraordinari això.
1: Ja. No, i ara teniu un cap de setmana que ara podeu fer que sigui més extraordinari, no?
0: El triplet.
3: Perquè jo vull afegir, sí que me'n recordo, fa 3 o 4 anys, va haver-hi un Sots 25 que va arribar a la Final Four, crec que era la Catalunya, a Viladecavalls.
0: Pot ser, sí.
3: Però es van quedar a la final. O sigui, van arribar a la final i la van perdre. Llavors nosaltres a veure si podem donar aquest pas més. Però bueno, ells també van tenir molt de mèrit i van aconseguir arribar. I a veure si nosaltres pues, podem rematar la feina.
1: Vinga, doncs, diumenge teniu aquesta doble cita a la final a Copa Catalunya. Sou de fer promeses? De dir, si guanyem...
2: No hem dit res encara. No ens hem promès res. Per si acas.
3: No. Bueno, jo i en Pol i jo a vegades anem a fer les compres... per si després hi ha victòria.
0: Va comprar cava, aquests.
3: Fem intentem jugar al contragafe, però bueno, de moment, sempre que hem fet les compres, ens ha sortit bé.
1: I el club no ha fet unes samarretes campions de Catalunya o alguna cosa així?
0: Això no, millor no fer-les, perquè a vegades quan les fas...
1: Ja, bueno, clar, és que pot passar de tot, clar. Però si les fas...
0: El cava, si no te'l veus, te'l veus un altre dia.
1: Ja, també.
0: Però la samarreta te les menges.
3: Sí, bueno, és el que parlàvem. Passi el que passi, jo crec que tenim motiu per celebrar. Si perds aquella final, en el moment sí que et farà mal, però després, si ho mires des de lluny, dius, ostres, he quedat aquí segon de Catalunya, jo ho veig molt bé, i que també ho hem de celebrar igualment.
0: Mm-hmm. Bueno, i vam prometre, vam dir que si guanyàvem vindrien a la ràdio i vam venir.
1: Clar.
0: I que aniria a la dutxa i vam anar a la dutxa. Sí.
3: Ens són a la dutxa,
0: vaig anar a la dutxa.
3: Ho havíem promès.
0: Ja sí. Inventarem alguna cosa per prometre. Ja.
1: Clar que sí, tot sigui per una bona causa. Vinga, molta sort per aquest diumenge, que vagi molt bé. No sé com us desplaçareu, amb cotxe particular o cadascú pel seu compte.
3: Sí. Té, sí. En principi té pinta això, cadascú pel seu compte. Intentarem, si passem allà, intentarem dinar tots junts, ni que sigui, per fer pinya. I ja està, cadascú pel seu compte, de moment.
1: De cara a la temporada vinent, què?
2: Interrogants.
1: Seguireu, no seguireu? Com veieu la categoria?
2: Bé, jo crec que per ser capaç tenim ganes de seguir aquí. Jo crec que, bueno, el futur és incert, però jo crec que tothom té ganes de que, si pot, que es pugui tornar a repetir el que hem viscut aquest any. Jo crec que sí.
1: Tenim equip per competir la temporada vinent o no?
2: De sobre.
1: De sobre,
2: som,
1: no?
2: Som un molt bon equip. Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí o no?
0: Sí, sí. Són un...
3: Sí. A veure ara quan s'acabi la temporada, sobretot, bueno, l'edat que estem una edat de molts canvis, hi ha gent que comença a treballar, gent que comença uns estudis nous, qualsevol cosa, llavors, bueno, fins que no s'acabi aquesta temporada, encara no sabem el 100%, però, bueno, jo crec que l'equip que tenim és molt xulo i estaria guai que es mantingués.
1: Uh-huh. Gerson, Albert, Víctor, Pol, gràcies per venir, felicitats per l'èxit d'aquesta temporada i jo desitjo que acabeu de rematar la feina aquest diumenge a Tarragona.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ens veiem, si voleu, tornem a repetir entrevista a vosaltres o a alguns altres jugadors i porteu el títol que porteu aquí com a campions de Barcelona.
2: El triplet.
1: La propera, veniu amb els tres títols.
3: A veure si podem portar d'aquí a poc. A veure si està a Catalunya. Esperem que sí.
0: Ens veiem la setmana que ve.
1: Molta sort. Que vagi bé.
3: Merci. Adéu. Merci.

0: I ja tenim aquí una de les cites més esperades de l'any a Argentona. Del 5 al 7 de juny, els carrers de la vila es tornaran a omplir de colors i aromes amb una nova edició de la Diada de la Flor, una celebració que aposta fort per la participació de les entitats, les propostes familiars i la tradició de les nostres catifes florals. Per conèixer els detalls de la programació i les novetats d'enguany, tenim a l'estudi la regidora de festes, la Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, en Carles Ligós. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bon dia.
1: Bé, semicansats, però bé, bé.
0: Semicansats.
2: Sí, perquè encara queda molta feina.
1: Perquè encara ens queda molt.
2: Però ja espera, comencem cansats.
0: Estic buscant una cançoneta. Són coses del directe. Us sona aquesta, a veure? Sabeu quina és, aquesta o no? Acalorado, de Los Diablos. Hòstia. Veniu del carrer, no?
2: Quins recursos. Sí, ara venim del carrer.
1: Venim del carrer.
2: De floretes, d'estar... Bueno, controlant una miqueta les instal·lacions que s'estan fent.
0: Ja tot plegat, eh? Sí. Molt bé. Vinga, com encareu des de la regidoria aquesta nova edició de la Diada de la Flor, Montse?
1: Doncs, com bé deies, fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla... com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
2: Sí, sí, sí, és d'aquelles festes que, a part de ser feina, són d'aquelles que enriqueixen el poble i, com a bons vilatans que som, també, ens agrada gaudir-les.
0: És una d'aquelles festes que podríem dir està arrelada.
2: Ja. Sí,
1: ara ja no, sí,
2: crec
1: eh?
2: Que és una
0: ara,
2: festa
0: ara ja sí.
2: Que ja en el seu moment ja era del poble, sí que va haver-hi el moment que li va tocar a l'Ajuntament agafar una miqueta les regnes per totes les problemàtiques amb les que es trobaven les entitats o els carrers, per trobar flor i així, i vam haver d'agafar les regnes per assumir aquesta despesa i així, però ara les entitats jo crec que ho esperen any rere any poder sortir al carrer a fer això. Sí que és veritat que el model ha canviat una miqueta, eh? És una festa que eren els veïns i veïnes dels carrers que sortien a fer la catifa o a decorar amb enramades tot el que eren els carrers, on antigament hi passaven les processons, i aquest model ha anat canviant perquè són les entitats les que han assumit aquest rol d'engalanar carrers. Bueno, també la societat.
0: Bé, de fet, l'altre dia fèiem tertúlia amb els avis i parlàvem de la Diada de la Flor i explicàvem com era abans, que molta gent s'hi volcava, com feien aquestes catifes de flors, no? Una mica, doncs, el col·lectiu, com s'hi volcava, no? Amb una diada. Per això deia, ja està consolidada, però al cap i a la fi molta gent ja l'espera, també, no?
2: Exacte.
0: És que venim... El primer cap de setmana.
2: Ve de lluny, i el que sí que nosaltres hem fet...
0: És una tradició que ha anat variant, però que...
2: Bueno, ha anat adaptant-se...
0: S'ha anat adaptant als nous temps, no?
2: Als temps on els teixits associatius, doncs ara ja són més forts que ara per ara que els veïnals.
1: I que igualment...
2: És un reflex de la
1: societat. No oblidem que els col·lectius, les associacions, són veïns del poble.
2: Sí,
1: per tant, d'una manera o d'una altra, el veïnat...
0: És el veïnat.
1: Segueix implicat, el que sí, que no com...
2: en
1: aquell moment et deien a aquesta gent gran, segurament, que és a la porta de casa. Mm-hmm. Això s'ha perdut una mica, més que res per al canvi que hi ha hagut generacional, també per al tema de que abans podien anar a collir plantes en alguns vivers o al bosc, ara no es pot. Llavors, clar, vulguis o no, això també ho ha fet canviar.
2: Sí, sí.
1: Però que és maco igualment veure com la gent gran dels carrers que abans en feien segueixen intentant col·laborar, i això és molt xulo, és molt maco.
0: El volum de flor, de planta, de quan estem parlant? De quantes... Ho tenim comptabilitzat, això?
2: Sí, i tant, sí? I tant. Mira, de clavell podríem estar parlant de que tindrem uns 41.000 clavells.
0: Déu-n'hi-do.
2: Unes 980...
0: Clavelito, ara ve la cançó de Clavelito.
2: 9.000 gerberes, i unes 1000 i pico plantes de flor de temporada.
1: La planta, sí, que val a dir que l'hem anat a collir nosaltres, sí, per abaratir costes,
0: ara,
1: eh?
0: Ui, ara...
1: No, no, que no és broma, no.
2: Una part sí, després també encara hem d'anar en els vivers, també treballem amb gent propera en aquest, sí, sentit.
0: És planta del Maresme, diguem?
2: La planta és del Maresme. La planta sí, eh? Clavell ja és impossible trobar, la gerbera també és del Maresme. I també tenim un gran volum també que no se'n parla mai, que és el volum de la sorra, que també són quasi bé unes 35 tones de sorra. Entre 30 i 35 tones de sorra que s'estenen al llarg dels carrers per poder fer la base d'aquestes catifes.
1: I que hi ha molta gent implicada.
2: Sí.
1: Molta. Centenars.
2: Aquests serien els números.
1: Sí.
2: Bueno, també tenim els números de les entitats que trobareu que participen en aquesta, perquè està bé parlar de números de producte i de materials, però tenim, doncs, com veureu en el plànol del programa, del web, o d'on pugueu localitzar-ho, tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats,
0: sí,
2: val? I després totes les instal·lacions que anirem veient al llarg del poble, que han també fet, per exemple, el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda. Val? I, per altra banda, també tenim la col·laboració, que també ho veureu en el cartell, dels tallers de la Creu Roja amb la gent gran, que ens han fet unes banderes que ompliran uns estàndards.
1: Ja es veuen algunes.
2: Sí, algunes ja s'estan penjant aquest matí.
0: S'estan penjant.
2: Estàndards que han fet amb roba de sac, flor de feltre, que serà, doncs, a partir d'ara l'estàndard oficial per cada dia de la flor que fem, que són unes coses molt maques que des de la Creu Roja han fet. Per tant, hi ha aquest volum de participació, més de 16 instal·lacions, dos elements que surten fora de les catifes pròpiament dites d'aquestes 16, que són el PFI Creu Roja. Bé, hi ha molt de
0: volum, caliu,
2: d'implicació. Sí, sí, sí, sí.
0: I a més ja fa setmanes, no?, que s'està treballant amb la Diada de la Flor.
2: Tant,
0: d'aquests 15 a 16 veïnats que participen i que faran la seva catifa, són els que s'hi han volgut participar a la Diada, o hi ha com un número tancat de dir,
2: no,
0: mira, fem...
2: No, en principi sempre es fa un...
0: Sí, es fa una crida,
2: que
0: no?
2: Hi ha una crida inicial, mm-hmm, després de la primera crida, qui no ha volgut venir ja no, perquè s'ha de tancar en algun moment. Es fa la primera crida, s'anuncia que hi haurà aquesta... Totes les entitats i col·lectius s'anuncia que hi haurà aquesta reunió, i a partir d'aquella primera reunió sí que comencem a tancar números, perquè sí que arriba un moment que has d'encarregar una data, has de dir tants clavells, tantes gerberes, tanta sorra, i això sí que un cop tanques llista sí que ja no pots anar afegint més. Però cada any s'afegeix o es desapunta sobretot les entitats més interessades. Mm-hmm. I ja està.
0: Novetats o coses que m'hagin pogut cridar l'atenció, els amics dels bonsais.
2: Sí.
0: Hi ha molta falera, també, eh? Hi ha molta, sí, molta gent que segueix el fenomen bonsai.
2: Sí, hi ha aquesta falera. Si ens anem fixant els darrers anys, hem anat fent, que ja ho havíem intentat fer abans de la pandèmia, exposicions relacionades amb l'àmbit botànic, ja no ho diré només floral, botànic, que podríem marcar aquesta Diada de la Flor, no? I ja el 3 anys enrere o 4 vam començar amb exposicions de l'art floral japonès que es diu Ikebana, que vam fer dues exposicions seguides. L'any passat, molt maco, l'any passat vam fer una exposició de fotografia macro d'insectes i flors, en el Saló de Pedra. I aquest any vam demanar a veure si l'Associació d'Amics del Bonsai de Caldetes volia col·laborar amb nosaltres. I fantàsticament es van prestar i tindrem doncs, aquesta mostra de bonsais que fins i tot el diumenge al migdia a les 11 hi haurà una demostració de poda i de treball de bonsai.
0: Mira, m'anirà bé. Em van regalar un any un bonsai i...
2: I què? Malament,
0: no va durar
2: no va reixir,
0: No, no va créixer el que havia de créixer.
2: Doncs mira, ja però ho saps, bueno, diumenge a les 12, al Saló de Pedra.
0: Clar que sí, s'ha d'aprendre, s'ha d'aprendre. Vinga, doncs tres dies... tindrem doncs el tradicional O com balla, no?
2: Que sí, també, també aquí al pati del Museu del Canti tindrem l'O com balla amb aquest pati recentment inaugurat. A nivell de... A la plaça Nova, durant tot el cap de setmana, des del dissabte fins al diumenge a la tarda, hi haurà la fira mercat del producte artesà. Val, que al voltant d'això, sobretot durant el dissabte, hi haurà oficis artesans, mostra d'oficis artesans, hi haurà jocs d'aquests gegants, tipus de fusta, de caràcter familiar, on grans i petits poden jugar. I el punt més àlgid és ja a partir de la tarda, alguna s'escaparà ja al matí començant a fer la seva catifa, però sobretot a la tarda l'inici d'estesa de sorra per carrers i començar a veure ja el col·lectiu, aquest gran volum de gent, perquè recordem que les entitats el formen moltes persones, i que sortirà al carrer a fer aquestes catifes perquè puguem gaudir-les al llarg de tot el diumenge. Crec que de cara a dissabte ja no em deixo res. I...
0: La previsió del temps.
2: La previsió del temps. Fins fa dos dies semblava que tindríem potser una miqueta d'inestabilitat. Ara, de moment, només sembla núvol, que ja està molt bé, perquè amb la calor i el sol que portem aquest últim cap de setmana, ja està bé que sigui així per poder treballar al carrer.
1: No oblidem que sempre plou una mica.
2: Sí.
1: Vull dir que ja ens és igual, vull dir, ja ho sabem.
2: No.
0: Les quatre gotes per fer lluir més
2: per assentar la sorra i la flor, això és fantàstic.
0: Sí.
2: Si són quatre gotetes,
0: si així,
2: a tots ens va bé.
0: I
2: després, home,
0: I diumenge...
2: no oblidem del diumenge al matí, la tradicional ja fes la teva a la plaça Nova.
0: Què tal aquesta proposta?
2: La proposta fes la teva és sí? Bueno, és cada un que es faci seva la seva catifa de flors.
1: Els donem un quadradet.
2: Es dona, bueno, suposo que ja, no sé si ho has vist algun cop.
0: Sí, alguna vegada he vingut a fer la meva.
2: I cada any ens faltaria plaça per créixer més.
0: Vale.
2: Però també creiem que tampoc hem d'anar més enllà del que tenim. Mal. I fem fins a, no sé si són 6 o 8 braços de sorra de quasi 10 metres de llarg cada un per un metre d'ample, que els subdividim en quadradets perquè cada canalla pugui fer la seva catifa.
0: Suposo que al final fa goig, no? Veure...
2: És tot un collage,
0: sí,
2: i és fantàstic.
0: Sí.
2: I és aquesta participació que es busca. És aquesta participació que treballa amb aquestes matèries. La flor, la sorra, l'escorça, la terra vegetal. I en principi és això, mal fes la teva. Després, també, al centre parroquial tindrem un work in progress, que se'n diu, d'una companyia que és Toms Creatius, que ens venen a fer servir una miqueta de conillets d'Índies d'una nova instal·lació participativa en format de taller que es vol fer, que volen començar a girar, i serem, doncs,
0: privilegiats.
2: Són instal·lacions participatives, no sé. Instal·lacions participatives són aquests espais on amb música o tipologies de jocs, però que ja no és el típic joc de fusta, sinó que van més enllà, que busquen altres elements, amb un fil narratiu, que busquen aquesta participació tant de grans com de petits, doncs és aquesta instal·lació participativa que tindrem al centre parroquial. Què més?
0: Tenim Garrinada, no?, que recentment ha presentat cartell.
2: Tenim un concert
0: vermut
2: que ens faran la gent de Garrinada, inclosa dintre dels actes propis de la Diada de la Flor. No és una cosa separada de la Diada de la Flor, és Diada de la Flor, però que anem de la mà de Garrinada per fer aquest concert vermut i que ells han proposat i nosaltres vam acollir gustosament que poguéssim fer aquest concert vermut. Uh-huh. Val? A la plaça de Vendre, allà amb l'ombreta dels arbres, i ja està.
1: Es podrà visitar la Casa Puig, es podrà visitar el museu, aquest any obrirem per primera vegada el jardí que està al costat del Saló de Plens, que també es podrà visitar, tampoc és que sigui... Val, o sigui, no és com la Casa Puig, però és un...
2: Bueno, és un raconet molt maco, amb dos plàtans allà, un jardinet així de vegetació així sostenible...
1: Sí. I tenim una sorpresa a la Font de Sant Domingo.
2: Ah, la Font de Sant Domingo. Però hi haurà una sorpreseta que, bueno, que si els vilatans i vilatanes ja comencen a passar-hi demà, ja ho veuran. Sempre fem algun tipus d'instal·lació a la Font de Sant Domingo, doncs sí, aquest any més que una instal·lació serà...
1: No li diguis.
2: No.
0: Una sorpresa.
2: Una sorpresa.
0: Són dies que també la gent treu, no va dir, la càmera de fotografiar, però els mòbils van amb la bateria bastant plena per fotografiar.
2: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I tant.
2: No? I tant que sí. I després, tancarem la tarda del diumenge... Ja,
0: amb la trepitjada,
2: amb
0: no?
2: la trepitjada de les catifes, encapçalada pels geganters i grallers d'Argentona, que aquest any tornem a començar el recorregut, que això sí que és important que ho sàpiga tothom. En vez de l'Ajuntament, ens trobem a la plaça del Molí, que aquest any tenim els veïns i veïnes del Molí que han tornat a fer catifa, i per no fer molts buits i sortir de l'Ajuntament, baixar, tornar enrere, vam decidir, com l'any que ja van començar d'allà al Molí, que també vam fer catifa, doncs sortim des del Molí i fem tota la cercavila, que la cercavila també es pot trobar el recorregut al web.
0: Per tant, punt de sortida a la plaça del Molí i finalitza...
2: A les 7 de la tarda i finalitza a la plaça del geganter Joan Pedrós, que és allà davant del cementiri.
0: Vinga, doncs aquest seria una mica el programa. Hem parlat
2: aquest és el programa complet. Crec
0: de
2: que
0: la Fira
2: no
0: Mercat d'Artesania, el tradicional O com balla, la participació dels PCIs, no? en sí. l'elaboració de
1: amb nosaltres.
0: Exacte. I crec que també el comerç local.
2: Sí,
0: també,
2: sí, el comerç local.
0: Hi ha sinergia, no?
2: I això, hi ha aquestes sinergies que parlàvem de col·laboracions, i fas bé de dir-ho. El comerç local ha fet un parell de campanyes importants, que és un concurs d'aparadors dintre dels seus associats, un concurs d'aparadors ambientats
0: amb la flor,
2: amb la Diada de la Flor, i alhora també inspirats en el cartell i la imatge pròpia de la Diada de la Flor, us animem a tots i totes a que aneu a gaudir de la restauració del poble, perquè amb la imatge d'això tots els seus restauradors adherits han fet unes estovalles molt xules amb la imatge, i per tant aquesta és també la participació que tenim també amb Argentona Comerços i Serveis.
0: Molt bé, cap de setmana complet.
2: Completet. Per no descansar gaire.
0: Per quedar-se aquí.
2: I sobretot engresquem a la gent que surti també a veure com es fan les catifes i si poden, que demanin si poden col·laborar amb la gent que fa catifes, perquè és una feina també maca.
0: Una experiència que no fas cada dia.
2: No, exacte,
0: no?
2: Ni cada dia, i molta gent no ho fa ni cada any. Per tant, de tant en tant està bé i és molt maco.
1: Sí, i a més és que veure-ho des del moment de que talles la flor... que endreces la terra, perquè és que sembla molt fàcil, sí, però no és tan fàcil, És una cosa molt elaborada, totes les estores les fan amb aquest carinyo i amb aquesta feinada que els comporta, i totes són boniques.
2: Ah, i disculpeu, m'he deixat l'exposició de fotos antigues del Corpus d'Argentona, que hi haurà a l'aparador de la biblioteca municipal.
0: Ara estava veient per
2: municipal.
0: Aquí, sí, a la biblioteca, fins al 28 de juny.
2: Són fotos de l'origen del que és la Diada de la Flor, que és el Corpus d'Argentona, on s'engalanaven i es feien catifes a tots els carrers, i a aquesta participació que havíem parlat abans. Sí, sí.
0: Per acabar, deixeu-me fer prevenció i cridar al civisme, no?
2: Ah, això sempre, gràcies, Miquel.
1: Si us plau.
2: Sí, perquè...
0: Que ja és trist haver-ho de recordar.
2: Sap greu haver-ho de recordar, però hi ha molta feina de molta gent, i ja sé que qui vol ser incívic se li enfum tres nassos, això, però...
0: Tres ous d'aquests que posaran
2: sí,
0: a la...
2: Sí, correcte, a la font.
1: Allà.
2: Però és molt important que gaudim del que es fa i no gaudim desfent el que es fa, bàsicament.
0: Doncs queda dit, convida a tothom a sortir i a gaudir d'aquestes temperatures i de l'aire i de...
2: Sí, que farà una miqueta de nu.
0: De l'art visual que tindrem aquests dies.
1: Ja obrirem a Sant Sebastià perquè corri l'aire.
0: Sí, sí. Això. Montse, Carles, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Que vagi bé. Sí, adéu.

0: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.
2: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó?
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir, si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort. I perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina, i com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tabella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva cerbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la cerbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva cerbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la cerbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant! Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven el camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava. Com ara, fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist, no tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir, pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, Un avi comenta, ha fet un bon arruixó, va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim una altra pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3/8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem.
0: Uh-huh.
1: És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert per posar el punt final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.

Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6. Ignition. 2, 1, 0, ignition.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 142 del Maresme Jan. Sigueu tots molt benvinguts. Com a cada programa, en aquest moment em trobo assegut davant de la pantalla de l'ordinador intentant escriure aquesta entradeta. I com sempre, no tinc ni la més remota idea de què parlar. Però ho intento, eh? Per començar aquesta setmana, m'heu preguntat, i no és la primera vegada que ho feu, per què sempre començo dient bon dia si el programa s'emet per la tarda-vespre? Doncs molt senzill. Jo crec que el dia és l'espai que va des de que ens despertem i ens aixequem del llit fins a l'hora que en tornem a tancar els ulls per descansar. I per això sempre faig servir el bon dia. No perquè sigui una cançó dels Pets, eh? Què t'ha explicat? Després també em pregunteu, perquè sempre, al començar, faig un reguitzell de queixes. Sempre et queixes de tot, diuen, i sobretot dels polítics. Ja, mireu, aquí m'extendré una mica més. Em queixo, sí, bàsicament perquè queixar-se és gratis, ja ho sé. I no serveix de res, també ho sé. Però és l'única cosa que puc fer, queixar-me. Això, alguna vegada, ho he parlat amb algun polític. Tu no saps el difícil que és estar en un càrrec polític i tan sols servim per ser criticats. Mai ningú ens aplaudeix quan ho fem bé. Sí, noi, tens raó. Però, primer, estàs en el càrrec que estàs perquè vols, ningú t'hi ha obligat. T'has presentat a unes eleccions i el poble t'ha votat. I després el poble et vota per fer-ho bé, tal i com has promès que ho faries a la campanya, no per fer-ho malament. Llavors, si no ets capaç de complir les teves promeses, aguanta't i no et queixis. I pensa que sempre et queda la possibilitat de dimitir, que sembla que això sigui una paraula que no existeix enlloc. Els polítics de proximitat, o sigui, els dels ajuntaments, són els que més reben, ja ho sé, però si no vols pols, no vagis a l'era, noi. O noia. Siguem ben parlats, noi o noia. I parlant de pols, redeu la polseguera que s'està aixecant els merders que hi ha a partits, en els partits estatals. Sembla que no hi ha un pam de net. Es veu que quan ens sumes diners, noi, fàcils, ens tornem tots bojos. Us heu fixat en la facilitat en què les xifres van pujant? Parlem de 500.000, d'un milió, de 2 milions, de 6 milions a Suïssa. Llavors, un que és treballador autònom calcula el que ingressa al cap de l'any i comença a calcular els anys que necessitaràs de la teva vida per aconseguir la fita d'un milió, només, eh? Només un. Diuen que el més difícil és guanyar el primer, que després tot ve rodat. Perfecte, però és que mentre passen els anys per arribar a aquest primer, has de viure, has de menjar, has de portar els fills al col·legi, a la universitat, has de tindre un lloc on viure sota cobert, has de pagar impostos, no oblidem. T'has de vestir i quan arriba a final d'any i mires, aquest any ens ha quedat això, que és el que hem pogut estalviar. Veus que el càlcul dels 20 o 25 anys que havies fet per ser milionari t'havies quedat molt curt. Però molt, eh? En resum, que no tens tanta vida per aconseguir el famós milió. Arribat a aquest punt, venen les reflexions següents. Els diners no donen la felicitat. Estem tots bé, de salut. Veiem créixer la família i això ens omple d'orgull. I d'aquesta manera anem fent camí. Qui dies passa, anys empeny, i qui no es conforma per què no vol. Us sonen aquestes dites populars? Doncs ja sabeu d'on surten. Surten dels que no som capaços de guanyar el primer milió. Res, deixem-ho aquí i sort, que no sabia què dir-vos, perquè mira, comencem el programa d'avui on, com sempre, tindrem una agenda cultural del Maresme,
La nostra comarca, Maresme lliure i tropical, sí, sí. Després parlarem amb una soprano que ens ve a presentar un proper concert, parlarem de plantes, tot seguit una escriptora i lluitadora en contra dels abusos sexuals infantils i acabarem amb un cuiner de coses grans. I com sempre, amb la presència de Doña Virtudes, això és, és un mal que no ens podem treure de sobre, i començarem, com és habitual, amb música.

0: Arribat en aquest punt, tenim aquí ja a punt de comentar-vos l'agenda cultural del Maresme, però abans deixeu-me que doni pas a Doña Virtudes. Bona tarda, benvinguda.
1: Buenas tardes.
0: Com estem?
1: Estupenda, divina de la muerte.
0: Vostè no té àvia, no?
1: I contenta.
0: Contenta per què?
1: Sí, perquè tenemos una sanidad pública fantástica.
0: A veure, a veure, a veure. Això, que normalment sempre arriba aquí despotricant de tot i avui m'arriba dient que tenim una sanitat pública fantàstica.
1: Ayer,
0: cosa que estic d'acord amb vostè.
1: Ayer acompanyé una persona y aparte de que le dieron una grandísima noticia, cómo la han tratado, o sea, es que ni la privada, que yo he ido a la privada también, porque cuando uno se encuentra mal, paga lo que sea, ¿entiendes? Sí. Y últimamente, en el caso de esta persona y bueno y yo misma, me ha sorprendido cómo nos cuidan a la gente mayor.
0: Pues
1: mola.
0: Només li diré una cosa, jo que tinc fills que viuen fora d'aquí, resulta que quan veus la sanitat pública o quasi pública que tenen a segons quins països, dius, pues escolta'm tu, aquí podria ser molt millor, sí, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que tenim. Déu-n'hi-do el que tenim. Pues molt bé. Jo el que no faré serà sortir al balcó a aplaudir els sanitaris. No. Ho trobo una tonteria enorme.
1: No, que ens aplaudió
0: però
1: era...
0: de la mateixa manera que teníem que aplaudir els que venen als supermercats,
1: todos,
0: els caixers dels supermercats,
1: sí, sí.
0: Els transportistes que porten els camions, a tothom.
1: A todos,
0: que no aplaudim a tothom? Doncs no. Els sanitaris tampoc. N'hi ha creguts que són molt cabrons.
1: Pues sí. Aua, pues sí,
0: perquè
1: sí,
0: hi ha de
1: sí.
0: Tot, perquè hi ha de
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: a la vinya
1: sí.
0: Del senyor Rai de tot.
1: Verdad.
0: Anem per l'agenda cultural,
1: per l'agenda
0: perquè ens posem som especialistes en posar-nos en jardins impressionants.
1: Bueno.
0: Anem per l'agenda cultural, doncs mira, comencem per Mataró, Peter Pan i Wendy.
1: Ai, que morada.
0: A la sala Cabanyes, teatre musical, demà dissabte dia 6 a les 7 de la tarda i diumenge dia 7 a les 6 de la tarda. Sempre els diumenges una hora abans, com a Canàries. A la sala Cabanyes, i n'hem parlat fa setmanes que en parlem, perquè fa setmanes que va durant aquesta representació, Peter Pan i Wendy. Més coses, va, continuem a Mataró. Mataró és aquesta ciutat que està aquí a la costa, que és la capital del Maresme. Ells no saben que són la capital, però ho són. I anem més de teatre. I ara una cosa que us agradarà, La veritat oculta. Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Polivalent Rocafont de Palau Escorxador i el diumenge 7 de juny a 6:45 també. Aquí ja no ho fan una hora abans com a Canàries, però aquí ho fan mitja hora. I mireu, us explico de què va. Una dona jove i brillant que ho sap tot i és experta en casos d'agressions sexuals. Tot canvia quan ella és víctima d'una agressió sexual. El prisma amb què miro la realitat canvia completament. S'adona que el sistema legal amb què abans creia no funciona quan els de l'altra banda són, o quan ets tu, la víctima. Mira, després vindrà una persona aquí en una entrevista que parlarem d'aquest tema. És una dramatúrgia de la companyia teatral O Teatre, perdó, Q-Teatre, amb la direcció de l'Òscar Ribas i la interpretació és un monòleg de la Mònica Rodríguez. Dura 140 minuts i és en català. Ho dic perquè n'hi ha alguns que diuen és que si és en català no ho entendré. Doncs és en català.
1: Pues ¿por qué no?
0: Pues que hay ajo y agua.
1: Ah, no?
0: És lo que hay. Més coses. Mira, molt soroll per no res. Això li sona, que sí?
1: Me suena.
0: Doncs és un espectacle del taller de l'aula de teatre, diumenge 7 de juny.

0: Jo, el de t'estimo, t'estim, però el de t'estimi...
1: Bueno, no quiero decir nada, porque va a sonar un poco político, y entonces me voy a callar.
0: Hauria, això és aquelles lliçons que ens ve donar la Rosa Calderón d'Igualtat i
1: sí,
0: de més,
1: sí, sí, sí.
0: Que dicta, hem de fluir i no
1: Pero
0: sé quantes
1: bueno,
0: coses
1: tampoco,
0: més.
1: Però bueno, tampoco se le dan muchas vueltas a las cosas, tampoco pasa nada, ¿eh?
0: Bueno, va, doncs, això és el taller de final de curs de l'Ola de Teatre a càrrec del grup de la gent gran.
1: Toma ja!
0: El grup de la gent gran. Fa temps que la humanitat es pregunta què és això de l'amor. Per uns és això, per altres és allò. El cert és que fa anys i panys que ens acompanya i segueix manifestant-se. Doncs...
1: Què dia ha dit que és?
0: Ai, diumenge, dia 7 de juny, passat demà, a les 7 de la tarda, al Teatre del Cafè Nou. Prengui nota. Vinga, i ens anem de Mataró, la capital del Maresme, pugem a Argentona. Demà dissabte, dia 6 de juny, a Diada de la Flor, 2026.
1: Oh, és molt xulo, jo estuve l'any passat i m'encantó. Volveré.
0: És una amenaça?
1: Sí.
0: Dintre d'aquesta Diada de la Flor hi ha demostracions d'oficis artesanals, jocs de fusta gegants... Tot comença a les 10 fins a 3:15 i llavors a les 5 de la tarda altre cop fins a 8:45.
1: Molt xulo. A mi me gusta muchísimo. Aconsejo que vayáis.
0: I també hi haurà elaboració de les catifes de flors, perquè resulta que el dijous és Corpus i llavors doncs, ho han traslladat al cap de setmana.
1: Bueno, està bien.
0: Però fan les catifes de flors. Més coses. Dilluns, dia 8 de juny, al pati de l'Escola Bressol Municipal Cargol Treubanya, d'Argentona, musicoteràpia en família.
1: Mira.
0: Taller participatiu a càrrec de l'Aina Camp, amb dinàmiques d'acostament i acompanyament a la música adreçada a infants de 0 a 3 anys.
1: Molt bonic.
0: Molt bé. La canalla de començar a escoltar música des de ben petits. I d'Argentona baixem a la costa, a Vilassar, que resulta que aquest cap de setmana celebren la festa de Castella-La Manxa. A Vilassar hi ha un col·lectiu d'aimiel molt important que han fet una associació d'aimielenyos i que s'ajunten tots els desmielenyos que hi ha aquí al Maresme, que es veu que en són molts.
1: Hay muchos.
0: Doncs dissabte 6 de juny a 9:45 del matí fins a les 10 de la nit, o sigui, tot el dia, hi haurà un torneig de petanca, un lliurament de trofejos del torneig de bolos i petanca, degustació de caldereta manxega,
1: oh, important, bueno,
0: important.
1: És gratis?
0: És el punt. No ho diu aquí.
1: Ui, malament.
0: I degustació de productes manxecs i una actuació musical.
1: Ah, bueno.
0: Això durant tot el dia.
1: Oh, que tal, molt bé, me gusta.
0: Doncs molt bé, doncs això és...
1: Ara és important que pongas si és gratuït o no. És important.
0: Jo crec que la caldereta potser sí, però poca cosa més. Més coses. No ens movem de Vilassar de Mar. Hi ha la 30a trobada de puntaires, diumenge dia 7 de juny, des de les 10 del matí fins a 12:45, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Molt xulo. També és una cosa que no se tiene que perder.
0: És que no s'ha de perdre, perquè això de fer puntes... És molt important. El que passa, jo quan veig que mouen els boixets a aquella velocitat, em poso nerviós ja
1: sí,
0: només de veure allò que dius, no seria incapaç de...
1: No he nacido ni para coser ni para hacer esas cosas, ni tejer, no.
0: Un dia farem un especial. Per què ha nascut vostè?
1: Ui, per moltes coses.
0: Bueno, ja ens ho explicarà. Doncs demà dissabte també, dia 6 de juny, tenim una rebombori, un rebombori 2026 a Premià de Mar.
1: I què fan?
0: Un rebombori.
1: Què és un rebombori? Explíquese.
0: Una tabalada.
1: Ah, tocar el tambor.
0: Mira, m'ha agafat tos i tot. A veure, toquen el tabal. Sí, toquen el tabal, però hi ha més coses. Hi ha colles de tabals, colles de foc. Cercapila amb les colles de bòlit i colles convidades.

0: y después un sopar popular.
1: Oh, pues desde que yo me he ido desde Premià de Mar, sí que han hecho cosas.
0: Es porque vos están celebrando en cara.
1: Perdone, yo fui el primer carnaval.
0: Mira, mira, y eso le interesará. Y eso le interesará. Eso fan a la plaza de la Sardana de Premià. Sí, sí. Y es gratuito.
1: Ostras, ya me gusta más la cosa.
0: Ahora ya le agrada más, ¿no? Doncs venga. Y ahora ens anem diumenge 7 de juny a les 10 del matí a Premià de Mar, encara, entrada gratuïta al Museu Romà per ser el primer diumenge de mes. I els primers diumenges de mes obren portes, sí, sí, i entrada gratuïta. Bé. I ara de Premià de Mar passem a Premià de Dalt.
1: També
0: pugem una miqueta.
1: Molt maco, Premià de Dalt, també.
0: I a la Societat Cultural Sant Jaume fan Mar i Cel dintre de la mostra final de Mataró Teatre Musical. Ja vam anunciar la setmana passada que també ho feien, però ho fan diferents dies. I durarà fins al diumenge dia 14 de juny a les 6 de la tarda. Val? Preu, 11 euros. Li dic perquè sempre pregunto preu.
1: Sí, però està molt bé, no és nada caro. Però una pregunta, ¿este Maricel és el mismo que s'hacía en el Teatro Victoria?
0: A veure,
1: pregunto, pregunto.
0: No fa de coll de gom.
1: No, bueno, però és la misma obra de teatre.
0: És la misma obra de teatre. És la misma obra de teatre on surten els pirates, on surt la Blanca, i és un Romeo i Julieta, lo pirata.
1: Ja, lo pirata. Hombre, jo és que estuve en el Teatro Victoria viendo el decorado i era espectacular.
0: Pues, doncs això serà segurament una miqueta menys espectacular,
1: bueno,
0: però amb molta qualitat, perquè fa gent que ha fet un taller de teatre.
1: Sí, sí, no, i Premià de Dalt tenen un bon teatre.
0: Doncs vinga, i ara de Premià de Dalt baixem a Alella, on demà dissabte, dia 6 de juny, a les 7 de la tarda, fan la nit del comerç.
1: La nit del comerç? O sea, que les tiendes estan abiertas?
0: Sí, i surten al carrer i munten paradetes. Torna la nit del comerç, la proposta que es va estrenar amb molt d'èxit l'any 2016, vol afavorir l'activitat comercial del municipi i anima la ciutadania a gaudir dels espais compartits. En definitiva, a veure si venen alguna cosa més.
1: Sí, és que no m'estranya, pobres.
0: Siguem clars. Pobres de què?
1: Pobres, perquè estan cerrando negocios en todos los sitios.
0: Pues sí.
1: És així?
0: Pues sí. Les activitats començaran a les 7 de la tarda i duran fins a les 12 de la nit. A la plaça també hi ha l'actuació de Viu la Música, que és un espectacle de l'Escola Ressò. I des de les 10 fins a les 12, Hits Melody Band. Música.
1: Música.
0: Al mercat municipal, mercats amb DO, amb denominació d'origen. Tastets al mercat des de les 8 fins a les 12.
1: Tastets.
0: Tastets. I després, una cosa que, mira, m'ha sonat bé. Un bitrac.
1: Bitrac, que te lo bebes así con el...
0: No. Vostè ha escoltat moltes vegades parlar de les food trucks.
1: I esto es un bitrac, que venga, una furgoneta que te venden vino. Y pues, no le llaman así, es más fácil, así todo el mundo lo entiende.
0: Bitrac.
1: Tanto anglicismo, como se llame.
0: I això és el mercat municipal. I a l'aparcament de Santa Eulàlia, DJ Jordi, des de les 7 de la tarda en endavant. Després, a les 8, concert de Bobo Music i presentació de la temporada amb Alella Desfila. Les botigues de vestits, de roba, fan una desfilada per ensenyar tots els models de la temporada d'estiu. Continuem a Alella. Passat demà, diumenge, dia 7, a les 10 del matí, sortida patrimonial als jardins de Cal Marquès. Jo no sabia que Alella tenia marquès, tu. Però resulta que sí, resulta que sí. Se surt des de l'oficina de turisme i val 7 euros. Li dic, per vostè que sempre pregunta, 7 euros.
1: El marquès cobra 7 euros.
0: No, el marquès no és, em sembla que no és el marquès.
1: Ha muerto ya.
0: Perquè com que això organitza l'Ajuntament de l'Ella,
1: podem
0: cobrar l'Ajuntament de l'Ella.
1: Molt majos.
0: El recorregut aproximat és d'un quilòmetre i la durada una hora i mitja. Sí, que hi pot anar.
1: Hi
0: pot anar, hi pot anar. Hi pot anar. Més coses, vinga. Ara deixem al Baix Maresme, ens anem ja una miqueta cap a l'Alt Maresme, a Arenys de Mar. A Arenys de Mar celebren el piano al carrer, festivitat de la Maria Canals. És aquesta festivitat de que es posen piano al mig del carrer.
1: Sí, sí. I qui toca, qui li de la gana.
0: Qui vulgui, qui sàpiga.
1: Ah, bueno, qui en sàpiga.
0: Es demana, sobretot, qui sàpiga, mínimament, que se senti i toqui el piano.
1: En Barcelona hi ha un en la plaça sí. Catalunya.
0: Sí, no, hi ha més d'un.
1: Bueno, jo contra el de la plaça Catalunya.
0: Doncs això, ho posen, diu, si saps tocar el piano, vine a tocar-lo. De 10 a 2 quarts de 2 i de 5 a 7 de la tarda. A part, a les 7 de la tarda hi ha un concert a càrrec del Xavier de la Fuente al pati del Centre Cultural Calissai d'Arenys de Mar. No sé si acabaré la veu, eh? I d'Arenys pugem una miqueta més a Sant Pol.
1: Quina és?
0: Ja deia jo que hi havia algú que ho tenia de dir, eh? Qui no, sinó Doña Virtudes.
1: Home, és que és típical.
0: A vostè, això li ha dit a algú de Sant Pol a la cara?
1: Sí, sí, sí.
0: I què li han dit?
1: Nada, le caigo muy bien.
0: Però le cae des de muy arriba?
1: Nunca se sabe.
0: Doncs hi ha una visita guiada a Sant Pol i la Guerra Civil, dissabte dia 6 de juny a les 11 del matí, sortida des del parc de Can Villar, davant del pont de fusta. Visita guiada a l'interior del fortí de la Guerra Civil que hi ha a la platja de Can Villar. Visitar i rememorar, diguem-ne, doncs, els fets que van passar allà. I ens anem des de Sant Pol amb la Sant Andreu Jazz Band. Continuem a Sant Pol. Sant Andreu Jazz Band, vostè l'ha escoltat alguna vegada, no?
1: Seguro, yo por el nombre no los conozco.
0: Por el nombre, por Sant Andreu Jazz Band no le viene nada, no?
1: No.
0: Sap greu, eh?
1: Sap Pero me encanta mucho el jazz. Y seguro que son buenos.
0: És la millor escola de jazz
1: sí?
0: d'Europa.
1: Ostres, Pedrín. Està ahí, en Sant Pol?
0: A Sant Pol celebra el 50è Festival de Jazz Gallet Club. Dissabte, 6 de juny, a les 8 del vespre, al Parc del Litoral, organitza la Penya Xíndries de Sant Pol. La Sant Andreu Jazz Band celebra aquest 2026 el seu 20è aniversari, consolidant-se com un dels projectes pedagògics i artístics més singulars del panorama internacional del jazz. Durant aquestes dues dècades, més de 90 joves músics d'entre 7 i 21 anys han format part de l'orquestra. La discografia vinculada al projecte és excepcional. Més de 70 discos publicats entre la col·lecció Jazzing i la sèrie Joan Chamorro presenta, i altres projectes relacionats. Què explicar-vos?
1: Pues hay que ir.
0: Una joia, una joia.
1: Hay que ir.
0: I de Sant Pol pugem un petit més a Calella. A Calella de la Costa, que del 12 de juny al 16 de juny celebra la seva festa major. No us llegirem tot el programa de festa major. Qui vulgui anar-hi, que entri a la web de l'Ajuntament i allà
1: Hoy
0: trobarà...
1: Dia, si no, con la IA, le preguntas y te lo explica todo.
0: I per tancar l'agenda cultural, el proper dissabte, no aquest, el proper 13 de juny, Dosrius sona 2026.
1: Ahí hay que ir, eh?
0: Dissabte 13, però és la seva sisena edició. O sigui, portem 6 anys organitzant el Maresmejan, organitzant el Dosrius sona, però aquest any tenim una variant que fem de matí tarda.
1: Uau, esto yo lo veo, eh?
0: Comencem
1: a
0: 2:15 del migdia amb el grup, amb el duet Luma i després Blue Wednesday. I per acabar el matí i el migdia farem una quina musical amb premis i concurs.
1: Ai, que xuli.
0: I a la tarda començarem a 6:15 amb Artrosis Rock Band.
1: Ai, que bueno, Artrosis.
0: Onda Rock, dissabte Club, Rock Party, 3 minuts i tancarem amb Pep Lladó.
1: Oi, oi, oi, genial.
0: Molt bé, doncs res, ja ho sabeu, esteu tots convidats a vindre al Dosrius Sona i anar a tots els actes que hem...
1: És molt xulo, eh? La verdad que hi està 3 minuts que a mi m'encanta, el Pep Lladó m'encanta.
0: Doña Virtudes, gràcies.
1: Pues es verdad.
0: Vinga, ja heu pres nota, no? Doncs vinga, fins aquí.

0: Molt bé. En aquest programa, quan volem parlar de plantes, sempre ho fem amb la Rosa Galí. Rosa, bona tarda i benvinguda.
1: Molt bona tarda.
0: De què parlem avui?
1: Ah, de bolets, no.
0: De plantes.
1: Sí, de plantes. Mira, ni de plantes parlarem avui.
0: Ah, no?
1: Hi ha una cosa que de vegades diem, ostres, és que les plantes remeieres, que les hem d'anar a collir, que les hem d'anar a comprar... Però avui us parlaré de tot allò que podeu tenir a la cuina i que també us pot fer un servei com a remei, més que el que esteu habituats a fer-ho servir. Com per exemple, a veure, que et posaré... Em posaré la meva llista pel principi perquè no me'n vull perdre cap. Tenim un parell de plantes que jo diria que quasi a Catalunya tots la tenim a la cuina, que és la farigola i el romaní. Que d'aquestes ja us n'he parlat moltes vegades. Quasi és indispensable a la cuina perquè rostits en fem tots. I com fem un rostit, normalment hi posarem farigola i romaní. O bé aquells capdallets, us sabeu aquells capdallets que venen lligadets amb un,
0: sí,
1: amb un cordillet, que allà hi ha farigola, romaní, llorer i moltes vegades canyella i tot. Bé, doncs, no us en parlo, feu-los servir perquè són molt desinfectants, antibacterians, o sigui, van molt bé, però ja us n'he parlat altres vegades de les herbes. Però, per exemple, la canyella, que és una espècie que no és d'aquí, però que ja quasi és molt nostrada, perquè la nostra crema catalana sense canyella ja no és res.
0: Perdó, la nostra crema, com que és típica d'aquí... Els de fora en diuen catalana, però nosaltres en diem crema i prou.
1: Bueno, doncs la crema catalana... La crema cremada. Sí. La crema que fem normalment per Sant Josep és una crema que hi afegim llimona i canyella.
0: I canyella.
1: Que normalment la crema de la pastisseria, s'hi posa vainilla. I en canvi la crema que fem per menjar de postre sola, sempre hi posem la canyella. La canyella és de Ceilán, però medicinal podem dir que millora l'estat d'ànim, que és antiinflamatòria, antioxidant i millora la digestió.
0: Has dit que millora l'estat d'ànim?
1: Sí, no em preguntis quines propietats té perquè tantes coses no me les he apuntades avui, però realment diuen que tonifica, no? la canyella. Evidentment la mica de canyella que se dissola a la crema no tonifica res, t'has de fer una infusió i en allà posar-hi una mica de canyella.
0: Hauran de fer la consulta, en vez de prendre's un dia a fer pan, fotis una crema amb canyella i escolta'm, ja està.
1: Sí, però no podem pas fer-ne, no se'n fa gaire ús perquè amb excés ens pot provocar hipoglucèmia, augmenta l'àcid úric i pot provocar inclús malestars digestius.
0: Ja hi som. Llavors, sempre hem de buscar la part negativa de les coses.
1: Sempre
0: amb el bé que havia quedat, el del diazepam ja...
1: Sempre s'ha de dir, més que les propietats, les contraindicacions, perquè mira, una propietat et farà més o menys efecte, però una contraindicació pues, et pot costar un problema de salut. Deixem estar la canyella i anem-nos en el llorer. Una altra d'aquestes plantes que us he dit que també sempre fem servir, parlant de la canyella d'abans, un bon pollastre rostit, també hi posarem una mica de canyella, eh? I el llorer. El llorer és el nostre gran aliat pels rostits, per les verdures, per moltes coses de les que...
0: Hasta per l'arròs bullit.
1: Exacte, per l'arròs bullit també. El llorer en podem trobar a tot... pràcticament a tota la Mediterrània, a les zones més aviat obagues. El que passa que el llorer, que és silvestre, que el podem trobar, acostumen a agafar unes aranyetes, uns paràsits que podem aprofitar molt poques fulles. Per això moltes vegades dius, home, doncs sí, has anat a buscar un ram de llorer i l'has anat a beneir, cosa que feien les nostres àvies, anaven el diumenge de Rams a beneir un ram de llorer i el posaven a la finestra.
0: I si estava beneït... El rostit sortia més bo?
1: No, deien que feia fora les bruixes i els mals de ojo.
0: Hòstia, sí. Però quina mania en carregar-se les bruixes?
1: Bueno, no, i no sé per què, però es penjava a la finestra.
0: Sí.
1: No vagis dir per què, perquè es beneïa tendre i després s'havia de secar. Suposo que deuria ser aquesta l'explicació.
0: Els que tenim una edat recordem anar pel carrer i veure penjat el ram de llorer
1: als
0: balcons... als balcons o a les finestres...
1: Sí, sí, sí, a prop de la cuina.
0: Bueno, a les balcons, més que el ram de llorer, hi havia les palmes.
1: Sí, era per lluir.
0: Per lluir.
1: Però al costat de la cuina...
0: Per veure qui la tenia més grossa. La palma.
1: I el palmó.
0: I el palmó.
1: Hi havia el llorer a la finestra de la cuina perquè es feia servir molt... penseu que és un antisèptic, antidiarreic, que és també un expectorant i un gran digestiu. Per tant, a totes aquestes herbes ajudaven a que si la carn no estava en prou bones condicions, diguéssim que arreglava una mica...
0: Tota... Te la poguessis menjar.
1: Exacte. Això pues, són costums que venen de lluny, a part de que milloraven el gust. A part de que milloraven el gust.
0: Per què? Perquè abans... Quan es penjava el llorer, neveres n'hi havia poques, i les que hi havia eren d'aquelles que es tenies que posar la barra de gel a dalt
1: sí,
0: de tot,
1: sí, sí,
0: amb
1: sí.
0: La qual cosa la temperatura s'aguantava relativament.
1: Alguna estona només.
0: No som com ara, que hi ha un rellotge que dius, jo vull a 4 graus, i poses a 4 graus,
1: no,
0: i ja
1: no.
0: Està.
1: Oh, bueno. També se'n poden fer inhalacions pels problemes respiratoris, o sigui...
0: La fulla segur... te la poses pel nas.
1: Els bafos d'eucalipto, que aquests sí que jo me'n recordo de fer bafos d'eucalipto, però en canvi a casa no hi havia mai costum de fer bafos de llorer. Doncs també es poden fer bafos de llorer si no hi ha eucalipto, perquè ara l'eucalipto, com no vagis a buscar-lo amb alguna zona jardinada, bueno, hi ha algunes zones d'Espanya que n'hi ha moltes plantacions.
0: Però hi ha botigues,
1: sí,
0: no? hi ha herbularis,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Que en deuen tindre.
1: Sí, de fet, jo sempre aconsello, aneu a buscar les coses a l'herbolari, que sabreu d'on les han tretes i quina data de caducitat tenen i que han estat ben conservades. Bueno, una altra a veure, planteta que cada vegada en tenim més i no pas perquè sigui potser tan tradició nostra que també, és l'orenga. L'orenga en tenim amb espècie per fer-la servir per les famoses pizzas. Però perquè també s'hi tira per una qüestió d'aquesta, perquè és molt digestiva, antifúngica, antiviral. O sigui, aquestes herbetes que es fem servir per cuinar també tenen altres virtuts. En el cas de l'orenga, doncs, mira, tens un constipat o un mal de ventre, allò que dius una grip de panxa, també te la pots prendre junt amb la farigola, que també és un antiviral, un antimicrobià.
0: O sigui, si estàs fotut, menja't una pizza...
1: No.
0: Que porta orenga.
1: Sí, però no porta una cullerada d'orenga que tu hauries de fer infusionar. Tens allà una mica d'orenga seca, torrada, que alguna propietat medicinal, alguna propietat deu tenir, però no com si te la prenguessis per fer l'efecte... microbià que voldríem. Igual que l'all. L'all és antibacterià també, antifúgic, antiviral, o sigui, us estic dient el mateix que l'orenga. Però també l'all reforça el sistema immunològic, regula la pressió arterial i és protector del sistema respiratori. És protector també del sistema cardiovascular. El que passa que un dels seus components que possiblement sigui el que més propietats té, és la alicina, que desapareix quan es cuina. O sigui, allò de les sopetes de farigola amb all, fregidet i que queda boníssim, mira, li dona molt bon gust, però les propietats són de la farigola, no de l'all.
0: Jo coneixia una persona que cada matí quan es llevava la primera cosa que feia era menjar-se un parell d'all. Sempre portava alls a la butxaca.
1: Sí, sí.
0: I s'ha de dir que els microbis no s'acostaven amb ell ni a les persones, perquè a metres de distància ja notaves que venia per l'olor a la ferum
1: sí, sí.
0: D'all que feia.
1: Hi ha una altra manera de prendre els alls crusos que no tenen aquesta ferum, que són els confitats amb oli o amb vinagre, amb
0: curtits. Sí, però per portar-los a la butxaca és més difícil.
1: Sí, enllarden més, també tens raó. I però costen molt menys de menjar, un all macerat amb vinagre o amb oli pot ser cruixent, bo, per aperitiu, i a mi m'agrada moltíssim, I el que s'ha de fer, per exemple, és de cara al setembre, octubre, a setembre ara encara fa molta calor, octubre, novembre, com pensem que ja començarà a venir la temporada dels constipats, i, o sigui, tota la tardor fins Nadal és menjar forces alls, perquè com que reforça el sistema immunitari, el que et passarà és que estaràs més ben preparat per qualsevol possible infecció que corri pel teu voltant.
0: Doncs, escolta'm, menjarem alls.
1: Clar, home, la torradeta sucada a l'all, allò rascat...
0: I si li traiem el nervi aquell que té dintre?
1: Diuen que no es repeteix. Ara, jo crec que l'olor la deu fer igual, eh? És perquè no et repeteixi, diuen, eh? Però jo crec que l'olor, ara em faries recordar quan he tret el d'allò, si ho he...
0: Bé, no ho sé. Mira, ho proveu i ja està.
1: Que no fa cap mal, eh, fer olor d'all, que bueno, una miqueta d'olor d'all vol dir que ets una persona que...
0: Però per segons, sana, quins, sana, a segons eh? Quins ambients, a ja, segons quins ambients, ja. A olor a Chanel número 5 sí, però a olor a all, ni.
1: Bueno,
0: llavors igual... et posen l'etiqueta aquella de que ets de poble i aquestes coses, i ara no es porta gaire, això.
1: Bueno, doncs diguem que et menges els alls i no sortis de casa, i així ens ho teniu arreglat tot.
0: Bé.
1: Mira, una altra cosa que antigament es havia fet servir molt, que tots en tenim a casa, potser ara ja no tant, però abans n'hi havia i es feia servir, és el bicarbonat. El bicarbonat era un costum, no teníem ni com es diu això, ni Almax, ni Omeprazoles i totes aquestes mandangues que hi han per la digestió.
0: Quan hi havia algun problema d'estómac, una havies cullerada menjat de bicarbonat amb aigua, que era efervescent,
1: sí, i cap avall.
0: Jo veia que el meu avi se l'aprenia.
1: Doncs això, a la que ho han estudiat, està molt mal fet. O sigui, tu te'n pots prendre una mica de bicarbonat, perquè en el moment en què tens aquella pesadès, mira, sents un alivio, però no funciona gens bé, perquè el que fa és alcalinitzar alcalinitzar. A l'estómac ets un mitjà àcid, necessita ser molt àcid per menjar, per desfer tot el menjar que li posem. Doncs llavors, si li posem una cosa que redueix aquests àcids i que alcalinitza...
0: Ho posem perquè tenim una sensació de que no païm bé, i el que fem és entorpir
1: la digestió.
0: La digestió.
1: I llavors, què fem? En prenem una altra baseta al cap de dues hores. En aquell moment et senta bé, però al cap de dues hores encara estaràs fent la digestió.
0: Pues, o sigui, llavors, que... val més prendre's un conyac o un whisky, una cosa així, no?
1: No. L'estómac necessita àcids. Doncs, aigua de llimona. Després de dinar, unes herbetes d'aquestes que compraríem a l'herbolari, o un sobret inclús d'aquests de herbes digestives, però no sé si en català en ven, sí, clar que n'hi ha, però que les trobem a tot arreu, unes herbes digestives amb un bon raig de llimona. Això sí que ens anirà bé per pair bé i no ens farà cap efecte secundari en el nostre estómac. Val? O sigui que res de bicarbonat. El bicarbonat, com a molt, que així, aquí sí que va força bé, és per desengrassar. Tu poses aigua calenta amb bicarbonat, una miqueta de vinagre i unes gotetes de sabó, i allò desengrassa les parets de la cuina fantàsticament bé.
0: Bueno, ja ens hem carregat el Fairy, el Calche 7 i no sé quantes coses més hi ha.
1: I els omeprazoles.
0: I els omeprazoles. Bueno, va, continuem.
1: Un altre producte que tenim per endolçar-nos la vida, la mel. La mel aporta molts micronutrients, té molts antioxidants i té també un gran efecte antimicrobià. O sigui, un vas de llet amb mel també ens va molt bé prendre'ns-el per quan estem constipats. Bàsicament, doncs, sí, per aquestes propietats ens els podíem prendre per qualsevol tipus d'infecció interna.
0: Ara ve el però.
1: Sí. No s'ha de prendre mai per sobre dels 40 graus. O sigui, si ens fem un cafè amb llet i posem, o unes herbes i ens hi posem mel, han de ser unes herbes tèbies. O sigui, no la podem posar a la mel. Primer li poses calenta perquè així se't desfà millor. Sí, però li matem les propietats que té. O sigui, que a la mel se li posarem com les herbes o a la llet estigui ja...
0: Però no hi ha contraindicacions.
1: Sí, quan són adons o nens menors d'un any, inclús els diabètics o gent amb sobrepès, i possiblement amb la gent amb problemes hepàtics, perquè és una... aporta molta glucosa, vull dir, una culleradeta de mel és molt potent. I també s'ha de tenir en compte que moltes vegades la mel que comprem, si no és d'aquella mel que s'aterrossa, que és una mel que sempre es manté líquida, és que vol dir que és una mel pasteuritzada. I al ser una mel pasteuritzada ja ha passat pels 40 graus i, per tant, les propietats antioxidants i microbianes no les té. El que sí té, doncs, és la dolçor. És la dolçor. Llavors, ja que ens hem de posar sucre, bueno, sucre, la glucosa aquesta, o no sé quin sucre exactament té la mel, el cos, com a mínim, posem-la en bones condicions que tinguin algun altre profit, que no només sigui sucre per sucre.
0: Bé, o sigui, que mel sí, però amb condicions.
1: Però mel que no s'hagi pasteuritzat i que no ens la mengem, que no hagi passat per un... a més de 40 graus.
0: La mel sense pasteuritzar és aquella que és tan espessa?
1: No, al revés, la líquida.
0: Ah, la líquida?
1: La líquida. La mel que no s'ha pasteuritzat és aquella mel que quan fa fred, o sí, quan l'hivern es queda terrosa.
0: Com l'oli? Com l'oli?
1: Sí, sí, però ella sembla que hi hagi sucre allà per comptes de mel. Pues, aquell tipus de mel és la que va bé, que possiblement si la volem escalfar, l'escalfarem una miqueta amb bany-maria i amb una temperatura que no, evidentment que no bulli ni molt, clar, a 40 graus màxim, o sigui, no la podem escalfar allò allà, bé, a bany-maria, però que bulli l'aigua de sota, no, tampoc. O sigui, és delicadeta. Bueno, de l'altre, que ja us n'he parlat una mica, però ara ho volia acabar d'aclarir, que abans ha de dir més coses, és de la llimona. Perquè, mira, la llimona va molt bé per l'estrenyiment.
0: La llimona no és una herba.
1: No, però...
0: És un arbre,
1: sí,
0: és el fruit.
1: Sí, exacte, però
0: és el fruit d'un arbre.
1: És del regne vegetal, o sigui, tot això que us estic parlant, fora del bicarbonat, que és una component químic total, però que... Com que és una cosa que hem fet servir a la cuina, sí, per curar, doncs pues no.
0: Ens ha passat per alt, però amb la teva secció, que és només de plantes naturals, ens has parlat del bicarbonat.
1: Bé, per treure una mica el mite aquest de que no, llimona, no, jo ja prenc bicarbonat, o ja es prenia bicarbonat, doncs pues no, molt malament. Ves? Els d'abans feien coses bé, però també en feien de malament.
0: Bé, però tornem a la llimona, va.
1: La llimona va bé pel restrenyiment. I també perquè, com us he dit abans, manté els nivells d'àcids a l'estómac.
0: I pel gin tònic, també.
1: I pel gin tònic, segur, sí, sí. Bueno, ara estava pensant, veus la combinació? Pues sí. L'alcohol, llimona... No, no en tinc ni idea, però que senta molt bé un gin tònic per pair. No sé si és per la quantitat de llimona o de gin que hi posem, però
0: igual,
1: és bé.
0: Igual és que la ginebra té propietats, també.
1: Mira, pues, ja em dones peu per un altre d'això... Per un altre dia, parlar-vos de les propietats dels licors medicinals.
0: Perquè tots estem acostumats que un xupito, unes herbes que fan pair fan baixar.
1: Sí, sí, sí.
0: Pren-te'n tres, veuràs si baixa. Baixa tot, baixa tot. O puja al cap. Puja.
1: Bé,
0: el cap.
1: La llimona, a part de la seva acidez, no té cap mena de contraindicació per ningú ni per res. L'únic és que si voleu prendre aigua amb llimona, que hi ha hagut una moda últimament, bueno, de fa ja uns anys cap aquí, amb dejú i aigua calenta, amb dejú no, perquè us fareu malbé a la dentadura, bueno, la placa es menja bastant, la placa de les dents,
0: l'esmalt
1: de les dents, i també ens pot fer una mica de pupa a l'esòfag, o sigui, el tub que baixa cap a l'estómac. Per què? Perquè estem en dejú i està allò doncs, molt sensible. En canvi, després de les menjades, fantàstica la llimona, en podem prendre tanta com vulguem.
0: Perquè neteja...
1: Neteja la tuberia.
0: Molt bé. O sigui, és perfecte, és com un desembossador, vaja.
1: Bueno, sí. Mireu, una altra de les verdures que tenim sempre, hauríem de tenir sempre a casa, o tendra o seca, la ceba. La ceba, d'aquests dies que he preparat tot això, he après que la morada, una ceba que té la pell morada, de dins és blanqueta, però cada capa se li nota una mica el color morat.
0: La de Figueres, vaja.
1: No ben bé la de Figueres, no. No, no, hi ha una altra ceba moradeta.
0: Sí, sí, sí, n'hi ha una altra.
1: Possiblement la de Figueres també tingui una mica, s'assembli més amb aquesta. Tenen menys sucres i van més bé pels diabètics. O sigui, un diabètic que li agradi molt la ceba, doncs millor que no se les mengi blanques, blanques, sinó que faci servir o les de Figueres
0: prenc,
1: o les de...
0: Prenc nota.
1: O les...
0: Prenc nota.
1: O la de la morada. És molt ric en nutrients, també és bactericida, fungicida, i va bé per la tos i per l'hipertensió.
0: Jo me'n recordo de petit que si allò que tenies molta tos,
1: sí,
0: i a sota el llit o a la tauleta del llit et posaven una ceba tallada que dius, o si no, amb un mocador enganxat aquí al coll, i dius, això... No ho sé,
1: sí,
0: però funcionava,
1: però si no ho recordo malament, té uns components sulfurosos que...
0: Que són els que fan plorar.
1: Sí, que són els que fan plorar, els que s'evaporen, i aquests components que s'evaporen de la ceba són els que van bé doncs, per la tos. Normalment aniria bé per, o sigui, una infusió de ceba també aniria bé per la tos, o sigui, aigua amb ceba doncs, també t'aniria bé. I posada d'aquesta manera, doncs, deien que sí. Jo ho he provat i la veritat és que no he sabut veure la gran diferència de tenir una ceba o no tenir-la a la toaleta de nit. Bueno, és curiós.
0: Jo crec que aquí també hi ha part d'allò que diuen. Primer, la funció que fa la ceba és que primer tu has de creure. I si tu creus, funciona. Si no, creus, llavors...
1: I que quan l'acabes de tallar, deixa anar totes aquestes partícules volàtils que té, que poden segurament millorar una mica tot el que és la gola. Però, clar, tota la nit no. Això s'evapora potser en 5 minuts.
0: Triga, però et dona temps a que t'adormis i després ja no te'n recordes.
1: Bé, té unes components prebiòtiques, també la ceba, i que ajuda també amb tenir una bona salut intestinal. O sigui, tot això que està tan de moda ara dels prebiòtics i els probiòtics i totes les històries, doncs la ceba és una de les verdures que més ajudarà a tenir una microbiota doncs, en bon estat. Sí que també és veritat que crua, hi ha molta gent que li provoca molèsties a l'estómac o intestinals. Potser no estan... Però cuita no fa mal a ningú.
0: Però si ara estem arribant a un moment que la nostra societat cuina poquíssim. A casa, que tinguin una ceba, que tinguin llorer, que tinguin... Difícil, perquè si no és branch, si no és no sé què, vull dir... Si aquests noms els poséssim en anglès, igual la cosa agafaria més, eh?
1: Sí, potser sí, o en féssim unes modes, o... Sí, sí. Però, bueno, no fa res saber, o sigui, hem d'anar sabent cosetes d'aquestes. Mira, la que us expliqué ara, el clau, o clavell d'espècie, aquelles llavors de la planta aquesta que té un nom, un nom raríssim, no ho sé ni pronunciar, que, evidentment, no és d'aquí, és de... no sé, de zones tropicals, no ho sé exactament on és ara aquesta. Però va molt bé per reforçar la funció cerebral, l'estrès oxidatiu que patim.
0: La funció cerebral?
1: Sí.
0: Ostres, me'ls clavaré els claus al braç, eh?
1: No, segurament bevent-te una infusió en la que hi hagis posat un clauet d'aquests, perquè serveix només per fortíssim, no se'ns acudeix fins a una infusió d'una cullerada de clau, això seria imbevible, però perquè només amb un clau macerat amb una infusió n'hi ha de sobres, és antiinflamatori, anestèsic, digestiu, desintoxica i regenera el fetge.
0: I a demà regala vasos, tu.
1: Aquestes plantes, o aquestes espècies, plantes que serveixen per tantes coses i tant en concret, sempre normalment tenen contraindicacions, i en aquest cas serien les embarassades, els nens petits, i en el cas de que tinguéssim úlceres o abans de les cirurgies, perquè és una mica anticoagulant, o sigui que no n'hem de fer-ne massa ús. també és el que es fa servir, el seu oli essencial va de conya, però si no, si ho tenim a casa, la matxaquem una mica i quan tinguem mal de queixal, l'apliquem directament en el queixal. La llavoreta aquesta, matxacada una mica perquè deixin els seus sucs, no és agradable, no és bo de tenir-ho, o sigui, no, el gust no és bo, però alivia, això sí que ho he provat, alivia moltíssim el que és el mal
0: dolor,
1: de queixal.
0: El
1: dolor del mal de queixal. No sé si ho anestesia o què carai fa, però sí que això funciona.
0: Bueno, però si dius que va bé per la, pel cervell, igual...
1: Igual va directament d'aquí cap allà. No, si no se sap mai aquestes coses. Les plantes tenen moltes sinergies entre elles, o sigui, de vegades diem, aquesta planta és antiinflamatòria, però és que a més és no sé què i és no sé què més.

0: a casa.
1: Encara n'hi ha.
0: Abans n'hi havia a totes les cases.
2: És que era imprescindible, jo això ho recordo.
0: Es prenia moltíssim, ara evidentment diem que n'hi ha a hablar de l'aigua del Carme, però és curiós com l'havien fet servir.
1: Però no, l'aigua del Carme havia solucionat molts problemes, eh?
0: Sí,
1: sobretot mentals, però molts problemes havia solucionat.
2: I la quina Sant Clemente, que era una cosa com si fora sagrada.
0: Bueno,
1: Doña Virtudes, això de la quina Sant Clemente, un dia n'hem de parlar, allò del... un rovell d'ou,
2: un sucre... Eso me iba yo al colegio cargadita, más, llegaba más alegre. Oy.
0: Bueno, doncs, us en parlaré un altre dia de l'aigua del Carme. Potser el dia que us parli dels licors, perquè podem parlar del vermut. La ratafia ja n'hem parlat moltíssimes vegades. Els licors de menta, el licor de... Espera't, que em vaig tastar un altre dia que estava boníssim, de llentiscle, de mata, d'una planta que n'hi ha molta i jo la tenia totalment desconeguda de les propietats que té. O sigui que, mira, el dia que d'això que vingui a parlar d'això us en portaré un tastet.
1: Molt bé.
0: De tots no, eh? Perquè els voldríeu tastar tots.
2: Xupitos
0: tastar tots i acabaríem aquí malament, eh?
1: Bueno, però ens podíem sacrificar, eh?
2: Clar, perquè, sí, clar, sí. Nosotros por la salud un esfuerzo.
1: No faríem un lleig, eh?
0: Bueno, no sé. Després encara diríeu que us he intoxicat.
1: Som, la majoria, alguns no, però la majoria som majors d'edat, amb la qual cosa, bueno, per aquest aspecte no hi ha perill.
0: Doncs pues d'acord.
1: D'acord.
0: Farem el tastet de licor.
1: Sí, és la
2: propera. Una curiositat, per què se llamarà Agua del Carme?
0: Home, pels monjos carmelites.
2: Ah.
0: Perquè els que van patentar fa molts segles, sí, no, ja no, aquí no ho tinc apuntat, però jo diria que era sobre el 1300 o així, els convents dels monjos carmelites van, diria que a França, van inventar-se aquesta aigua del Carme, que era una maceració de diferents herbes amb l'alcohol, que tenia les propietats que tenia, a part d'emborratxar-te com un tonto.
1: Però és que penseu una cosa, que els convents aquests, suposo per avorriment, es van dedicar a fer molts licors. Molts,
0: sí, sí.
1: Molts licors d'aquests, sobretot aquests digestius i de més així, els feien en els convents. I si no, les aromes de Montserrat, mira...
2: Perdone, jo tenia una vecina...
1: Vostè té de tot, no?
2: Jo tengo de todo. Que vivió 100 anys i cada setmana se pimplava una botella d'aromes de Montserrat.
1: Perquè són
2: maravilloses. 2 litres de cava i 1 litre de vino. I estava la senyora divina de la muerte, hasta que se murió.
1: Perquè
2: clar.
1: Es conservava amb el cuol.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, molt bé. Doncs ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí.
1: Fins la propera.
0: I començo a preparar el tema dels licors.
1: Ens en queda una abans de vacances, eh?
0: Sí, sí, farem els licors perquè després ja vindran els bolets.
1: Sí, perquè després de vacances, al setembre... Canviem el tema.
0: Canviem el tema i canviarem els dies si convé, perquè començarem a fer prospeccions cap allà al Pirineu, a veure què trobem.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Moltes gràcies.
0: Fins.

0: després de parlar de plantes, hem acabat amb l'Eva del Carme. I ara canviem de tema. I tenim entre nosaltres un, diguem-ho així, perdó, l'expressió la feia és lletja, una vella coneguda.
1: Home, perdone, és vella. I coneguda també.
0: Sí, i a més és amiga.
1: Sí.
0: I a més és amiga. Ella és la Núria Bussom.
2: Hola.
0: Hola, benvinguda. Hola, amics. Ella és escriptora, ella és activista. Mm-hmm. Podríem posar-hi més coses aquí.
2: Sí, però tampoc cal.
0: Tampoc cal.
1: Perdone, perdone, però sí senyora, que se l'ha ganat, és filòsofa.
2: Bueno, formadora, mare, dona, persona...
1: Ui, hoy en día es mucho todo eso, ¿eh?
2: Sí, però ara saps què passa? Que quan començo a dir tot el que he fet, doncs dic, ostres, això suma molts anys, no? Que estic orgullosa, eh? Però sí que de data una mica, bueno, ja l'edat que tens.
1: Perdona,
0: no, vol dir que has aprofitat el temps i que...
2: Això sí, això sí, això sí.
0: Avui t'hem convidat perquè dintre de les moltes

0: activitats que fas. Com dieu això, l'ASI?
1: Sí, l'abús sexual infantil. Sí. Bé,
0: estàs treballant en aquest aspecte moltíssim.
1: Sí.
0: I una de les associacions, o l'associació que heu creat, ha fet un any.
1: Sí.
0: I això és per celebrar-ho.
1: Sí, i tant.
0: És per celebrar-ho. I ens agradaria que ens expliquessis primer, doncs, bé, com va l'associació i què feu en l'associació. Què fareu? Què heu fet?
1: Uh-huh.
0: Una miqueta això.
1: Sí. Sí, bueno, abans de tot, un altre cop, donar-vos les gràcies per convidar-me, per donar-me sempre espai, i aquesta vegada doncs, per celebrar això, de que fa un any que Agitando Conciencias, que així es diu l'associació, la que formo part de la Junta Directiva, es va formar fa un any. Vam començar fa 3 anys, siguent una plataforma, en el que vam començar a conèixer persones bastant involucrades amb la violència sexual infantil, dones que són psicòlogues, dones que són pues molt activistes també i d'arrel del món. Vaig conèixer a totes les integrants, i dic totes les integrants perquè fa 3 anys que vam començar i continuem. Penseu que és una feina voluntària, una feina que hem de treure el temps de fora de les nostres activitats quotidianes, i que, quan dic arrel del món, som de diferents cultures, i clar, 3 anys té molt de mèrit de que estiguem juntes i amb la mateixa il·lusió i millor formades que al principi, no? I fa un any, sí, ja portàvem 2 anys doncs com a plataforma, i fa un any vam decidir donar el pas i crear-nos com una associació sense ànim de lucre, en la que nosaltres estem molt alienades amb la LOPIB, que he parlat alguna vegada, la Llei Orgànica de Protecció de la Violència a Infància i Adolescència, que ha d'estar instaurada, és d'estar a l'agenda 2030, i és que hem de treballar la prevenció de l'abús sexual infantil, la detecció precoç, si la prevenció no ha funcionat, i treballar tots els agents que estan al voltant dels menors conjuntament per així crear llocs segurs on puguin viure feliços i lliures de violències.
0: Núria, una pregunta. Vull dir, què ens passa com a societat, com a persones, que cada vegada més resulta que tenim violència sexual contra les dones, contra la infància, gent que mata els seus propis fills per fer mal a les seves parelles?
1: Sí.
0: Què ens passa?
1: El que ens passa, Jordi, et sorprendrà. Però el que ens passa és que això ha passat tota la vida i ara ho estem visibilitzant. Des del que jo puc explicar, des de l'antiga Grècia, les famílies era qüestió del, vaig a dir-ho, del propietari, que era l'home. Val? La dona i els fills, els esclaus, eren propietat d'aquell senyor aristòcrata que podia fer i desfer el que li donés la gana. Val? O sigui, portem una tradició doncs de segles, no? Que això estava passant, i clar, llavors era a porta tancada, ningú s'enterava. En el meu cas, alguna vegada ja us ho he dit, soc víctima, vaig ser víctima en el seu moment per un membre de l'Església Catòlica, i el mateix, tot quedava de portes cap endins. No es parlava, i ara el que estem fent és visibilitzar-ho tot. No és que s'hagi de posar de moda, no és que és algo que ara es faci, sinó que ara ho expliquem, ara ho denunciem, ara ens estem posant com a societat per aturar-ho, per frenar-ho i per dir prou. No? I això és el que passa. Més que res, perquè sí que és veritat que hi ha veus que t'ho diuen, és que s'ha posat de moda això de l'abús sexual infantil? No, no, senyors ni senyores. El que estem visibilitzant, que això és un problema social i que arrosseguem durant segles i que comporta molt de dolor i comporta una societat malalta.
2: Però jo crec que també les lleis són molt flojas ante aquestes coses, perquè hi ha gent que ha abusat de nens i jo en 4 anys en la calle tan frescament.
1: Sí,
2: per exemple,
1: sí. Sí, sí, ens hem de posar més encara. Sí, el que jo enteneu-me, per ser activista i fer la feina que faig, ja porto ja 6 anys fent-ho, he de tenir esperança, I he de pensar que... És que si no...
0: Clar, és l'esperança és l'últim que espera.
1: No, però és el que penso,
2: però...
1: dic, vale, hi haurà alguns pederastes que o no entraran a la presó o estan fora els 3 o 4 anys.
2: Que estan sueltos.
1: Sí,
2: i però... què hacen por lo mismo?
1: Sí, sí, però hi ha molts que no, d'acord? I hi ha famílies que s'han alliberat del pederasta que tenien, o hi ha persones que han pogut aturar l'abús encara que no hagi fet justícia. Vull dir, hi ha altres coses que sí que estan passant i tens tota la raó. Però fixem-nos també en lo global, de que sí, de que cada vegada estem parlant més, de que cada vegada doncs es visibilitzen més casos, que ens queixem de com va la justícia, o sigui, estem en un moment en el que tenim veu i que cada vegada som més escoltats les persones que rebem la violència.
0: Una cosa, però, per un moment, imagino el fet de que dius, molt bé, detecto un cas, el fet de fer-lo públic no és obrir-se al problema?
1: Depèn de quan ho fas públic. Depèn. O sigui, en el meu cas, fer-lo públic era una necessitat per demostrar-me a mi mateixa que jo no havia tingut cap culpa i que ja no tenia cap por. Val? Però quan estem parlant de que en aquests moments estan en el jutjat denúncies de pares que són pederastes o d'avis que són pederastes, no ajuda gens a que alcis la veu perquè la justícia pren altres mesures.
0: I és que anava una miqueta per aquí en el fet de dir unes denúncies que haurien de ser tractades d'una manera molt, molt curosa vers les víctimes.
1: Sí.
0: Però resulta que moltes vegades aquesta manera de fer més delicada és vers no les víctimes, sinó els d'això.
1: Els agressors.
0: Els agressors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I llavors dius, aquí hi ha una cosa que no em quadra, aquí hi ha una cosa que no em quadra.
1: Clar. Sí.
0: Perquè resulta que, evidentment, sempre hi ha d'haver la presumpció d'innocència.
1: Mm-hmm.
0: Però vull dir, a veure, està a cert punt. Vull dir, està a cert punt, perquè és que si no arribarà un moment que farem la llei del talió.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè és que si no, si, o la llei evoluciona mm-hmm. a la mateixa velocitat que evoluciona la societat,
1: mm-hmm.
0: o si no, llavors provocarà que hi hagi família, que és clar, és que dius, a veure, si resulta que jo els fills els tinc grans i ja tinc nets, netes, passa alguna cosa d'aquestes i dius, és molt pacífic, però...
1: No saps mai què pot passar.
0: No sé,
1: ni jo, clar.
0: No,
1: és que una de les coses que en aquest moment la justícia o la política no té en compte és que nosaltres tenim un contracte social. Tenim un contracte social en què jo no utilitzo la violència, te la dono a tu, estat, ¿vale? Això és Rousseau, te la dono a tu, estat, ¿vale? Perquè tu facis ús de la meva violència, perquè confio en tu i confiaré en la justícia. I això s'està trencant,
0: sí.
1: És veritat. Aquest contracte s'està trencant i ni la justícia, i em refereixo a jutges i jutgesses, i a polítics i polítiques, no estan contemplant aquest fet. No? De que hi ha un despertar de la societat en el que diu, vale, ara, i per què no puc jo matar? No? Bueno, perquè tu tens un contracte amb la societat en què li dius a la justícia, vale, a mi m'han fet això, ocupis vostè de fer justícia per mi. No? Però la justícia per mi està fallant i, a veure, tenim una societat molt democràtica en general, vull dir, no, surten sempre coses lletges sobre nosaltres i generalment ni violem, ni abusem, ni som tan negligents com volen dir, no? Però sí que comença a haver unes preguntes que es fa un mateix de dir...
0: Tu has marcat el camí, i el polític el que fa és crear la llei.
1: Clar.
0: I el jutge el que fa és posar-la en pràctica i fer-la complir.
1: Sí.
0: Però llavors, primer, el que crea la llei, ja crea la llei amb una sèrie de condicionants que dius, home, perdona...
1: Sí, massa marge a la interpretació dels jutges.
0: I llavors, depèn del jutge que interpreta aquesta llei, resulta que, depèn de la seva manera de pensar,
1: mm-hmm.
0: resulta que diu, no, tampoc n'hi ha per tant.
1: Sí.
0: I dius, no, no, sí. La llei diu això. Vostè pot pensar el que vulgui, però vostè el que s'ha de fer és aplicar la llei, sí. No aplicar el que vostè pensa d'aquesta llei.
1: Uh-huh. Sí, però sí. Bé. On tenim la solució? Doncs tenir millors polítics que sàpiguen realment elaborar unes bones lleis.
0: I millors jutges.
1: I millors jutges. Bueno, és que això sí que jo, clar, nosaltres vam néixer a la dictadura. Vale. I nosaltres hem vist...
0: Jo abans que tu.
1: I... però els que estem aquí, menys ma filla, sí. Que ens acompanya, tots hem nascut a la dictadura. O sigui, som una generació que ha vist com moria el règim i hem vist com s'iniciava la democràcia, hem vist moltes coses i ara podem jutjar i podem dir que vam fer coses malament. I és mantenir jutges de la dictadura en democràcia, mantenir polítics de la dictadura en democràcia. I això ho vam fer molt malament. I ara no hi ha marxa enrere.
0: La casta.
1: Exacte.
0: Mantenim la casta.
1: Es va fer molt malament.
0: Bé, llavors...
1: Vam fer el que vam poder. Jo era petita. Tinc que dir que els meus pares van fer el que van poder, d'acord? Però d'aquest poder van fer coses malament. I fins que no mori tota una generació, o dos o tres generacions que queden...
0: No, perquè la primera ja, sí. Ja no hi és... Però hi ha els hereus d'aquesta primera ja. I ara quedaran els hereus d'aquesta segona.
1: Els hereus serien com nosaltres? Serien
0: sí.
1: Els fills d'aquests?
0: Sí, sí, uh-huh.
1: Sí. Uau!
2: Sí, però el que no lo vive ja. No lo entiende.
1: Ja, ja.
0: Com que ens hem derivat, deixem els jutges ja. Els
1: no, però és important, sí. Jordi, perquè sí que és veritat que tenim els jutjats la violència de gènere i la violència cap als menors i no s'està actuant en tots, vale? En tots els casos de la mateixa manera. I un es pregunta per què. I dius per què? No ho entenc.
0: Jo, i això és una acotació al marge, no? Vull dir, el senyor jutge de torn o la senyora jutgessa de torn s'hauria de posar en el lloc d'aquell pare, d'aquella mare que resulta sí. que té un fill o una filla que han abusat d'ella. I ara vostè poses al meu puesto i a partir d'aquí apliqui la llei.
1: Sí.
0: Però això no es fa.
1: No, vinga, anem... va, sí, anem a deixar-los perquè es posaran al dia ràpidament.
0: anem a parlar. Un any d'Agitando Conciencia.
1: Un any d'Agitando Conciencia, sí. Estava explicant que feia 3 anys, no?, i que vam començar fent unes jornades. El primer any vam fer unes jornades de 2 dies en el que vam convidar especialistes sobre el tema i els vam fer a la Sagrada Família. El primer lema va ser Suma tu mano. Sí, Suma tu mano, sí. I després el segon any vam fer-ho a Barcelona, també en el mateix format. I el tercer any és quan hem començat a fer més coses. L'any passat vam estar fent l'escriptura senadora, que vam estar aquí amb la Xus Gallardo sí. I amb la Maria Freixenet, que us en recordeu?
0: Sí, recordem, recordem.
1: Vam estar tot l'any, més a més, doncs, anar per pobles, per municipis, que al final ja ens va convidar a l'Ajuntament a fer xerrades, i que això també és gràcies a haver-nos fet una associació. No? Ja sabeu que perquè et convidin o perquè et deixin locals i per rebre subvencions doncs ens havíem de constituir. No? I l'any passat doncs, vam estar, després des de Mèxic també es van fer unes xerrades sobre l'escriptura senadora, perquè volíem donar a conèixer algú que a nosaltres, a les supervivents, ens havia anat molt bé, i era escriure sobre el que ens va passar de petites. No?
0: L'experiència pròpia.
1: Exacte, sí, que impacta, moltes vegades impacta molt més, per molt més que molts informes que pots fer. No? I també el que vam iniciar era la cultura conscient. Què vol dir això? Doncs que tenim la Susana Tortosa, també que forma part de la junta directiva, que és event manager, i ella doncs, va tenir la genial idea de mobilitzar la cultura perquè ens ajudés a visibilitzar. Nosaltres ara estem en el bloc de visibilització encara, perquè encara ens sorprenem de la quantitat de persones que quan xerrem es troben moltes de les coses que pensem que estan assumides de noves. No? I llavors, doncs, amb la cultura conscient, doncs el que va iniciar la Susana, dins d'Agitando Conciencias i per Agitando Conciencias, doncs molts esdeveniments on artistes, que en aquest cas són del col·lectiu de la màgia, ens estan ajudant, no? I cada trimestre doncs, fem una actuació amb algun MAC que doncs, ens diu que sí, que vol col·laborar. No? I llavors recaptem fons gràcies a ells i a elles, però a més visibilitzem més, perquè si els MACs porten a la seva veu Agitando Conciencias i que treballem per la violència, per erradicar la violència sexual infantil, doncs anem ampliant el nostre públic.
0: Molt bé. Ens has explicat una miqueta el que esteu fent ara.
1: Sí.
0: Però ara volem saber de quin endavant què fareu.
1: Sí.
0: Què fareu? Què fareu de nou? I una cosa abans que se m'oblidi. Per aquella gent que ens pugui estar escoltant ara i que digui, ostres, jo també, què he de fer?
1: Mm-hmm. Vale. De la primera no me'n recordo perquè la segona ja m'ha arribat ja.
0: I és com dic
1: ja, no?
0: Comencem per la segona.
1: Doncs el jo també, o a mi també, succeeix moltíssimes vegades. Perquè, si us en recordeu, jo he parlat moltes vegades també de les xifres, que això és un estudi del 2020 i de la Comunitat Econòmica Europea, o de la UE, de la Unió Europea, l'1 de cada 5, que 1 de cada 5 menors ha patit, està patint o patirà violència sexual abans de complir els 18 anys. És una xifra, és garrifosa,
2: sí,
1: perquè estem parlant del 20% de la població. Ja ho he dit més d'una vegada també, que estem parlant d'una pandèmia, si parléssim en termes sanitaris. Pues, us he de dir que l'1 de cada 5 també es troben els adults. Llavors, penseu que de les persones que es trobem dia a dia, segurament hi ha més d'una i més de dos i més de tres que va patir violència a la seva infància. El jo també, i a mi també em va passar, cada vegada, a mi passa constantment. Jo ara sóc docent, això no ho havíem dit, Jordi.
0: No, això del teu currículum.
1: No, he aconseguit una de les coses, un dels objectius que tenia, i era poder ser docent del sistema de formació professional, de les microformacions, i jo estic en el Lleure, bueno, ja sabeu que pertanyo al Lleure,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: També, i el Lleure educatiu. I bueno, i amb aquestes formacions, quan jo parlo de l'abús sexual infantil i poso el meu testimoni, pues, l'1 de cada 5 es dona en una aula.
0: I una pregunta que m'ha vingut al cap. Us heu trobat en algun cas que, a part de sortir a l'1 de cada 5, surti a l'abusador? Que dic, jo no n'era conscient i ara en sóc conscient que he sigut un abusador?
1: No.
0: No.
1: No, però està molt bé que em facis aquesta pregunta, perquè en Agitando Conciencias sabem que és una cosa que hem d'abordar. Entre les integrants tenim a la Margarita, que és d'Espaci, que és psicòloga clínica, és de Madrid, són de Madrid, i ella tracta tant a les persones abusades com als abusadors. És una feina que s'ha de fer. S'ha de fer, perquè sabem que hi ha diverses condicions perquè tu acabis sent un abusador, i una d'elles és haver estat abusat. ¿Vale? Persones que ni se'n recorden, potser, d'aquest fet. Sí, és una feina que tenim pendent, jo encara no estic preparada, però dins de l'equip d'Agitando Conciencias, sí, hi ha persones que tracten amb els abusadors i abusadores.
0: Perquè els abusadors és una patologia?
1: No es tracta com a tal, aquestes persones van a la presó. Ja sé que, Jordi, tu i jo, aquest tema sempre el parlem, és que jo, clar, jo me'n recordo del meu, tu parles amb molta gent i jo me'n recordo del que parlem tu i jo, no? No, aquestes persones van a la presó. Si fos una patologia o fos una malaltia, anirien a un centre de salut mental, no? O tindrien un tractament, ojalà, és que jo ho dic, ojalà, perquè ho podríem tractar, no? Però no és així. Jo de moment no tinc més dades, perquè estic en una banda que a mi em costa encara el tema dels... Però s'ha de parlar, eh? Hi ha també una associació que es diu Àngel Blau, que també va néixer de França, crec, no vull equivocar-me, sí, i treballa a Barcelona, i treballa molt bé, i també treballa amb abusadors. És que s'ha de treballar. Sí, mira, mira, que tenim que parlar dies, eh?
2: Bueno, pues, ja sabes, entrevistes mil, quan era. Sí.
0: Perfecte, doncs, Núria Bosom, primer que res, moltes gràcies per compartir aquesta estona aquí amb nosaltres, i gràcies per la feina que fas.
1: Ai.
0: Gràcies per la feina
1: que fas. T'ho agraeixo molt, perquè això m'emociona, realment, que se'ns reconegui que estem lluitant per tots.
0: Doncs vinga.
1: Gràcies.
0: Continuarem parlant.
1: Continuarem. Gràcies.

0: I per tancar avui parlarem de cuina, però ja ho sabeu. Cuina XXL amb el Xavier Fageda. Xavier, bona tarda i benvingut.
1: Bona tarda.
0: De què parlarem avui?
1: Avui parlarem d'algú fresquet, perquè com que fot tant de calor.
0: Sí.
1: I ens ha agafat així com molt de sobte, perquè semblava que anàvem a tenir una primavera així suau, plugeta, sí. Però això ha sigut ara un... Ens ha atropellat.
0: Però és que hem passat de tindre una setmana que anàvem amb fred, havia nevat i teníem fred.
1: Doncs res.
0: I de cop i volta, l'endemà, vam començar a anar a suar.
1: Doncs ja hi som.
0: Ja hi som.
1: Ja hi som. Aleshores he pensat, dic, mira, doncs farem alguna cosa fresquet. I alguna cosa fresquet que, clar, que sigui també, doncs, XXL, perquè el repte és una mica aquest, no? Aleshores, per posar-nos fresquets, he pensat, dic, què ens sembla si parlem dels gazpachos, parlem dels salmorejos, parlem dels ajos blancos,
2: Ajos blancos, quantos anys hace que no hi...
1: I parlem d'aquestes coses.
0: De litros.
1: Com dius?
0: De litros.
1: A litros, esclar, a litros. Clar, la gràcia també és aquesta, no? De poder-ho preparar amb temps i després, doncs, ja un cop hem fet la feina, doncs ja podem estar per altres coses, no? I clar, una mica què són aquestes sopes fredes? Perquè, de fet, això són sopes.
0: Sí.
1: Són sopes. I clar, com totes aquest tipus de cuines venen de l'aprofitament. No, el gazpacho que ens mengem avui no té res a veure amb l'original gazpacho. D'entrada, perquè quan el van començar a fer faltava una part molt important del gazpacho, que és que no hi havia tomàquet. Sí. Aleshores, doncs, clar, s'havia de fer el gazpacho que van començar a fer, no tenia res a veure. El gazpacho senzill seria aquell que surt del tetrabric, però jo avui no hi parlaré d'aquell.
0: A més a més, quan els va començar a fer tampoc hi havia les licuadores.
1: És que aquí són les dues coses que ha canviat. És a dir, una, ja fa uns dies, no?, el del tomàquet, ja ho tenim des de fa ara a la vora uns 500 i pico d'anys, sí. Això ho tenim molt assumit, però clar, després està la trituradora, no?, els mini-pimers i totes aquelles batidores i tot aquest tipus d'artilugis que són més moderns, perquè evidentment quan el feien al principi doncs ni tenien tomàquet ni tenien batidora, amb la qual la dificultat era una mica més gran. Però que això va començar i dius, bueno, i què hi posaven aquí, no? Perquè al principi què deurien tenir? Doncs bàsicament era all, era pa, i era vinagre, que el del vinagre he anat buscant i també tinc dubtes si era vi que s'havia fet agre i de passada doncs, l'aprofitem per alguna cosa o realment el propòsit era vinagre, no? I oli per acabar de fer doncs, una emulsió, no? Però com tu bé dius, això no es podia pas triturar, per tant, suposo que deuria quedar, no ho he arribat a fer mai, però suposo que deuria quedar... Pues,
2: mortero.
1: Amb morter, o també recordo que la meva àvia tenia doncs, una branca d'olivera que tenia doncs, tres trossos de branca que anava cap avall i anava sí. fent així sí. amb les mans.
0: Amb les mans ho feien lliscar.
1: Com aquell que vol fer foc.
0: Bueno, que després d'aquí va vindre que un estri que tots teníem a les cuines era el batedor que per fer sopes així anaves...
1: També servia per fer les sopes de pa i tot aquest tipus de, tot sí. aquest tipus de coses, que d'alguna manera se l'havien d'enginyar, no? Però clar, això canvia quan arriba el tomàquet, no? D'entrada doncs, ja tenim alguna cosa que és més líquida i a més doncs, bueno, li dona el canvi de color, perquè clar, el pa sec estovat amb all xafat, un rajolinet d'oli i vinagre, doncs intueixo que hauria de tenir un color poc atractiu.
0: Sí.
2: Però li metien pimentón i segur...
1: Poc atractiu, tampoc en tenien. No?
2: Tampoc
1: en teníem aleshores. No? Aleshores, que el gazpacho que tenim ara, òbviament, no té res a veure. No? Què hi posem amb un gazpacho? Segons el que vulgui cada casa, perquè la recepta, hi haurà puristes que diran que no s'hi posa cogombra, d'altres diran que no s'hi posa pebrot verd... Ah,
0: però això no és allò d'obrir la nevera i...
1: Ah, aquí està.
0: I agafar això i ja està.
1: Clar, podem agafar salsitxes de Frankfurt,
0: no? Això és com la paella.
1: Més o menys.
0: Això és com la paella, que dius, de què farem la paella avui? T'espera que obro la nevera,
1: no? I t'ho dic, no? I t'ho dic, no? Doncs una mica això, no? És a dir, cadascú a casa seva doncs, decidirà quin tipus de verdura fresca hi pot posar, no? Amb la qual cosa doncs, podríem tenir diferents variants. Després també hi ha una altra cosa a tenir en compte, que és què fem amb les pells. Perquè, clar, el concepte del gazpacho doncs, és un cop hem posat la selecció del que hem decidit posar, ho triturarem, però, clar, resulta que vaig li traiem la pell a les coses, que és on tenim doncs, una quantitat de vitamines i una quantitat de fibres i una quantitat de nutrients que ens aniria bé no llançar.
0: Però llavors ho hem de colar?
1: Hi ha gent que ho cola. A casa m'ho fan colar, perquè...
0: T'ho fan colar.
1: M'ho fan
2: Está
1: colar.
2: Está claro que el gazpacho lo hace.
1: M'ho fan colar, però després resulta que del que queda del colat jo m'ho acabo menjant, perquè com a mínim dic, bueno, no ho desaprofitem, no? O fins i tot pots acabar dient, bueno, doncs ho aprofitaré i ho tirarem un sofregit, perquè a veure, no és pas dolent,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però sóc un defensor de col·locar les pells també en el gazpacho, un cop triturades no, evidentment s'ha de netejar, però crec que li estem traient doncs, la meitat de les propietats que li podríem treure amb un bon gazpacho si ens desfem de les pells, que no, al fi al cap no les trobarem, la pell del tomàquet no, ni les notarem, les llavors del tomàquet ni les notarem. I escolta, i si hi ha algú que, diguem que ho té molt fi, doncs cap problema, no? Vull dir, no atentarà a cap llei, no? No? Però sí que faig la reflexió aquesta de la pell, no?
0: Però tu has dit de que no hi ha una recepta, diguem-ne, del gazpacho, sinó que cada casa, cada família fa la seva versió, no?
1: Normalment és així, però podríem dir que hi posaríem, doncs, posaríem tomàquet, posaríem cogombra, posaríem pebrot verd, posaríem all, posaríem pa, posaríem oli, posaríem un rajonet de vinagre i sal al gust i ho acabaríem d'allargar amb l'aigua per acabar-li de donar una textura una miqueta més líquida, no? Però amb compte, no? Perquè si no acabem fent
0: una cosa és una sopa, l'altra cosa és una infusió.
1: Exacte.
2: Sí, sí. Jo he llegat a tomar gazpacho de sandia i gazpacho de cerezas.
1: També ara una va.
2: Està boníssim.
0: I de maduixes.
1: Ara una va dir que hi ha variants,
2: sí, sí.
1: Clar.
2: Bueno, aleshores... això ja s'ha modernitzat i he comido gazpacho con conejo asado.
1: També.
2: Eso de Andalucía.
0: Pero, perdona.
2: Sí, sí, metió trozos de gazpacho, trozos de... Que la primera vez que vi eso estaba buenísimo, ¿eh?
1: Però podem utilitzar-lo com a salsa, però mantenint-nos en el concepte de la sopa freda.
2: No, però era el gazpacho.
1: Sí, sí,
2: i amb trozos de conill. Trozos, i jo, claro, me sonó muy raro.
1: I, clar, si tenim en compte que nosaltres relacionem el tomàquet, hi ha gent que diu és una verdura o... No,
0: és una fruita.
1: És una fruita, sí. El tomàquet és una fruita. Per tant, si posem tomàquet, doncs perquè no podem posar-hi síndria, perquè no hi podem posar maduixa, perquè no hi podem posar el que ens agradi, eh? És a dir, qualsevol fruita o qualsevol verdura que ens agradi la seva textura o el seu color, podríem acabar-li posant, no? També podríem fer variants amb remolatge. La remolatxa doncs, també ens canviarà el color. No podem abusar molt, perquè si no també s'emporta molt el gust, però també podem utilitzar remolatxa. No?
0: Es queda tot lila, no?
2: Sí.
1: Bueno, si portes tomàquet, doncs també acaba agafant-te un rosat, acaba agafant-te un color rosat. No? I fa molt bona combinació també doncs, amb les cireres o amb la síndria, perquè si no s'emporta, doncs, molta dolçor i així d'alguna manera doncs, la remolatxa també t'ho acaba d'equilibrar una mica. No?
0: Una cosa, abans has dit, parlarem del gazpacho, parlarem del salmorejo...
2: I l'ajo blanco.
1: Sí, perquè són sopes...
0: Quina és la diferència entre el gazpacho i el salmorejo, per exemple?
1: Clar, el salmorejo normalment no s'hi posa cogombra i no s'hi posa pebrot, normalment. Però tornem a lo d'abans.
0: Si tu el fas sense...
1: Què es busca també amb el salmorejo? Normalment és una miqueta més, diuen que és més el príncep d'aquestes begudes fresques, perquè és més, es fa més oliós, es fa més cremós, és a dir, va més per la textura. I després també amb els acabats. els acabats d'un salmorejo, doncs hi acabem posant doncs, un ou dur ratllat per sobre.
0: Patates fregides.
1: Això tindria un altre nom.
2: Jo he comido con jamoncito. Aquí
1: está.
2: Está muy bueno.
1: I la combinació que recomano és amb pernil, si pot ser ibèric.
0: Si pot ser millor, bo.
1: Si pot ser bo, millor.
2: Tiene que ser siempre mejor, ¿no?
1: Però també pots fer una combinació divertida amb pernil d'ànec. I amb uns carpaccios o uns tallets molt primets de taronja. També hi donen un bon, també hi donen un bon acabat. Vull dir, per això que el salmorejo ens mouríem amb una base de gazpacho, però tindríem uns acabats més fins, uns acabats més acurats, per dir-ho d'alguna manera. Seria més el príncep i l'altre seria la base. I veuríem també l'ajo blanco, que l'ajo blanco és potser menys conegut.
2: Sí. És més de Màlaga, està molt bueno. A mi m'encantó. Jo m'inxé en la playa, se lo llevo a la gente en la playa.
1: Originàriament es fa tot Andalusia, però més aviat hi ha més tradició a la part occidental. Clarament és una influència que ens van deixar els àrabs. I és la barreja, en aquest cas, doncs, de la ametlla i l'all amb oli, acabes creant també aquesta emulsió blanca, que aleshores dius, bueno, l'all en proporció, perquè clar, si no és molt contundent, i l'ametlla també doncs, ha de quedar molt ben triturada, perquè si no sí que és veritat que potser a l'hora de la textura doncs, no ens acabi de resultar. No? Que tot això és molt propi de l'arc mediterrani, tant trobaríem amb diferents noms, però tant ho trobaríem doncs, a la costa de Llevant, com a la costa del sud, però també ho trobarem a la costa del nord africà, també ho trobarem al Líban, també ho trobarem a Grècia, també ho trobarem al sud d'Itàlia, vull dir, al final acabàvem arribant a conclusions molt, molt similars. No? I en alguns països del nord també ho feien, per exemple, a França, doncs clar, quin és el seu gazpacho? No? El seu gazpacho seria doncs, la vichyssoise.
2: Sí. Oye, toma vichyssoise.
0: Però és que ara estem en uns moments que amb sopes fredes, sopes de meló, per exemple.
1: Sopes de meló?
0: De meló.
1: Sí, una sopa d'una fruita.
0: Ens trobem a molts llocs, perquè és que, a més, a la que comença a fer aquestes temperatures ve de gust.
1: Clar, té molts avantatges, no? El que ho pots tenir preparat, en què, com que ho has de posar una estona, o recomanablement posar una estona a la nevera, doncs, evidentment, ho has de tenir preparat. El que has hagut d'utilitzar per fer-ho, ja ho has endreçat, ja ho has netejat, ja ho has guardat, per tant, doncs, per un sopar a l'estiu, doncs, és un gran avantatge perquè és fàcil, perquè simplement has de treure la gerra o l'ampolla, les ampolles on ho hagis guardat i ja està, no? Passa de seguida, tens la sensació de tipar-te relativament poc, tot i que, clar, si després allò ho trasladessis en volum, t'ho haguessis de menjar en forma crua, clar, veuries que t'has menjat una bona quantitat.
0: I una pregunta, el gazpacho, en molts llocs hi ha la costum d'acompanyar-lo amb unes verduretes tallades.
1: Sí, en el fons també pot ser doncs, per sucar, per picar, per acompanyar, però realment és que ja estan a dintre. Ja. Per tant, vull dir, seria una mica redundant.
2: Sí, no? És bueno, més... a gusto. Yo, por ejemplo, cuando vaya y un día me lo haga, colao, por favor. A mí me gusta encontrarme cosas entre medio.
1: És la reflexió de dir...
2: Sí, bueno, però que hay gente que le gusta. Claro.
1: És a dir, ja no és tant pel que t'agradi o no, és... perquè crec que molta gent no s'ha aturat a pensar si li agrada o no, simplement és que era així i ha continuat fent-ho així.
2: Bueno, i és decoratiu.
1: Aleshores, si no t'agrada, si és que tens algun problema de que la textura no t'agrada, doncs òbviament no hi ha res a parlar, però que sapiguem que allò ho estàs despreciant i que estàs llançant doncs, la meitat de les propietats que té tota la fruita i verdura que hem posat a... que hem posat en aquells continents, no? En resum, doncs, que tenim doncs, un estiu per endavant que sembla que ens apretarà el calor, la calor a base de bé, i almenys doncs, amb aquestes tres opcions i les que cadascú a casa seva es pugui...
0: Totes les variants.
1: Les variants que es pugui inventar, perquè totes les cremes que tenim, cremes de carbassa, cremes de pastanaga, tot aquest tipus de crema, tant la pots utilitzar una crema de porros amb xampinyons, tant la pots fer...
0: Calenta o freda?
1: Freda com calenta, no? Per tant, serien...
0: Una escudella variants. No.
1: També te la pots prendre freda, però...
0: però no és el moment.
1: No, jo crec que ara les podem deixar els, com a molt un brou vegetal, però jo crec que les escudelles barrejades i tot aquest tipus de plats els podem deixar per la tardor hivern i els tornem a rescatar quan el temps ens ho vagi demanant.
0: Perfecte, doncs res, ja tenim la solució per aquests dies de calor d'agafar, però esclar, després del gazpacho i així, després de darrere algo més contundent.
1: Sí, és clar, a partir d'aquí tornem a les brases, tornem al que ens vingui de gust, no? Però com a mínim ja portarem doncs, una bona dosi de menjar sa i també doncs, tindrem doncs, la possibilitat d'inventar-nos les nostres pròpies receptes o anar variant en funció del que ens vingui de gust.
0: Perfecte, doncs res, fins la propera. Crec que ja ens en queda una i agafem vacances.
1: I
0: agafem vacances.
1: Molt bé.
0: Xavier Fejada, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc als controls i muntatge musical, Marga Silvestre a la producció, Rosa Galí, Xavier Fejeda, Toña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Esperem que hagi estat del vostre gust. Tornarem la propera setmana a la mateixa hora, això sí, si vosaltres voleu. I recordeu, sigueu feliços. Salut!

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Seguim en directe al Catalunya Nit. Aquesta última hora que ens queda també tindrà un to de Cure, una atmosfera molt de Cure, i encara més amb sorpreses. Per exemple, escoltarem una banda tribut de The Cure que realment, si no t'ho diuen, jo diria que més d'un es pensaria que els està escoltant a ells.

0: També passarem, evidentment, pel Primavera Sound, perquè The Cure està tocant ara mateix en directe, ho està seguint el Marc Ruiz i ens ho explicarà, però és que entre els espectadors hi ha com a mínim una persona que sabem que va compartir una ampolla de vi, un parell d'horetes, amb el cantant, amb Robert Smith. El saludarem. Però potser més emocionada que tots aquests hi ha la Paula Jornet, o Pafla, potser hem de dir, potser la coneixeu pel seu paper d'actriu, per exemple, a la Riera, però és que també és cantant, també toca, i avui ha actuat al Primavera Sound, ha estat de les primeres, i just després d'acabar el concert hem parlat amb ella, ho podreu sentir. Com sempre, tenim aquí a primera fila un oient misteriós, encara no s'ha pronunciat, no podrà parlar fins a 12:45 de la nit. No sabem si li agrada The Cure, ja ens ho dirà, si no, avui li hem fet passar una mala estona, però jo veig que fa prou bona cara, o sigui que ho està portant bé. Em diuen que és una persona que te la podries trobar parlant sola pels parcs i sí, per les places de llocs, perquè memoritza textos teatrals. Ja podrem dir qui tindrà l'última paraula. És l'actor Carles Martínez. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Bé, Marguell, bona nit també.
1: Bona nit.
0: Sempre diem allò, i ara les veus que han marcat el dia amb el segell Marguell, el tenim aquí, ho prepara ell, mentre fem el programa, que això té molt mèrit, perquè és anar dient, mira, aquí hi ha una declaració interessant, una frase, algunes les pots tenir ja previstes abans.
1: I tant.
0: Sempre et posem la mateixa sintonia, tu estàs molt acostumat a això. Bé, avui t'havíem de posar alguna cosa de The Cure, però The Cure és tot molt parlat, és a dir, i tu necessitaves alguna cosa sense...
1: Algo tranquil.
0: Tranquil
1: o
0: no ho he acabat.
1: O instrumental.
0: Algo instrumental necessitàvem, perquè si no, clar, hi ha de declaracions allà es trepitgen una mica. A veure si t'agrada aquesta, eh?
1: A veure.
0: Només la podrem posar avui. Només la podrem posar avui, però ja em diràs si t'agrada. O sigui, això ara seran les veus que han marcat el 5 de juny amb el segell Marguell i segell també una mica de Cure. Això es diu Another Journey by Train.

0: diuen les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i sobretot són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
3: Olvidarse de alguien que está aquí en prisión es muy fácil. Nadie se acuerda de nosotras, ¿no? En verdad, en la sociedad, y formamos parte de una pequeña sociedad que también, bueno, somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo como podemos.
4: La vaig abraçar i em va posar a plorar i tot, perquè això és una cosa...
5: Una experiència religiosa.
6: Ha arribat una alarma d'incendi al voltant de les 3 de la tarda. Un incendi que ha afectat doncs una nau d'uns 20.000 metres quadrats.
7: La causa la desconeixem. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
9: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
10: Estem sempre a l'aguait d'aquells fosses que puguin tenir més possibilitats d'èxit. Aquells que tenim la ubicació, informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi, i si a sobre tenim familiars associats, ja és fantàstic.
11: Moltes vegades són nois de 17 i 18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
12: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
13: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
14: Es un golpe adicional, pero el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
15: Bàsicament el que estem reclamant és que s'aprovi, bueno, una actualització del mapa de lectura pública i que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs, tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.

0: Així és com arribem a un quart de 12 de la nit. En quin bon moment hem agafat el concert, però és que possiblement passéssim per on passéssim, haguéssim dit que era un bon moment. I seguint-ho allà mateix, Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit, Manel. És que l'has clavat, és el que deies, eh? Has agafat un molt bon moment i una molt bona cançó per enllaçar amb aquest concert. Mira, després d'una petita estona amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits dels milers de fans que omplen la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc Sons of a Lost World. Sona perfecte, té una introducció, aquesta cançó llarga, que crea un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre el final. Però és que hem vingut a reviure un ritual, com ja vam fer el 2012, al Primavera Sound, on qui ens guia és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats pels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que puguis recordar, com Friday I'm in Love, per exemple, o Just Like Heaven, o com Pictures of You del Disintegration, que ha estat la segona cançó del concert, o fins i tot High del disc Wish, que ha sonat tot just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure fa pensar en la portada del single Boys Don't Cry. I la posada en escena, de fet, és absolutament austera. Només hi ha aquesta pantalla al fons. I a banda d'això, no hi ha res més, perquè no cal, perquè aquí hem vingut per aquesta música.
2: Una cançó d'aquella rodona, un èxit.
0: Recordem que és el concert, recordem que és el concert que s'està retransmetent també per ICAT. Aquí tenim el nostre

0: explicat ahir, però al final s'han decidit per fer-ho aquest matí, doncs han dit que tornaran els diners a tothom que hagués comprat una entrada de dia, no abonament, sinó una entrada de dia, només pel dia d'avui, perquè clar, es van haver de cancel·lar els cas de cartell que tocaven precisament aquí davant, a l'esplanada. I al llarg de la tarda hi ha hagut alguns petits problemes de so en aquest escenari que feien patir força per com sonaria aquest concert de The Cure. Però, sincerament, està sonant perfecte.
1: Tu estàs al cel, tu. Mira, just like heaven. Aquí l'anem cantant, Marc, que acabis de gaudir el concert. Bona nit.
0: Sí, bona nit.
1: Bona nit. Ens hi quedaríem, però no podem. Haurem d'anar a la publicitat, però seguirem amb The Cure. De seguida tornem.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
3: 55.436. 55436. Sèrie 2.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: I ara punxem un dels clàssics de The Cure en concert.

Impossible de confondre aquest tema, Pictures of You, segur que l'heu sentit mil vegades, però compte que aquí hi ha una mica de trampa, podria dir, perquè el que esteu sentint no és ben bé The Cure, és Obscure.

0: Així sonen, de semblants a The Cure, i si els veieu actuant, també són molt, molt, molt semblants. Li han agafat molt l'aire a la banda, però són una d'aquestes bandes de tribut. I tinc la sort de tenir aquí el Carles Lalín, que és baixista. Benvingut al Catalunya Nit.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Aquest que sones al teu baix, explica'ns la història d'Obscure. Què és Obscure? Com neix?
1: Doncs, bueno, Obscure neix d'una manera atípica, no? Perquè en cap moment vam tenir la idea de formar una banda per anar a tocar en lloc, no? Sinó que, bueno, un grup d'amics, fans de The Cure, vam decidir quedar en una sala d'assaig per passar els dissabtes o els diumenges. Decidíem quines cançons assajar, cadascú a casa seva, i després posar-les en comú a la sala d'assaig. I poquet a poquet ens vam anar engrescant, vam veure que allò més o menys anava sonant, ens agradava el resultat, i un dia, durant un assaig, ens van picar a la porta un senyor, no?, i ens va dir que, ostres, que allò que semblava molt a The Cure, que era molt xulo, i ens va convidar a fer un bolo a la seva sala. I d'aquesta manera, doncs, és com vam començar, no? Sense cap intenció, realment.
0: O sigui, quan quedeu per...

0: toquem ja sempre eren cançons de The Cure,
1: exclusivament,
0: eh?
1: Exclusivament cançons de The Cure.
0: Quin any era això?
1: Bueno, això primer vaig començar amb l'Albert i érem ell i jo, o sigui, ell programava un iPad, la bateria, els teclats i ell cantava, tocava la guitarra i bueno, vam veure que era divertit i li vaig proposar a l'Albert, escolta Albert, què et sembla si incorporem més gent, no? Segurament que n'hi ha més fans de The Cure que estarien disposats a tocar la banda. I efectivament van posar un anunci i van entrar tres músics més, tres companys, i a partir d'aquí pues, tot va anar endavant.
0: L'Albert, que dius, suposo que és el Robert Smith, no?
1: fa de
0: cantant.
1: Correcte, als inicis. No? Després l'Albert, per temes de feina, va haver de deixar a la banda i es va incorporar l'Horacio.
0: Que és el que està actualment.
1: Que és actualment, que ja porta 10 o 11 anys amb nosaltres, aproximadament. I realment és qui marca la diferència, no? Perquè, bueno, com a qualsevol grup, el cantant és realment qui marca tothom està pendent d'ell i té moltíssima importància el bé que ho faci ell, no? És realment el que marca la diferència.
0: Que ell s'ha de dir, si després entreu, per exemple, a Instagram d'Obscure, ho podreu veure perquè hi ha vídeos penjats, ell, els cabells i tot, té un aire molt...
1: Sí, físicament té un aire. Realment és molt similar a l'època dels 90, el look dels 90 del Robert, i a nivell vocal té l'habilitat de que ell no ha de forçar la veu per semblar-se a Robert Smith, li neix de forma natural. Ell també és superfan de The Cure de tota la vida, i això també és molt important, no? Crec que és una peça important dintre la banda, que tothom sigui fan, que no toqui perquè sé tocar un instrument i m'han convidat a tocar una banda, no? Que tots siguem fans de The Cure i que d'aquesta manera tenim tot molt endins, no? Ens agrada molt.
0: De la mateixa manera que ell intenta ser semblant a Robert Smith, tu intentes assemblar-te a Simon Gallup, que és el baixista de...
1: Sí, excepte amb el pentinat, perquè això ho tinc una miqueta malament.
0: Aquí estem fluixos de cabells, és veritat.
1: Correcte. Però a la resta sí, jo faig servir, de fet, faig servir el baix actual del Simon Gallup, el Schecter.
0: El mateix model.
1: Sí, és un model signature que està a la venda, que qualsevol persona el pot comprar. Que jo, quan va sortir, em vaig enamorar d'aquest baix, de color groc, molt xulo, i a més que sona superpotent, és un so molt, molt bo. I també pues, faig servir els mateixos efectes de so que amb els que treballa Simon. L'ampli, bueno, aquí ja és un altre nivell, ell porta allà...
0: Es poden estirar més, això segur.
1: Correcte, sí. Però, bueno, porta la mateixa marca Ampeg, i el so és, bueno, molt a prop, o sigui, s'apropa força a com sona The Cure.
0: I el baix és molt important també, The Cure.
1: Ah, The Cure és bàsic. The Cure, a diferència d'altres bandes, el baix és molt melòdic i forma una part imprescindible de la seva identitat, no? O sigui, de fet, moltes vegades ho ha dit Robert Smith, no? Que no s'entendria The Cure sense el Simon, no? És una peça fonamental en tots els aspectes, no? No només a la manera d'interpretar, que ell és una miqueta l'ànima de la banda, l'escenari és el més actiu, no? El que mou més a la gent, i també ha tingut molta participació a l'hora d'elaborar cançons, no? O sigui que realment és molt important a la banda.
0: Ara que, per exemple, The Cure va treure disc el 2024... Quan surt un disc, què feu? Us tanqueu i també a treure totes les cançons o en trieu algunes? Com aneu fent?
1: Sí, al final els tributs el que tenen també és que la gent espera escoltar unes cançons que són les que coneix tothom, no? Pràcticament n'hi ha un 50% del repertori que són els temes més coneguts, no? El Just Like Heaven, el Pictures of You, Boys Don't Cry, Close to Me, sí, totes aquestes que són les més conegudes, que són A Forest, no? Que són les cançons que tothom espera, no? I després sempre hi ha un altre 50% de la llista de temes on, en funció una miqueta del tipus de concert on anem, no és el mateix anar a un festival que anar a un concert que organitzem nosaltres, adaptem la llista Bueno, de cara a que sigui més coherent per la gent que hi assistirà, no? Que s'ho passi bé, que gaudeixi de tot el concert.
0: Potser en aquesta segona categoria de cançons, no tan identificables però també importants, hi ha aquesta altra, Fascination Street.

0: Fascinats estem nosaltres també amb aquesta banda tribut. Ells us han arribat a sentir mai o saben que existiu i tot això o què?
1: Sí, sí, sí, hem tingut contacte amb ells, però a través de xarxes socials, bàsicament, no? I en una època, al principi, quan ells tenien els missatges privats oberts i, a més, ara és impossible, no? Ja ho tenen tot tancat.
0: Clar.
1: I pràcticament és impossible comunicar-se. Però sí, sí, sí, cap allà el 2012-2013, fins i tot, ens han passat el Roger, que és el teclista, ens va passar les seqüències que feia servir, no? D'on les podíem treure i quines feia servir amb algunes cançons concretes. I jo amb el Simon realment he tingut una relació força propera, no? Però a través del Messenger, no? Durant una bona temporada.
0: O sigui que has arribat a comunicar també.
1: Sí, sí, sí, directament. Però sí que és cert que mai li vaig dir que formava part d'una banda tributa de Cure.
0: Ah, no ho saben?
1: No, jo, o sigui, n'hi ha part que sí. Per exemple, el LOL Tolls Purs, que va ser dels pioners que van començar amb el Robert, sí. No?
0: Bateria,
1: quan,
0: no?
1: Sí, correcte, quan va... Bueno, ha passat per diferents etapes, ah. No? Va començar com a bateria, després va passar a les tecles i de més. Doncs quan va treure el seu llibre, el Cured...
0: Bueno, sí que està traduït en castellà, si no m'equivoco.
1: Correcte, sí, sí. Doncs vam arribar a parlar amb ell perquè ell volia venir a promocionar el llibre a Espanya. I, bueno, vam estar a punt de fer una petita gira per 4 o 5 ciutats amb ell, amb la intenció, evidentment, de promocionar el seu llibre. Finalment no va poder ser, però, bueno, vam estar directament en contacte amb ell.
0: S'ha de dir que no sou l'única banda que fa tributs a The Cure, fins i tot aquí n'hi ha més d'una. Uh-huh. Això és una prova també de l'admiració que hi ha per aquesta banda. A tu què et va atraure de The Cure? Quins records tens al principi de dir uau?
1: Per mi, sobretot, les atmosferes, la foscor, no? Aquesta capacitat de transmetre fins i tot angoixa, no? Escoltant les cançons i bueno, aquesta part fosca, sobretot, és la part que a mi em va atrapar des del minut 1.
0: Recordes quin és el primer tema o disc que vas escoltar d'ells?
1: Bueno, jo vaig començar a escoltar The Cure perquè, bueno, no tinc un germà gran, però tenia un cosí més gran que jo, el Jordi, que els escoltava, i jo li agafava el Walkman d'aquella època, me'ls posava. I me'n recordo que les primeres vegades que el costava li deia, és això que escoltes tan raro, això no m'agrada. I, bueno, a poc a poc, ell és que, bueno, els grups que ell seguia, Depeche Mode, The Cure, YouTube, coses d'aquestes, no? I, bueno, recordo que la cançó que realment em va començar a cridar l'atenció va ser a Forest, no?
0: A Forest, és molt bona. Sí, sí, sí, és un gran tema. Avui tu i jo estem aquí, no estem al Primavera Sound. Per què no has anat al concert? Són cars?
1: No, bueno, al final, bàsicament temes personals en primer lloc, però també he de dir que els festivals, bueno, ja he tingut l'ocasió de veure'ls al FIP l'any 2002, al 2005 al mateix FIP, al 2004 al Xacobeo, al 2018 a Hyde Park, i realment el tipus de show, el tipus de so no és el que m'agrada, no? Com quan fan una gira,
0: clar,
1: quan venen els primers concerts que vaig veure, la gira del Blood Flowers del 2000 i el primer concert que vaig veure dels Cure el 1996 del Wild Mood Swings, bueno, era una altra cosa, no? Realment em va esclatar el cap.
0: Clar. Ara sí que han vingut un parell de vegades al Sant Jordi a fer concerts com a The Cure, però també el Primavera Sound diria que és la segona vegada. Una cosa que m'agrada molt de The Cure i que li vaig llegir recentment en una entrevista que també ha publicat La Vanguardia, ella explicava que quan era molt jove, amb 19 anys crec que era, i si no poc després, vull dir que estava començant amb això de la música, va anar a un concert de David Bowie que li agradava molt i que va durar només, no sé, 50 minuts o 45 minuts, i que la gent aplaudia molt i no van sortir ni a fer un bis ni res, i que ella es va dir, jo això no ho faré, si mai fem concerts els nostres concerts seran llargs, i s'ha de dir que sí, Més de 3 hores per concert.
1: Sí, sí, bueno, han arribat a passar les 4 hores, a Mèxic, em sembla que van fer, crec que el 2016, no estic segur, però em sembla que van fer 4 hores i mitja de concert, una bogeria. O sigui, això, no sé, no recordo cap altra banda que hagi fet aquest tipus de d'exercici, no? De 4 hores i mitja de concert, em sembla increïble. Però bueno, normalment en un concert bàsic ara de les dues hores i mitja no baixen. Jo estic fart de fer d'anar a veure el concert de molts grups i que passin de l'hora i mitja ja és un miracle avui en dia.
0: La influència de The Cure és molt important. Hi ha algunes bandes que t'agradin perquè tenen alguna cosa de The Cure o no? És The Cure i...
1: Bueno, hi ha moltes bandes, realment The Cure és una influència per moltíssimes bandes, però fins i tot surten del gènere musical que és The Cure, no? És a dir, però bueno, hi ha bandes com Placebo, com Interpol, que realment no tenen un so de Cure, però tenen una admiració i de fet són una miqueta la seva inspiració de cara al món de la música, no? O sigui que bueno, hi ha moltíssimes bandes inspirades a Robert Smith, a The Cure.
0: The Cure es poden veure en comptades ocasions, ara mateix els que poden al Primavera Sound, però és difícil, evidentment, d'anar-los seguint. En canvi, Obscure ho tenim una mica més a prop. Qui us vulgui venir a veure, qui us volgués contractar, com ho hauria de fer?
1: Bueno, pues mira, nosaltres ara mateix tenim un concert el dia 4 de juliol a Salt, a la sala La Mirona, una sala molt mítica, molt xula, tenim moltes ganes d'anar-hi, serà la primera vegada. I bueno, també estem negociant una gira a nivell nacional, encara no està definit, no? Que tenim la proposta, però encara hem de mirar de tancar detalls. I bueno, també a través de xarxes socials, pues, es posen en contacte amb nosaltres i bueno, podem parlar sempre amb qualsevol persona que ens pugui oferir la possibilitat de tocar amb algun joc que valgui la pena, evidentment.
0: Obscure, que és, trobo que el nom està molt ben trobat també, perquè és aquesta oscuritat, no?
1: Diria. Un joc de paraules, sí, correcte. Sí. Sí, quan vaig pensar en el nom del grup, evidentment, vaig pensar...
0: Amb la foscor, no? La foscor.
1: Correcte, sí, sí.
0: I que incorpora també el Cure.
1: Exacte.
0: És idea teva?
1: Sí.
0: Doncs està molt ben trobat també. Carles Lalín, baixista, mànager i fundador de la banda Obscure, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
1: Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
0: Les 11 i 35 minuts, hem sentit molt de Cure avui. Ha arribat el moment de canviar una mica d'estil, però d'una persona tan o més emocionada que els de Cure segur avui, perquè ha tocat el Primavera Sound, és la Paula Jornet, potser la coneixeu en el seu paper d'actriu, però també té una banda, i feia temps que s'havia retirat, ara han tornat.

0: Paula, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: T'ha tocat obrir el Primavera Sound.
1: Sí.
0: Quina sensació?
1: Ostres, doncs molt guai, perquè jo pensava que justament per obrir el Primavera Sound hi hauria poca gent, i no, no. Vull dir, ja a l'hora de les portes obertes ha entrat molta gent, i quan hem començat el concert s'ha anat omplint i ha vingut més gent de la que em pensava. Vull dir que estic molt contenta.
0: A part, començar, que té coses difícils, però coses bones. Buscant la banda positiva de la vida, que sempre és la que busquem, ara tu ja pots aquí relaxar-te i anar por ahí de juerga, no?
1: Totalment. És que t'ho anava a dir, la part bona de començar ara és que jo ara ja, exacte, hem de deixar els trastos, tota la resta, però després ja puc tornar. Sí, sí.
0: Molt bé. Feia molt temps ara que no... No sé quant temps que no estaves dalt d'un escenari, per exemple, cantant, eh?
1: Doncs cantant com a Paula, com el meu projecte musical, 6 anys. Des de just després del confinament vam fer un concert aquí mateix en aquest escenari també, una cosa que es van inventar de les nits del primavera, post-Covid, i després ja està. Llavors ara feia 6 anys. Sí, sí.
0: I què tal ha sigut la tornada?
1: Bé, molts nervis, perquè de cop penses que no te'n recordaràs de res, però una mica com anar amb bici, que de cop era, vale, ja ho sé fer, això, sí, sí, sí.
0: Per qui ens estigui escoltant i encara no et posi cara, perquè si estéssim fent l'entrevista per tele ja diria, ah, mírala. D'entrada hem de dir que qui vulgui trobar la teva música, estem dient Paula, però hauria de buscar-ho com amb dues B baixes, no?
1: Sí, la gent en general diu Pafla, i jo crec que m'he de sumar a dir Pafla també, perquè si no, però és Pafla, o sigui, P-A, B-B-L-A.
0: I d'on et va sortir? Perquè escrit queda molt xulo.
1: Sí, pronunciat després és un lío, però... doncs mira, va sortir perquè just amb els de Loop Records, la discogràfica, el segell amb què estic, doncs vam treure el primer disc una mica a cegues, sense pensar que realment això aniria a algun lloc, esperant que sí, però no ens esperàvem cada cop... Bueno, és una d'aquestes coses que no t'hi pares a pensar, a dir, ah, mira, doncs és el meu nom, però ho escric diferent. I llavors, quan va començar a anar bé i la gent et deia coses, doncs havies de dir, ah, clar, em dic, no, Pafla, amb dues B-baixes... Bueno, una mica així, que no ens ho vam pensar prou bé, però bueno, jo estic contenta ara de tenir aquest nom.
0: Qui vulgui et trobarà, això segur. Ara sí, diré Paula Jornet, ara diran, ah, ostres, la de la Riera.
1: Exacte.
0: La de la Riera. Sí, sí. Això de ser actriu i cantant té punts en comú? Et serveix una cosa per fer l'altra o què?
1: Sí, moltíssim, moltíssim. Jo crec que, vull dir que tots aquests anys no he estat fent música, però he estat fent molt teatre, i vulguis o no, és trepitjar escenaris, i també canto a moltes de les obres que he fet, vull dir que he estat en contacte amb tot, i en el fons és una mica pujar i cantar, o explicar una història, o vull dir que no deixes d'estar davant d'un públic, i això, doncs, s'assembla molt, sí.
0: Clar, deu tenir avantatges també, per exemple, t'he vist tota l'estona que una càmera et anava envoltant,
1: sí.
0: I pensava, ostres, t'hi has de saber posar davant d'una càmera també, això una actriu ho té més fàcil, no?
1: Sí, bueno, això ha sigut una prova d'avui, això clar, fa 6 anys no estava tan de moda, ni podíem portar pantalles ni tal, ara ja sí, però sí, sí, és veritat, no havia pensat que això ajuda.
0: Molt bé, has tocat alguns temes nous,
1: sí.
0: Quan tindrem nou disc?
1: A l'octubre, a mitjans d'octubre tindrem nou disc, anunciarem la data més endavant, però sí, queda una mica encara. El que sí que puc dir és que el juliol traurem una cançó i segurament abans de l'octubre en sortirà una altra.
0: Ara ja n'hi ha algunes disponibles del nou disc, vam escoltar el single fa pocs dies, que també l'has tocat avui. De què t'agrada parlar o com et planteges tu la composició de temes musicals? Ja sentim que combines català, castellà i anglès.
1: Sí, doncs mira, a mi he estat tots aquests anys que no he tocat, en gran part era perquè no sabia què escriure, ni com escriure, ni què dir del que ja havia dit, no? Llavors, no, ara mateix és com, buah, no sé com escric. No, sí, m'agrada molt estar a l'ordinador i ja produir, ja començant amb bases o amb els teclats o amb el que sigui. Però algunes cançons sí que continuen naixent, doncs, de la guitarra i el piano com ho feia abans. Però bé, aquest disc nou sí que està molt pensat. Vull dir que no són coses que m'hagin sortit tan visceral, sinó que he pensat molt que tingui un recorregut i que parli de temes concrets i bé, sí.
0: Quan tu surts dalt d'un escenari, per exemple, el 2025, ho has fet moltes vegades al Teatre Lliure, no?
1: Sí.
0: Una cosa és actuar i l'altra és cantar. No sé si la sensació que hi ha a l'hora de fer un concert, de cantar música davant d'una gent que s'està movent i tal, si et produeix una mena de sensacions o no sé, d'energia, que si és diferent de la sortir i actuar, que no sé si has d'estar més pendent de què em diu l'altre, què diré jo...
1: Sí, és diferent. Jo em sento molt més despullada i més... sí, com més jo a l'escenari cantant, perquè no puc amagar darrere d'un personatge o d'un... que una mica és un personatge sempre que estem a dalt d'un escenari, però interpretant o fent teatre, sí, has d'estar més, potser més concentrada, sí.
0: Hi ha alguna cosa que gaudeixis més que l'altra o què?
1: Hosti, és que m'ho passo bé fent les dues coses, i en això sí que crec que són bastant diferents. Un procés del teatre teatral és molt intens i són moltes hores d'assaig, i amb la música potser t'hi estàs moltes hores a l'estudi, però a l'hora de muntar un vol en directe quedes dos dies o tres i els músics fan, ah, vale, vale, sí, perfecte, ja ho tinc. I dius, ja, ja, jo assajaria dos mesos com fem en el teatre, no? Però sí, sí, no sé.
0: Amb què diries que és més difícil obrir-te camí?
1: Hosti, bona pregunta.
0: Les dues fumudes, ja m'ho imagino.
1: Les dues són molt difícils. Les dues són molt difícils. És veritat que ara amb internet és una mica més fàcil potser obrir-te món en el camí musical. Més fàcil, entre cometes, perquè és tanta l'oferta que hi ha. Sí, però sí que és veritat que estàs més disponible que la gent et conegui només estant tu amb el teu ordinador, amb una guitarra a casa i penjant-te un vídeo, no? Potser musical, sí.
0: Molt bé. Avui pots dir que has sigut talonera, per exemple, de bandes com The Cure.
1: Bueno, ja ho tindríem, ja està. Plego.
0: No està malament, no?
1: No està gens malament, no.
0: Avui ara què faràs? Aniràs a veure alguna cosa o què?
1: Sí, sí, m'agradaria. The Cure els vull anar a veure. I si aguanto, perquè clar, això és treballar i aguantar després fins tard és complicat, però si aguanto fins tard, també hi ha una noia que es diu Jade d'Anglaterra que m'agrada molt, però The Cure és bastant el grup que m'agradaria veure.
0: Molt bé, els divendres aquí al Catalunya Nit conversem amb gent del món de la cultura, avui és amb Paula Jornet. Si haguessis de dir alguna notícia que hagi passat aquesta setmana i que creguis que és important o que t'hagi cridat l'atenció, quina diries?
1: Doncs sé que se'n parla molt, però la vaga que estan fent tots els mestres és molt important. També la meva mare és mestra, bueno, és professora d'institut, no? Vull dir que em toca de prop, però sí, crec que és molt necessari que hi hagin uns canvis molt bèsties. És veritat que hi ha molta gent que diu, no, els canvis no poden ser només aquests que demanen, han de ser coses més estructurals, però per alguna cosa s'ha de començar, i només posant l'atenció i sabent que hi ha aquests problemes a l'educació, i que no són que vulguin més diners, que no és això només, o sigui, això també és important, i que segur que n'heu parlat molt a Catalunya Ràdio, però diria aquesta notícia un altre cop, sí.
0: Les notícies són les que són i de vegades es van repetint, però per alguna cosa deu ser també. I escolta, un pla pel cap de setmana.
1: Un pla pel cap de setmana. Mira, ahir just vaig anar a veure al Teatre Nacional Peeping Tom, que em sembla que estan exaurides les entrades, però jo alguna vegada he fet això d'apuntar-me a la llista d'espera i sempre hi ha algú que no pot venir, que és molt gran la Sala Gran del Nacional. Llavors, jo recomano molt. És dansa, és una companyia belga increïble que cada vegada que ve aquí s'exaureix tot perquè és impactant. I Chronicles, em sembla que es diu l'espectacle.
0: Tothom en parla molt bé, de Peeping Tom i d'aquest espectacle en concret. Ja per acabar, qui vulgui buscar el teu disc, Paula, V-V, Paf, Pafla, en podem dir. Escrit és molt bonic, sona també bé, però ja ho aniré perfeccionant. El disc com es dirà o com el podran trobar?
1: Es dirà Together Apart, que és com la segona frase del primer single que vam treure, que fa referència doncs, a les xarxes, potser d'estem junts però separats.
0: Moltíssimes gràcies i molta sort i felicitats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: 3 quarts de 12 en punt. D'aquí un quart d'hora s'acabaran moltes coses. S'acabarà el dia, s'acabarà la setmana laborable, s'acabarà el Catalunya Nit, però ho acabarem bé. Hem d'aprofitar fins l'últim segon. El nostre oient misteriós d'avui estudia textos teatrals als parcs i diu que xerra sol. Explica que mai estudia davant del mirall perquè el mirall és més traïdor i fa que et jutgis i et manipulis. Quan era jove, abans de sortir a escena, feia 20 voltes a l'escenari, flexions i altres exercicis per tenir el cos calent i entrar amb força. Diu que a vegades no li sortia ni una paraula de tanta hiperventilació. Des que va debutar el 1998, ha participat en prop de 150 espectacles, a banda dels projectes al cinema i a la televisió. El nostre oient misteriós d'avui és l'actor Carles Martínez. Bona nit.
1: Bona nit.
0: No sé si t'agrada The Cure, però si no, avui t'ho hem fet passar malament. Però vaja, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
1: He après una cosa, o en tot cas reaprendre-la. M'ha quedat una cosa... M'agradaria pensar que hi ha una cosa molt clara, que és que no es pot perdre mai el tempo i el ritme, i vosaltres sou uns mestres amb això. I la cadència és magnífic. Podríem passar 4 hores i aquí no baixa mai el ritme. I la prosòdia, l'estil particular que teniu de donar les notícies, que això no hauríem de... Jo que em dedico també a una feina sí. Pública, no hauríem de perdre mai el... No hauríem d'estar mai baixos de to.
0: Clar.
1: Hauríem de cantar... És molt maco cantar les notícies, com feu.
0: Ah, veus que bé, sí, sí.
1: És molt maco. He tingut una sensació de concert. Estaves tu, després entrava algú, donava els esports com un oratori entre una altra veu. És magnífic.
0: Sí, aquí hi ha una sinfonia, de...
1: Sí, sí. Sí. Hi ha un ritual meravellós. Sí.
0: Ah, que bé, doncs mira, això m'agrada perquè és veritat que hi ha d'haver un equilibri entre no explicar-ho massa ràpid, tampoc fer-ho massa lent, que no quedi avorrit però que no sé què, vull dir que té la seva cosa i de vegades l'encertem més que d'altres, però bé, estem contents que ens hagis acompanyat. L'última obra on t'hem vist a l'escenari és El Barquer.
1: És El Barquer.
0: Que això ha sigut meravellós.
1: Això ha sigut una experiència molt maca.
0: Dirigida per Julio Manrique i amb molta gent de l'escenari,
1: I tant. I tant que sí. Ha sigut una obra amb molta gent. Porto uns quants dies fent obres així de molta gent. Aquesta és especialment emotiva. Per l'equip que hi havia, bàsicament, les tones de talent que hi havia allà.
0: Clar.
1: Companys i la història.
0: Clar.
1: Una història, una tragèdia de l'Ulster.
0: Sí, sí, tothom n'ha parlat molt bé també, vam tenir aquí el Julio Manrique, part dels actors, però això contrasta una mica amb L'Adversari, on era un tet-a-tet això pràcticament, Eren de passar de tu i un altre actor només, no?, a tot aquest grup.
1: Sí, sí, sí, sí, L'Adversari, sí, L'Adversari era...
0: Que era el Pere Arquillué, no?
1: Sí, sí, sí, també érem dos, però també allò tenia també una forma d'oratori on ell feia totes les veus, tots els fantasmes i tots els narradors possibles, i després n'hi havia un allà que anava patint tota aquella sinfonia.
0: Ara deia 150 representacions, quan mires enrere, déu-n'hi-do, no?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Si ens remuntem, clar, ens remuntem a l'any 88.
0: Com hi entres tu al món del teatre?
1: Doncs mira, jo vaig estudiar, jo no em vaig moure de Terrassa, jo vaig estudiar a Terrassa als 3 anys, hi ha més bons aires. Em vaig quedar allà i hi havia la costum una mica de fer primer allà i repetir primer aquí a Barcelona. Però jo em vaig quedar allà i a l'acabar d'allà, doncs mira, a fer la calle, com es diu vulgarment. No.
0: Feies realment... teatre al carrer? Sí?
1: No. Ah. Quan dic a fer la calle, la frase feta aquella de picar portes.
0: Ah, d'anar buscant...
1: De sobte, sí. Doncs feies una cosa amb uns companys o una cosa en solitari i després et veu gent i algun dia doncs et contracten per fer alguna cosa i anar una miqueta donant-te a conèixer mica en mica i intentar treballar fort i amb ganes.
0: Ja has tingut èpoques d'estar parat o no?
1: A veure, jo gairebé no he estat parat. Només hi va haver un any, l'any 93, que vaig passar uns mesos no gaire bons, perquè em vaig trobar com esgotat de la dinàmica que portava des de feia anys, que era des de Terrassa i des d'allà, venir a fer coses aquí a Barcelona, i de sobte em vaig trobar com trencant amb un món, en certa manera, allò de dir, bueno, potser hauríem d'anar a donar-nos a conèixer una mica més a Barcelona. I en aquesta transició d'aquesta època, és allò de que dius, bueno, ara de moment, quan deixes una inèrcia, costa una miqueta més, però de seguida doncs em vaig intentar donar a conèixer. Mira.
0: I no és fàcil anar al vostre món, eh?
1: No, perquè les coses... Ara, quan miro enrere i penso, dic, realment, és com va ser tot plegat? Bueno, sempre el més important és que un dia que fas una cosa en una sala hi hagi algú que et vegi i que li agradi el que fas i et pugui donar una altra oportunitat. Quan pots enganxar aquesta dinàmica, llavors és fantàstic. Quan la tens, aquesta sort? No se sap. Però la sort l'has de buscar. Sí, has d'estar treballant sempre. Si no et donen feina, te la muntes.
0: Clar. Diu, i algú que li agradi, doncs sí, la seva feina agrada, tant que el 2025 reps el Premi Butaca a millor actor secundari, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Per l'obra L'herència.
1: L'herència.
0: Que ara torna.
1: Ara torna. Ara, a la tardor aquesta, al novembre, tornem a reposar-ho. I molt content amb aquesta obra. Això és una verdadera meravella. Això també és una gran superproducció, també.
0: Sí, fes-nos la sinopsi de L'herència.
1: Bé, L'herència, bàsicament L'herència és la història d'un col·lectiu gay. Bàsicament, el col·lectiu gay, després de tota la... A veure, L'herència és una gran sinfonia que és d'autora, en certa manera, en perspectiva del temps, d'aquella meravella que va ser Àngels Amèrica. Allà estaven en ple huracà, en ple horror, i aquí és com una mena de postguerra on hi ha passat tot allò, on venen noves amenaces, perquè guanya un president dels Estats Units per primera vegada, està feta fa uns quants anys, i hi ha una amenaça realment, no? Però realment apareixen allà una sèrie de personatges grans que van sobreviure a aquelles èpoques, que donen uns consells a les joves generacions perquè ho puguin viure amb una mica més de dignitat, no? Vull dir que és, en certa manera té
0: molt actual, això. El que ens falta és aquesta gent que ens doni els consells, potser.
1: Sí, potser estem una miqueta orfes.
0: Sí.
1: Realment...
0: De referents clars, sí. de dir per aquí no anem bé, o això s'hauria de fer una altra manera. No, ara, per exemple...
1: No és per fer spoiler, perquè no, però sí que és veritat que hi ha un personatge que ve de l'altre món a donar consell. Una miqueta això... com el Cabello es vivir del Frank Capra, ve un àngel.
0: Clar.
1: És una obra que funciona en un prisma real, però després també en un prisma oníric. Per això és molt gran, és molt grossa, és molt bona.
0: Clar. I una obra que ja has fet i que després torna, com és aquesta,
1: sí,
0: t'obliga a quan tornes a entrar en el personatge allò, motivar-te de nou, o és una feina que ja tens feta? Com ho treballes?
1: A veure, això ha quedat en la memòria, això ha quedat en el cos... I realment, quan tu saps que aquella obra l'has de tornar a fer, en el CD-ROM d'aquí li dius que no borri res.
0: Sí? O sigui, recuperes, sí, pots recuperar-ho.
1: És terrible. Pots passar 5 anys sense fer una obra, però has donat un ordre al cervell de que allò no es pot esborrar. I, per tant, allò queda... a la que tu mires una miqueta ja comença a venir una altra vegada, perquè per allà ja hi has passat.
0: O sigui, si fos, com deies ara, 5 anys, fins i tot 5 anys després, alguna cosa hi hauria...
1: Hi ha una alerta que tu poses, o sigui, tu estàs donant un ordre al teu cervell perquè allò no ho esborri. Ara, el dia que saps que allò no es farà més, o que sóc incapaç de recordar ni una frase. No, perquè el cap està ocupat amb el que està fent.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: Portes 30 anys d'ofici, per tant, o no, ja no sé comptar, però...
1: Des del 88.
0: Més o menys, posem-hi... 40 serien, 40.
1: 38, enguany 38 anys.
0: Sí, pràcticament sí. 40. Sí. El teatre és una cosa que canvia molt o que canvia molt poquet al llarg del temps? Ho dic perquè hi ha altres professions que, si miressin com eren fa 40 anys, podrien semblar molt diferents o que canvien molt. No sé si el teatre canvia molt.
1: Home, la manera de fer teatre... Què et refereixes, la manera de fer teatre?
0: Sí.
1: Sí, la manera de fer teatre ha canviat. Jo tinc la sensació de que amb 50 anys aquí, jo encara no m'hi dedicava, no? Però des del que diuen el grec 76, aquí va haver una verdadera revolució i el teatre ha tingut una evolució, concretament aquí a Catalunya, molt poderosa, molt bona. Mestres molt bons per aprendre.
0: I està en un bon moment, potser. Les sales es veuen plenes, les xifres són bones.
1: Sí, perquè el teatre és molt important a Catalunya. És una cosa molt pròpia d'aquí, és... molt important.
0: Mm-hmm. Ets sobretot home de teatre, però també has fet sèries de televisió, per exemple.
1: Sí.
0: Koala.
1: I alguna pel·lícula, sí.
0: I ara La Sagrada Família. La Sagrada Família està més de moda que mai,
1: sí.
0: Perquè tu vas fer la sèrie, però ara tothom parla de la Sagrada Família perquè ve un senyor que és el papa.
1: Que ve el papa, sí.
0: No tens pas invitacions especials per haver fet una sèrie?
1: No he rebut invitació del Vaticà per anar a la
0: Sagrada. Cap ni una, no?
1: No.
0: Vaja, t'agrada això de fer tele o no?
1: Sí que m'agrada.
0: Ho gaudeixes?
1: I fer cinema. O sigui, jo penso que quan tens un compromís amb una cosa, jo penso que es poden fer coses de molta qualitat. Vull dir que són medis diferents.
0: Clar.
1: Són medis diferents i ben fets poden tenir el seu gran art igual, en aquest sentit. No...
0: El cinema, Lluís Companys.
1: Sí. Va ser una experiència molt, molt maca per mi. Molt maca perquè, bueno, és encarnar un heroi nacional d'aquest calibre, a més, va ser tot un honor. Jo vaig disfrutar moltíssim.
0: Clar.
1: Perquè, a més, també l'havia fet en teatre, jo. Jo és que havia fet uns monòlegs on un dels monòlegs era encarnant el president Companys. I de sobte em vaig trobar amb aquesta situació d'aquest personatge que et va perseguint en la vida. Sí.
0: Interessant. Ara la següent parada és l'herència, eh?
1: La següent parada és l'herència aquí i després ens en anem a Madrid, la fem en castellà també.
0: Molt bé.
1: Però de cara a principis de l'any que ve.
0: Molt bé. Sí. Per tant, de moment l'herència al novembre, diem?
1: Començarem els assajos una miqueta abans, però al novembre, a mig novembre tornem amb l'herència.
0: Perfecte. Doncs aquesta que sonarà a continuació és l'última cançó que escoltarem avui.
1: Benvolgudes i benvolguts oients, gràcies per estar una nit més aquí amb nosaltres.
0: Un moment, que encara ja se'm avançava, és que li diem, t'hauràs d'acomiadar, però ara ho farem, encara et donaré temps. Però ja anava disparat, aquí. Bé. Vam
1: dir que sonaria una música.
0: Sí, i sona, ja. Bé, ha sigut una mica d'assaig, és escalfar la veu, allò que dèiem, que dius que feies exercici i tot, de moment hem escalfat la veu.

0: Sí, The Cure en té moltes de fosques, però alguna de més brillant, com aquest Friday I'm in Love. És divendres i estic enamorat. Les dues coses són veritat. I amb molt d'amor fem sempre també el Catalunya Nit. Tornarà el dilluns a les 10 amb l'ajuda d'una persona que ens ha acompanyat durant moltes setmanes, durant molts mesos, i que avui acaba. És el Marc Presseguer, el nostre estudiant en pràctiques, que li agraïm molt la feinada que ha fet tots aquests dies. L'altre Marc, el Marc Güell, ja l'heu sentit avui també, l'Eli Espuny, el Luis Ángel Alonso, la Lídia Urriols i tota la redacció dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns a les 10, torna el Catalunya Nit. I quan arribem, sí, al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula perquè no ens agrada tenir-la. Avui a l'actor Carles Martínez, que li agraïm moltíssim, li agraïm que hagi estat aquí amb nosaltres. Tot teu, ara sí.
1: Benvolgudes i benvolguts oients, gràcies una nit més per haver estat aquí una estona amb nosaltres. Donem gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Bon cap de setmana i ens tornem a veure dilluns.

0: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat, a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat, o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
2: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedra, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forté a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada cinc indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida, màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra, és a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures

0: Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, lamenta que ell no se l'hagi convocat.
1: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i sobretot són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
3: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
2: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
4: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
2: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
5: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
5: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
6: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
7: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
6: Monseñor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el Papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
8: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari,

0: i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
1: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al Papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brianzú, que també el tancaran cantant el Virolai.
2: La reunió que Lleó 14 mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església Espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
3: En el meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
2: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
4: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
2: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
5: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
6: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
7: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
6: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
8: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
6: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
9: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
6: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
10: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
6: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
5: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
6: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat a Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hoquei Patins entre el Vilassana i el Fraga.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3Cat Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent, dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant, que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
3: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
5: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díaz. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
6: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
7: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
8: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
9: 3Cat Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
10: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu, de mitjana, uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
9: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
11: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
12: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que s'ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
13: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar Nuclear de Defensa han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
14: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
15: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
16: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
17: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
16: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
18: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Panec, consellera de Transició Ecològica.
19: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
18: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
20: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
18: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
1: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
21: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
1: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
22: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
23: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
22: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
24: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
25: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
26: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
25: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
0: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folk, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac de Mar. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
4: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
3: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
5: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
3: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
2: 3CAT Info.
3: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
6: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
3: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
7: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
3: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
8: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
3: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolel i Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Heliovaara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el play-off de l'hoquei Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaurana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
2: 3CAT Info.

0: Es la una.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
2: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
0: i fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedrap, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
1: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
1: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada cinc indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra, Madrid, i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.

0: s'utilitzaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
2: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
1: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
3: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
1: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
4: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
5: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
6: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
5: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
7: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
5: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts

0: Càrrecs de l'Església Espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
1: En el meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al país, em sap greu que diguin això. Quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
2: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
3: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
4: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
4: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
6: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
4: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
7: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament en el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
4: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
8: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
4: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb 2 gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
3: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
4: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
9: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Diez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
4: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
10: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
11: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
13: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
14: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
15: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
16: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
9: 3CAT Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
18: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
19: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'Anna han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
20: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
21: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava als càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
22: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
23: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
1: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
2: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
1: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Culladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
5: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
6: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
5: En plena polèmica per la redacció del Plateri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
24: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
5: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
25: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
26: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
25: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
27: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
28: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
27: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
29: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: A partir d'aquest divendres, del monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
3: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
4: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que anirem la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
3: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
0: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac de Mar. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9. Serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
10: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
9: 3CAT Info.
7: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
11: Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
7: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
12: Girona is core.
13: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
7: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
14: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
7: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
29: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
2: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol